0: el dia 1 d'octubre ens va rebre, jo vaig acompanyar, vaig tenir la fortuna d'acompanyar el president Illa amb la recepció que ens va fer amb l'audiència privada que va concedir el Papa. Vull recordar que en aquell moment, entre els obsequis que li vàrem portar, vam portar una peça tèxtil, una estola, que havia estat fabricada en una presó. Per tant, el Papa coneixia des d'aquell moment que doncs, Catalunya té responsabilitat sobre les presons. Això no passa a la resta de territoris, ara passa també al País Basc, però Catalunya des de ja fa més de 40 anys té aquesta responsabilitat i, per tant, doncs, en aquell moment ja li vam poder, en definitiva, explicar una mica doncs, quina era la nostra competències i d'aquí una mica aquest fil de converses que es va poder concretar en el cas particular.
1: Per tant, ara mateix és voluntat, encara falta la concreció de com serà aquesta situació
0: efectivament,
1: oficial.
0: Efectivament.
1: Creu que seria convenient que el Papa aprofités la visita per veure's amb víctimes de la pederàstia?
0: Això és una decisió que ha de prendre el Vaticà, que no ens correspon a nosaltres com a govern de fer això. La sensibilitat del Papa respecte a aquest tema jo crec que és evident, que és manifesta, i el compromís del Vaticà, de l'anterior Papa i d'aquest Papa doncs, és ferm en aquest sentit. No? Mm-hmm. Però no és una decisió que correspongui doncs, al govern de Catalunya, sinó al propi la Santa Seu, en definitiva, i a la Conferència Episcopal i a l'Arcabisbat i a la Tarraconense.
1: Aprofito que el tinc aquí per comentar un parell d'assumptes més que són d'actualitat més enllà del Papa. Ara nosaltres seguirem amb aquesta conversa amb el Papa perquè, vaja, que no sé si el vol saludar, tenim el Vicenç Lozano aquí amb nosaltres. No sé si es coneixen, sí, no?
0: Ens coneixem vagament, som biguetans, ell exportat a Roma durant molt de temps.
2: Sí, conseller,
0: jo traslladat a Vic.
2: Sí, conseller, sí.
0: Ens
2: hem vist una vegada.
0: A Roma, sí, senyor. Sí. Més que Vic, curiós.
2: Sí.
1: Volia aprofitar per comentar-li d'altres coses. Una d'elles és, el que està a l'ordre del dia últimament, sobretot des d'aquest passat cap de setmana, que és si Catalunya està o no en una crisi de seguretat. Nosaltres parlàvem amb Mossos, amb l'intendent dels Mossos, amb el Toni Rodríguez ahir, ens deia això és una percepció, no és així. Li demano, en tant que conseller de Justícia, de vostè depèn també aquesta agilització dels jutjats, per tot això que és la multireincidència, que és efectivament un problema, però li demano també com a conseller d'Interior que va ser fa uns quants anys enrere. Vostè té la sensació que ara mateix Catalunya és més o menys segura que quan vostè era conseller d'Interior?
0: Catalunya és més segura. Catalunya és més segura i l'evolució de les xifres que tenim delinqüencials doncs és una tendència positiva. Recordin que quan vàrem assumir la responsabilitat de govern propòsit ferm i públic de la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon, era revertir la corba de la multireincidència i delictiva, i això s'ha aconseguit, les xifres avalen aquesta afirmació. Però en seguretat les percepcions i les dades no moltes vegades poden no anar en la mateixa direcció. Pot haver-hi dades preocupants i una percepció que no sigui conscient i viceversa, tendències positives, que és el que ens passa ara, però no hi ha la percepció de que això sigui així, molt probablement perquè hi han hagut alguns fets delictius gravíssims doncs, que impacten, evidentment, sobre l'opinió pública. I això doncs, pot generar aquesta percepció. Nosaltres treballem colze a colze des del minut, a mi m'agrada dir des del minut menys 1, perquè quan jo vaig rebre la trucada del president per oferir-me doncs, poder ser conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, cosa que agraeixo profundament, ja en aquell moment, abans de prendre posició, em va dir i vull que treballeu conjuntament amb la Núria Parlon a Interior, perquè Justícia i Interior són dues peces, dues cares d'una mateixa moneda. No? I per tant, periòdicament, doncs, fem reunions d'un ens que va crear el president, que presideix ell, que és el Comitè de Justícia, de Seguretat i Justícia, en el que som la consellera Parlon, servidor, el conseller Dalmau i altres representants d'un i altre departament, i fem el seguiment. El seguiment policial i el seguiment judicial en el que ens pertoca a nosaltres, el tema és tot el que ha estat el pla de xoc de multireincidència, hem passat balanç, hem escurçat terminis, ara estem en l'increment doncs, de la planta judicial amb aquest horitzó d'aquests 91 unitats judicials. Miri, ara em troben de camí, estic aturat a l'Eix Transversal, que vaig a Tossa de Mar a donar la benvinguda a la 74a promoció de jutges joves que s'incorporen a Catalunya com a primer destí. No? I ara hi haurà aquesta nova promoció, aquests són els que ja s'han fet i que tindran destí, doncs és això, posar més recursos. Hi ha més policia hi han d'haver més jutges, hi ha d'haver, abans de tot això, doncs molts més elements de prevenció, que són els substantius, i això és molt divers.
1: Conseller, tornem a les presons on començàvem, sí. Perquè és veritat que des de principis d'any hi ha hagut un gruix important de suïcidis a les presons, que són 5 suïcidis en el que va d'any, en el conjunt de l'any passat en van ser 6, la majoria d'aquests han sigut a Puig de les Basses, a Figueres, i els interns, si no m'equivoco, els que es van suïcidar, no tenien aplicat el protocol antisuïcidi. Què està fallant?
0: A veure, nosaltres veníem d'un horitzó doncs, que havia arribat a haver bastants més suïcidis, estàvem a 14, després vàrem, afortunadament, baixar a 6, ara estem a 5, és una xifra que ens preocupa. Jo dic que cada suïcidi ens preocupa. No, estem parlant no d'estadístiques, sinó de persones. Jo crec que analitzem, òbviament, amb cura cadascun dels casos, mirem el per què, i és cert que en molts casos no hi havia aquesta percepció, aquest advertiment de que podia doncs, haver-hi, evidentment, aquest risc, i el que sí que estem fent és doncs, ajustos en el que és el pla de prevenció, doncs, que va donar fruits, i que perquè la reducció d'un any per l'altre va ser molt substantiva, però en qualsevol cas, doncs, si cal fer algun ajust, evidentment, el farem i estar atents. Són molts els factors doncs, que poden ajudar a identificar aquelles persones que estan en risc doncs, del suïcidi. Que passa dintre les presons perquè també passa fora, però amb un diferencial molt gran, que la privació de llibertat és un element doncs, que evidentment influeix també.
1: Fa uns mesos vostè alertava que les presons estan arribant al màxim de la seva capacitat. En quin punt ens trobem ara mateix?
0: Doncs respecte a aquell moment nosaltres vam dir no, que teníem recorregut de futur, però que havíem de tenir previsió perquè correspon a l'administració de justícia i penitenciària doncs, tenir una previsió de futur i ja havíem dissenyat doncs, la possibilitat de creixement en algunes presons, això ho sostenim. Respecte a aquell moment ha baixat lleugerament ara el nombre d'interns a les presons. Per tant, tenia raó, i deixi'm-li dir així, el president, escolta, les tendències s'han de mirar amb llarg recorregut per saber si es consoliden o no. Estava en una tendència més ascendent, ara la corba és més plana, però en qualsevol cas no desistirem de fer aquesta ampliació.
1: Perquè hi ha risc de col·lapse, si no?
0: No estem en risc de col·lapse. Estaríem en risc de col·lapse si no féssim res durant uns quants anys i després podríem o no arribar a aquesta situació. Vull recordar una xifra, perquè a vegades és poc coneguda i l'altre dia la vaig donar en un debat parlamentari. A Catalunya, a dia d'avui, hi ha 1.400 presos menys dels que hi havia l'any 2000 a les presons. 1.400 menys, no? I això oscil·la d'alguna manera. Però l'obligació nostra és contemplar doncs que hi hagi unes persones amb condicions. I anava a dir, tenim una línia vermella, és que no volem tornar a aquests escenaris de més de 2 presos per cel·la. Vull recordar que la Model, en el pitjor dels moments, hi havia hagut 6 interns per cel·la. Això és inaudit, impensable. Només hi ha un lloc, i hem de ser honestos i transparents, perquè la nostra voluntat en presons és la transparència, que puntualment, que és el centre penitenciari de Ponent, es pot donar la situació de més de 2 interns per cel·la perquè estem reformant tot un mòdul sencer. I aquesta és una situació conjuntural, però és una línia vermella del departament molt clara i crec que compartida políticament per tot l'arc parlamentari.
1: Conseller, ens consta que ha de marxar perquè té aquesta visita que ara ens deia, però abans dues qüestions més. Ara fa uns dies el Parlament va impulsar un canvi legal judicial per canviar els terminis processals en casos d'eutanàsia que es judicialitzen, com el cas de la Noelia, en parla molt, va morir després de 601 dies d'espera, de desespera, diria jo, judicial. Això es vol intentar canviar. Vostè en aquell moment es va absentar de la votació. Vostè està a favor o en contra de l'eutanàsia?
0: No, nosaltres, dic jo i nosaltres, com Comunitats per Avançar, vàrem fer un vot diferenciat. La coalició, l'acord que tenim amb el Partit dels Socialistes determina que en aspectes que tenen a veure amb la consciència doncs hi ha un marge de llibertat de vot. Nosaltres som ferms defensors de les cures pal·liatives. Vull posar molt en valor un acord que es va prendre també en aquell mateix ple, que és tota l'atenció doncs, que requereixen, que mereixen i que requereixen i necessiten, per exemple, els malalts d'ELA. Per tant, que es pugui atendre els cuidadors. Això va molt en la línia del que nosaltres defensem, i en el cas de l'eutanàsia, per una qüestió doncs, de consciència, van votar en contra de la tramitació, i la segona votació doncs, no en van prendre part. Amb absoluta normalitat, perquè hi ha un respecte al si del grup parlamentari doncs, que ens permet des del minut zero tenir...
1: Però estan a favor, està a favor vostè de l'eutanàsia?
0: Nosaltres estem a favor de les cures pal·liatives i no ens hem posicionat mai a favor de l'eutanàsia. Mm-hmm. Respectem les decisions dels parlaments democràtics, només faltaria. Respectem les decisions individuals, només faltaria, però la nostra posició mm-hmm. està més en línia de donar aquell suport de tot tipus, també econòmic, assistencial, que requereixin, o la cura pal·liativa, mm-hmm. en d'altres supòsits, doncs preferim més aquesta opció.
1: I una cosa més, parlant d'afers religiosos, sap que el debat que també vull és en relació al burca, si s'ha de prohibir o no, i de fet hem tingut un ajuntament del PSC, l'Ajuntament de Lleida, tornant a intentar prohibir via ordenança municipal que es pugui anar amb burca pel carrer. Vostè això com ho veu? Creu que s'ha de prohibir el burca i que ho han de fer els ajuntaments?
0: Miri, a mi el burca no m'agrada, una. Dues, jo crec, sincerament, que el més probable és una regulació que correspon a nivell d'Estat, perquè si ens aproximem al burca des de la perspectiva dels drets fonamentals, que és una decisió lliure doncs, a la dona per qüestions doncs, de creença o això, qui té la capacitat de legislar és el Congrés dels Diputats, no, ni el Parlament de Catalunya ni un ajuntament. Si ens hi aproximem des d'altres perspectives, la seguretat, o això, hi hauria altres possibilitats. No? Jo crec que hauríem d'avançar doncs, en mirar que no hi hagués el vel integral a casa nostra. Aquesta és la posició que hem defensat, evidentment, com a govern de Catalunya. Són debats que s'han de fer amb serenor, són sensibles, però jo crec que des d'una perspectiva de drets, d'igualtat i de la dona, hauríem d'avançar en la direcció doncs, de que no hi hagués el vel integral a casa nostra.
1: I estan treballant.
0: Subratllo lo d'integral.
1: I estan treballant.
0: Hi ha hagut alguns debats a nivell parlamentari, jo crec que es podrien generar alguns consensos, però no hem aterrat en cap projecte legislatiu concret.
1: Conseller Ramon Espadaler, moltíssimes gràcies pel seu temps. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vostès.
1: Adéu.
0: Bon dia, bona hora.
1: Adéu. Tornem al Papa. Tornem a la visita del Papa i a la figura del Papa. Vicenç, dèiem, fa un any justament que és en el càrrec, li podem dir així, en el càrrec de Papa, de Pontífex, de Cap d'Estat del Vaticà. Què ha significat la seva arribada allà i el canvi que ha suposat en relació a Francesc?
3: Bé, evidentment, demà és el dia que fa doncs, un any doncs, que aquest papa doncs, va arribar al pontificat a través d'un... Jo ho explico doncs, al meu llibre, a través d'una operació secreta d'un nucli de cardenals i de seglars doncs, progressistes que van intentar doncs, que, i van aconseguir, finalment, doncs, que sortís una figura, vull dir, que fos una figura amb un cert consens, però que fos una figura que continués el llegat del Papa Francesc. I això, vull dir, és el que està en marxa. És el que està en marxa en aquests moments, perquè Lleó XIV és el personatge, jo ho estic dient al llarg de totes les entrevistes que faig aquests dies, doncs perquè és un personatge que resumeix molt bé la necessitat d'un líder no només espiritual, sinó un líder ètic i moral del segle XXI, que posi les coses novament una mica en ordre, no? En un món en què, sobretot, doncs, per culpa de l'administració nord-americana de Donald Trump, doncs, ha canviat les coses com una mitja i, realment, doncs, les violacions del dret internacional, els xantatges, les amenaces, etcètera, doncs, substitueixen el diàleg a la diplomàcia. I això jo crec que realment és important i cal tornar a posar les coses on en definitiva, eren, no? Això és una element substancial. D'altres elements, vull dir, a nivell doncs, d'avançar en les reformes de l'Església, vull dir, això ho anirem veient paulatinament amb un papa que és un gran estratega, jo el defineixo com el mestre dels escacs, perquè és un personatge capaç, diguéssim, d'establir ponts de diàleg a tots nivells, a nivell intern de l'Església i a nivell extern, i és una persona que aposta definitivament per la pau i en contra doncs, de les dictadures i dels totalitarismes.
1: Ens acompanya també el nostre corresponsal a Roma, Joan Soler. Joan, què tal? Bon dia.
4: Buongiorno, bon dia a tots.
1: I gràcies per acompanyar-nos. De seguida vaig amb tu, però volíem saludar també el Miquel Hurtado, el primer denunciant dels casos de pederàstia a Montserrat. Miquel, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: El saludem, vaja, que parlem amb ell abans que el Solés, perquè sabem que ha d'agafar un tren, així que volem això, aprofitar el temps per demanar-li. El que ens ha cridat l'atenció també d'aquesta agenda del Papa, que és que de moment no consta que hi hagi una trobada amb víctimes de la pederàstia. N'hi haurà, no n'hi haurà, la demanen, la volen?
5: A veure, nosaltres hem demanat una reunió amb el Papa per la senzilla raó de que a l'agenda papal hi ha una visita a Montserrat. Nosaltres hem demanat que no vagi a Montserrat per raons òbvies, perquè Montserrat és una institució que ha encobert casos de pederàstia i que es nega indemnitzar de les víctimes, i seria un escàndol que el Papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no reuneixi amb les víctimes de pederàstia. Llavors, nosaltres la reunió l'hem demanat, no hem rebut contestació, no sabem si el Papa es pensa reunir amb víctimes o no, i si es reuneix amb víctimes, amb quines víctimes es vol reunir i quins són els criteris per seleccionar les víctimes amb qui es reuneix.
1: És a dir, que a hores d'ara no teniu resposta d'això. Que no queda gaire, que queda un mes. Si no obteniu resposta, perquè clar, això de Montserrat no s'ha escoltat, sí que hi serà el Papa a Montserrat, què fareu, què faràs tu aquells dies?
5: Doncs, bueno, primer estem esperant, siguem prudents, a veure si responen. Però, clar, és que és en lloc d'aprofitar la visita papal per intentar curar ferides, visitar institucions com Montserrat és tirar sal a la ferida, no? Llavors, bueno, les víctimes ens haurem de plantejar què fem, si fem protestes, si fem escoltar la nostra veu. Però seria molt trist que el Papa estigui visitant Catalunya i les víctimes haguem de protestar davant dels mitjans de comunicació perquè l'Església no ens escolta.
1: Per tant, no descarten anar a protestar si efectivament la resposta a la petició de reunió amb el Papa no és positiva.
5: Clar, però és que seria molt trist arribar a aquesta situació.
1: Uh-huh. Doncs ha quedat claríssim, Miquel Hurtado, gràcies per atendre'ns aquest matí, primer denunciant dels casos de pederàstia a Montserrat. Que vagi bé.
5: Una cosa només que també volia dir, que una de les coses que estem molt preocupats és que el govern ha tornat a paralitzar de nou la llei d'impracticabilitat, no ens dona els motius per la qual està paralitzada, s'hauria de convocar la ponència i amb vots perquè la llei surti endavant, i la nostra preocupació i temor és que ho estan bloquejant per la visita del Papa perquè no volen donar un disgust als bisbes i els bisbes no volen que aquesta llei surti, no? Llavors seria absolutament escandalós que una llei per protegir els nens i la infància es paralitzi per la visita papal.
1: Llei de perquè no prescriguin, vaja, els casos de pederàstia perquè puguin ser denunciats en qualsevol moment i tenint en compte el temps de trauma que passa fins que un es veu capaç de poder fer una denúncia d'aquestes característiques. Es refereix a això?
5: Sí, exacte.
1: Doncs ara sí, Miquel Hurtado, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Joan Solés, tota la qüestió de la pederàstia. Clar, el Papa Francesc gairebé no es va pronunciar sobre els abusos que van sorgir, sobretot a partir del 18, el Papa Lleó XIV no ho ha fet gaire de moment, encara que sí que s'ha vist amb víctimes d'altres països al Vaticà i ha mostrat el seu suport als periodistes que investiguen els casos de pederàstia.
6: Bé, és que les estadístiques dels abusos sexuals de religiosos són alarmants. Fins a un 4% dels capellans de l'Església Catòlica han estat acusats d'abusos sexuals. A Itàlia, per exemple, el percentatge és del 3,5, és a dir, uns 1.200 dels 30.000 religiosos en actiu. En contraposició, fins a 16.000 dels 400.000 religiosos catòlics arreu del món hi estarien implicats. Aquest és, o hauria de ser, el primer i el més gran desafiament del pontificat. Lluitar contra els abusos sexuals del clergat, contra la pederàstia, contra les violacions de dones dins i fora dels convents, però, tot i així, un any després de l'elecció, Lleó XIV opta per blindar la innocència dels acusats. Dit d'una altra manera, opta per desconfiar de les víctimes mentre no es demostri que no menteixen. Històricament, el 90% de les denúncies s'han demostrat justificades o han acabat en condemna, aquesta nova posició, que contrasta amb la intransigència de l'anterior pontífex francès, va quedar palesa en les declaracions, per exemple, de Lleó, en el cas del bisbe de Cadis, acusat de greus abusos sexuals. Segons Prevost, les decisions es prendran segons els resultats de les investigacions. Investigacions que generalment s'eternitzen durant mesos, anys. Mentrestant, salten pels aires les mesures cautelars, com ara és la suspensió de l'exercici sacerdotal dels acusats, en aquest cas també del bisbe de Cadis, amb el pretext de que així es respecta la presumpció d'innocència, no?
1: Vicenç.
3: Sí, jo crec que és un tema delicat. Evidentment, el papa Francesc va ser el primer que va posar, vull dir, fil a l'agulla amb aquest autèntic càncer, doncs, que té l'Església, convocant aquella cimera, doncs, sobre els abusos, on jo vaig veure per primera vegada l'Església Catòlica plorar a cardenals sentint el testimoni esgarrifós de les víctimes, no? El papa Lleó XIV també ha estat bastant clar amb aquest tema. Sí que, evidentment, doncs, ha posat sobre la taula també el tema de la presumpció d'innocència, vull dir, evidentment, de la gent que practica aquests actes criminals. Òbviament, s'han produït casos, doncs, de sacerdots que han estat acusats de manera, vull dir, fraudulenta. Són molt pocs casos, cal dir-ho, vull dir, és una minoria, però no deixen de ser, evidentment, persones, vull dir, que als quals se'ls ha destrossat també la vida, com s'ha destrossat la vida, òbviament, majoritàriament, doncs, òbviament, de les víctimes, que estem parlant de centenars de milers arreu del món. Jo crec que el compromís del papa Lleó XIV amb aquest tema continua sent ferm. És un compromís, doncs, que la investigació ha de continuar en marxa, de seguir en marxa. Estan ara, doncs, fonamentalment al Perú, que ell coneix perfectament, doncs, el cas del Sodalicio de la Vida Cristiana, que era aquesta organització catòlica, vull dir, que abusava del poder i abusava també de criatures, amb unes ramificacions financeres importantíssimes, doncs, que van fins als Estats Units. S'està perseguint, doncs, tot això. Recordem que el papa Francesc va abolir i va dissoldre aquesta organització una setmana abans de morir, i el papa Lleó XIV, doncs, va, doncs, al darrere de conèixer realment fil per randa, vull dir, que és el que ha passat, doncs, amb aquest cas i amb altres que s'han produït arreu del món amb organitzacions diferents, doncs, que pertanyen a l'Església Catòlica.
1: Mm-hmm. Sigui com sigui, ens ho deia el primer denunciant dels casos de pederàstia a Montserrat, que si el papa no vol reunir-se amb ells, doncs que no descarten fer mobilitzacions en el marc de la visita del pontífex de Lleó XIV. Joan, avui al Vaticà teniu visita, avui us sí. Arriba el secretari d'Estat de Donald Trump, el Marco Rubio. En quin moment, déu-n'hi-do?
6: Sí, en un moment en un context de tensió oberta, no? Aquest dijous, aquest matí, a 11:45, el papa Lleó rep en audiència a Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units i enviat especial de Trump. La iniciativa, segons ha aclarit el cardenal Parolin, secretari d'Estat del Vaticà, va ser de la Casa Blanca, no de Roma. El Vaticà no ha anat a demanar, diguem-ne, pau, per dir-ho així. Ha estat Trump qui ha enviat el seu secretari d'Estat a buscar-la. Parolin ha descrit la trobada amb una frase que ho diu tot, i a la vegada no diu res. Diu: l'escoltarem, sense entusiasme, sense gestos de reconciliació precipitada. El cardenal ha avançat que es parlarà de tot el que ha passat, de totes aquestes crítiques de Trump i també de política internacional, els conflictes actuals, Amèrica Llatina, Cuba... És a dir, ja l'ordre és revelador. Primer els retrets i després parlaran del món. Mm. Sobre les crítiques de Trump al papa, Parolin no s'ha mossegat la llengua. El papa fa el papa, ens ha dit, i ha afegit que atacar-lo amb tot de retrets, doncs, li sembla una miqueta estrany. I en boca d'un diplomàtic o del cap de la diplomàcia vaticana, això és un retret fortíssim, perquè dona a entendre alguna cosa molt més forta que cosa rara, no?
3: Sí, ja, evidentment, jo crec que hi ha una operació en marxa, hi ha una operació d'emmarcar territori per part del secretari d'Estat Marco Rubio, de distanciar-se d'alguna manera d'aquestes estranyes posicions de destruir la diplomàcia que està, doncs, provocant el president nord-americà Donald Trump. Cal fer una lectura. Trump, en definitiva, ell opta perquè el seu dofí, doncs, sigui, en definitiva, l'actual vicepresident dels Estats Units, el vicepresident Vance, i s'està trobant que Marco Rubio, d'alguna manera, està fent molt bona feina tot arreu, sobretot amb els temes de Venezuela i amb el tema de Cuba. S'ha de recalcar que els Estats Units, a través de Marco Rubio, doncs, ell ha mobilitzat i ha fet operacions per enviar tones i tones de menjar que el govern cubà, precisament no deixa arribar en aquests moments a la seva gent. Des del desembre es va fer un pont aeri amb aliments. Això no hi ha notícia. Cuba es pateix fam. Marco Rubio, que és d'origen cubà, sabia el que faria doncs, Donald Trump i el que faria Venezuela, vull dir, en el cas de Cuba, i es va encarregar de fer portar per part de l'Església Catòlica, per donants privats, per organitzacions governamentals, aquesta ajuda perquè la gent tingués menjar, que no els hi arriba. Però realment Marco Rubio podria acabar sent, doncs, diguéssim, el candidat republicà a les pròximes eleccions nord-americanes. I això és un fet, diguéssim, important, perquè el que queda del Partit Republicà, d'alguna manera, que té molt bona sintonia, doncs, diguéssim, amb el papa Lleó XIV, que és Marco Rubio, pot perfilar-se en el futur com un bon candidat, diguéssim, en un moment en què els demòcrates tampoc tenen un candidat, no? Necessita estabilitat. Evidentment, als Estats Units, i el papa també pensa que ha de ser així, no?
1: Tu, al teu llibre, expliques que el successor de Francesc havia de portar una clau a la butxaca, una clau per obrir i tornar a omplir la caixa forta de fidels, s'entén, no? Aquest és un dels motius que fan que Prevost guanyi suports quan no era favorit. Un papa nord-americà que pogués trencar el bloqueig econòmic dels bisbes dels Estats Units, que s'havien apartat d'alguna manera del Vaticà com qui castiga un fill rebel, no? En Francesc.
3: Sí, d'alguna manera va ser així. Durant els 12 anys del pontificat del papa francès, l'episcopat nord-americà, que es va alinear fent campanya electoral, pràcticament, perquè Donald Trump arribés en el seu primer mandat a la Casa Blanca, i també ho ha fet doncs, en aquest, de cara a aquest segon mandat, i va denunciar, vull dir, com feia sempre el president nord-americà, vull dir, el frau electoral que ell deia, vull dir, que no s'ha pogut corroborar mai aquest frau electoral de la victòria de Joe Biden. En definitiva, l'episcopat nord-americà va tancar l'aixeta econòmica al Vaticà. Mm-hmm. I això realment és important, és un percentatge molt important del pressupost del Vaticà, els diners que arribaven sempre dels Estats Units, una comunitat catòlica realment molt, molt i molt forta. El fet de poder de que el papa sigués nord-americà i alhora peruà, com és, doncs podia permetre d'alguna manera tornar a obrir aquesta aixeta. I aquest va ser un element que jo explico el llibre, vull dir, en definitiva, el meu llibre són les intrigues i diguéssim totes les vicissituds que es produeixen a l'hora d'elegir un nou papa, i com doncs, l'element econòmic va arribar a convèncer, diguéssim, a cardenals del sector més moderat de l'Església perquè s'assumessin a la figura de Robert Francis Prevost com una figura de consens, malgrat ser realment doncs, un progressista i malgrat ser, en definitiva, vull dir, un reformista.
1: A partir d'aquest plantejament, ara us trasllado la pregunta i incorporo una veu més a la conversa. Ell és l'Enric Canet, capellà, el capellà progre, nosaltres el tenim batejat, el nostre capellà progre del Casal d'Infants del Raval. Enric, què tal? Encantada de saludar-te una altra vegada. Bon dia.
7: Bon dia. Com estem?
1: Volia demanar-vos a tots tres, després d'aquesta exposició, no, de l'aposta per Lleó XIV, amb aquesta intencionalitat de recuperar una mica els Estats Units, els bisbes dels Estats Units i també les aportacions econòmiques, creieu que la guerra dialèctica amb Donald Trump li fa guanyar o perdre donacions als Estats Units, suports als Estats Units?
7: Bueno, això jo el que penso que per una part guanya suports, clar, dels demòcrates i de la gent avançada, però, bueno, Estats Units és un món molt diferent al nostre. No sabem les reaccions que tindran.
1: Mm-hmm. Tu sí que ens has dit més d'una vegada que la religiositat de Donald Trump a tu no et representa, per tant, per això et demano també per aquest enfrontament obert, no? En poques paraules, és veritat que és mesurat en les seves intervencions públiques en relació a aquesta guerra i a l'actuació de Donald Trump, però vaja, quan la diu el papa.
7: Bueno, és que no parlen del mateix Déu. No creuen en el mateix Déu. En Trump creu en un Déu i Lleó creu en un altre Déu. És aquest el problema. I encara que sembli que diguin el mateix Déu i que sigui el Déu cristià, no parlen del mateix Déu. Per tant, no es podran posar mai d'acord.
1: Interessant.
3: Bé, potser el Déu de Donald Trump és ell mateix.
1: Segurament.
7: I el diner i el poder... Ah, no es pot parlar d'un Déu El Déu de Jesús és un Déu del servei, del servidor, i no un Déu del poder, que és el que ell vol mostrar, el Déu del, bueno, del, del poder de la gent que ocupa tota la... a l'estat de Nord-Amèrica i que va ocupant tot el món.
1: Mm-hmm. Joan,
6: de totes maneres, a part dels diners, que són importants però no deixen de ser materials, aquí el que hi ha és una altra qüestió molt important, i és que amb Lleó XIV al capdavant de l'Església, els canvis doctrinals que Francesc havia intentat impulsar semblen aparcats, si no enterrats. Mm-hmm. El nou pontífex no ha donat cap senyal d'obertura en els grans debats que divideixen el catolicisme contemporani, ni sobre la persecució dels abusos sexuals del clergat, com dèiem abans, ni sobre el tracte pastoral a les persones LGTBI, ni sobre el celibat sacerdotal. Tampoc s'esperen canvis en la posició de l'Església sobre preservatius, l'avortament, el matrimoni, el divorci, l'accés de les dones al sacerdoci, l'eutanàsia. En tots aquests fronts, el pontificat de Prevost apunta a una línia de continuïtat amb la doctrina tradicional i de ruptura silenciosa, en fi, respecte al seu predecessor. Fixeu-vos que l'únic canvi que va aconseguir Francesc, que ja Francesc va intentar tot això, però va fracassar estrepitosament, l'únic canvi que se li va permetre, que va ser com una concessió, va ser que els creients divorciats poguessin combregar. Aquest és l'únic avanç important. És a dir, estem encara a remolc del Concili Vaticà II, des de llavors, des del Concili Vaticà II, han canviat molt poc les coses dins de l'Església Catòlica.
1: Enric...
7: No, jo encara diria més greu, és un problema de la dona. El tema de la dona és un tema que l'Església, des de fa segles, no es planteja, i tot el que estàs dient va lligat al tema de la dona, eh? Vull dir que, fonamentalment, no, aquest és el problema.
1: Enric, que ens interessava també, tenint en compte que el papa visitarà el Raval, que ens facis una valoració en relació a això.
7: Bueno, d'entrada, que sàpiga que el Raval és una, és multicultural i de moltes religions, i sobretot la religió musulmana. A mi m'agradaria que digués paraules en favor de la religió musulmana en un moment que se l'està atacant des de molts cantons. Vull dir que em sembla que, i aquí a Catalunya, certs partits polítics que ataquen l'islam, que el papa parli de l'islam i de les coses molt positives com el catolicisme que té l'islam. I això sí que em semblaria interessant que parlés.
6: Ho va fer a Argèlia, però és important que ho faci també a Europa, principalment, no?
7: I en un barri que el 90% són musulmans, em sembla fonamental. Jo el que preocupa del papa és com l'entraran a la parròquia de Sant Agustí, com arribaran a entrar-hi, amb la Rambla tallada i tot el merder que hi ha allà, però bueno, ja s'ho trobarà.
1: Ja ens ho aniràs explicant, Vicenç, anaves a dir, per,
3: sí,
1: per
3: no,
1: acabar.
3: Sí, el tema de la islamofòbia, evidentment, a Europa, tiat doncs, per l'extrema dreta, fonamentalment, i per partits, doncs, aquí a Catalunya en tenim un bon exemple. És un tema que, vull dir, que el papa, doncs, vull dir, l'ha posat sobre la taula, evidentment, vull dir, l'ha posat sobre la taula, doncs, amb la seva visita a l'Àfrica, però ha fet declaracions també en respecte això. Evidentment també ha fet declaracions demanant als catòlics que pertanyen a aquests moviments de dretes que no utilitzin la religió per manipular la religió, no? En definitiva. I això és realment, jo crec que és important el discurs que pugui fer doncs, al Congrés dels Diputats, un discurs potser de l'àrea més política, no tan religiosa, i evidentment doncs, a la parròquia de Sant Agustí el que pugui fer un acte que es preveu en definitiva, vull dir, jo ho he llegit, almenys multicultural, perquè el Raval és un mosaic de cultures.
1: El que no ens costa de moment és que s'hagi de veure amb la Rosalia, eh?
3: No sembla que es pugui veure amb la Rosalia, però bé, no es descarta res, perquè hi ha tot un cúmul de visites privades que es poden produir doncs, al Palau del Bisbe doncs, en un moment donat, on hi pugui haver doncs, personalitats de la vida social catalana doncs, que puguin doncs, acostar-se i apropar-se al papa. Jo crec, d'altra banda, que és un papa que té un llarg recorregut, és un papa definitivament jove, té 70 anys, és jove pel que és la gerontocràcia vaticana, vull dir, habitual, i per tant, vull dir, les seves reformes no les pregonarà. Ja, no anirà pregonant les reformes, les veurem quan estiguin fetes.
1: Vicenç Lozano, Joan Solés, Enric Canet, moltíssimes gràcies a tots tres, de debò.
0: Arrivederci.
7: A vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu. Bon dia.
8: Adéu.
9: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Avui visita l'Aquí Catalunya Miguel Poveda.
10: Padre, dígame qué le han hecho al río.
11: En 2021, Miguel Poveda va publicar aquest tema i el va dedicar a son pare, una cançó que va compondre Joan Manuel Serrat l'any 1973. Aquell mateix any, a Barcelona, va néixer Miguel Poveda.
10: Blanca.
11: Fill d'un murcià de Lorca i una manxega de Puerto Llano, sense cap tradició de músics a casa, Miguel Poveda es va criar al barri de Bufalà de Badalona.
12: Cuando llegaba el verano que las mamás se bajaban al portal de la casa con su silla, ¿no? Eso es muy andaluz, pero sí. En el barrio que yo crecí era así.
11: No era Andalusia, però ell va créixer entre extremenys i andalusos i, com deia Lorca, va néixer poeta i artista, com el que neix Coix, i per això es va poder obrir camí com cantaor.
10: Vente conmigo y haremos.
11: I cap al món. El 2003 se'n va anar a viure a Sevilla, convertir-se en un andalús més i no d'adopció.
13: Claro que soy de aquí. Aquí estoy, ¿no? Y aquí seguiré.
11: Però abans, el 94, va fer la seva primera gira pel Japó. El 98 va cantar davant de 150.000 palestins al Festival de la Cultura i de les Arts del Ramalà i el 2000 va iniciar la seva primera gira pels Estats Units.
10: Ries de befe.
11: Però el cantant del món també va trobar el moment de tornar a casa.
13: En este caso, como no soy ni de Utrera ni de Jerez, que soy catalán, pues tengo esa suerte de tener la posibilidad de poder expresarme en dos lenguas diferentes, el catalán y el castellano.
11: El 2005 va editar l'àlbum Desglas, i és que si per una cosa destaca Miguel Poveda és per fusionar el flamenc amb la copla, el tango i la poesia, especialment la del de Fuente Vaqueros.
14: Dibujaba también muy bien, tocaba muy bien el piano y era la mejor persona del mundo.
15: ¿Qué?
14: La mejor persona del mundo.
11: Federico García Lorca era tan bona persona que Miguel Poveda li ha dedicat no només dos àlbums, sinó ara una pel·lícula, Enlorquecido, un diari de viatge on explica la seva experiència redescobrint els misteris del poeta de Granada.
16: Eso en aquel otoño de 1935, cuando la ciudad que tú tanto amabas se rindió por fin a tu talento, nuestra Barcelona. Te acompaña Margarita Sirgu, que abre temporada con la Dama Boba en el Teatro Barcelona. El éxito de la representación es tal que tiene que aplazarse el estreno de Yerma con el teatro desbordante hasta el peligro. Por fin se estrena Yerma. Y unos días después, ahí estás, en el Teatro Stadium, vestido con el mono de la barraca, aunque estabas ya a punto de abandonar la compañía. Estás ahí. Y el 12 de diciembre llega por fin el estreno de Doña Rosita la Soltera, con tal expectación que en los establecimientos flamencos del Distrito Quinto había un silencio sepulcral. El éxito es tal que te obligan a saludar al final del primer acto.
1: Miguel Poveda, què tal? Bon dia.
17: Bon dia, Marina.
1: I gràcies per venir a l'Aquí Catalunya.
17: Gràcies a tu.
1: Per què Lorca?
17: Bueno, porque es un artista muy completo, muy... que tiene muchas lecturas, que es un hombre comprometido, que tiene un discurso necesario para mí en el día de hoy, que es un hombre comprometido con el arte, lo fue, que fue asesinado, que fue un genio en tanto en la poesía como en la dramaturgia como en el teatro, pero que además era un activista cultural y con un sentido del amor y de la naturaleza y de la justicia, de la igualdad muy grande, y por eso me atrapa, ¿no? todo ese magnetismo que tenía y que cuentan que tenía el poeta.
1: I això és un viatge del teu viatge a Lorca.
17: Sí, al cor de Federico.
1: I com ha estat?
17: Pues muy emocionante, porque he transitado por toda esa vida y esa obra del poeta, que fue muy fructífera, pese a que solamente le dejaron vivir 38 años, pero fue un hombre que hizo muchísimo, viajó mucho y que fue un impulsor y también un divulgador también de por ejemplo del flamenco, del teatro y de las músicas más castigadas, ¿no? Pues allà on passava, en Buenos Aires, Nueva York, La Habana, Montevideo...
1: Clar, tu ets català. Tu
17: sí, soc un català de Badalona.
1: Tu ets un català de Badalona,
17: sí.
1: De pares del sud...
17: Bueno, el meu pare és de Múrcia, va morir, i d'una pedania de Lorca, casualment, d'una pedania de Lorca que es diu La Paca, i la meva mare és de Puerto Llano, de Castilla-La Mancha.
1: tu no eres andalús, no tenies cap arrel andalusa tampoc. Tu fas flamenc.
8: Tampoc.
1: En el moment en què comences a voler fer flamenc, va ser un hàndicap per tu el fet de no tenir arrels andaluses?
17: No, perquè el flamenco que... cuando yo encuentro el flamenco, lo encuentro en mi barrio, que era un barrio muy andaluz, un barrio de extremeños, de... no era un barrio catalán, era un barrio de toda la gente de fuera, ¿no? Y entonces luego mi madre nos llevaba a las peñas flamencas andaluzas, con lo cual, sin darme cuenta, estuve como en una atmósfera andaluza continua.
1: A Badalona,
17: ¿sí? A Badalona, sí. Y ya es cuando ya encuentro el vínculo con la cultura catalana, es cuando yo ya llego de la mili, del servicio militar, y empiezo a tomar contacto con la ciudad, porque yo ya me traslado a vivir a Barcelona, ¿no?
1: ¿Tu tens relació amb el taller de músics del Raval?
17: Sí, clar. Claro, ahí llego amb 20 anys y ahí es donde encuentro, ¿no?, ese vínculo con la ciudad de Barcelona, con una escuela que está muy viva, ¿no?, que tiene músicos de todos los lugares, argentinos, de la música clàssica, de orquestas, del jazz, sobre todo. Y ahí empiezan a surgir otros proyectos distintos al margen de lo que había hecho, o sea, muy distinto a lo que había hecho hasta ahora, ¿no?
1: Allà s'hi ha fet i forjat també la Rosalía, el Salvador Sobral.
17: Exacto.
1: El seu director, el Lluís Cabrera, el director del taller de músics del Raval, diu: el flamenco serà català o no serà?
17: El flamenco es universal. El flamenco es universal y es una música que ha enraizado en distintos lugares. De repente hemos visto que en Japón, en Tokio, hay bailadores y bailadoras que lo hacen increíble. O sea, porque al final ha calado todo ahí tan tan fuerte, pues lo mismo que ocurrió aquí en Cataluña, ¿no? Muchos cantadores que se vinieron y emigraron aquí, al final se forjaron en los tablaos que existen en Barcelona, ¿no? El tablao cordobés, el tablao de Carmen, que es un tablao dedicado a Carmen Amaya, que es una bailadora catalana. y al final, pues, han surgido aquí muchos artistas que hacen también que Cataluña esté en el mapa del mundo del flamenco, ¿no? Cañizares.
1: ¿Mai has pensado a tornar a Cataluña?
17: ¿Perdón?
1: ¿Mai has pensado a tornar a Cataluña?
17: Sí, he tornat.
1: Dic a instalar-t'hi, ¿eh?
17: Sí, volví en el 2015 y estuve un año, pero el amor...
1: No sé si eso es volver, ¿eh?
17: Bueno, siempre vuelvo porque está aquí toda mi familia, están aquí mis amigos, están aquí mis raíces. Me encanta seguir conectado con la ciudad. He vuelto a grabar, por ejemplo, para rememorar el disco de Slash, ¿no? Uh-huh. He vuelto a grabar con una cobla maravillosa, o sea, no me olvido de mis raíces. Hace poco volví a grabar un poema de la Joana Raspall, que tenía muchas ganas de hacer con una cobla de sardana y seguir conectado a mi tierra, ¿no?
1: Però l'amor se't va emportar.
17: Però l'amor manda. y nada, pues ahora estoy en la Costa del Sol, hace ya unos cuantos años que vivo en la Costa del Sol de Málaga, ¿no?
1: Ara que parlàvem de l'amor, tu dius, parlant de l'orientació sexual, que la gent famosa com tu teniu l'obligació de fer d'altaveus.
17: Sí, yo creo que sí, considero, ¿eh? Os respeto a todo el mundo que quiera guardar su intimidad y en este caso no es exponer una intimidad, es simplemente creo que hay algo que hacer y que por lo que luchar y dar visibilidad y normalizar una cuestión, y entonces para ello sé que tengo que defender este motivo, ¿no? De mostrar con libertad tu sexualidad sin que te vean como si fueses un enfermo o un bicho raro, ¿no? O sea, desgraciadamente, bueno, pensábamos que había muchas cosas superadas, pero nos damos cuenta de que no. Entonces hay que alzar la voz, claro.
1: De fet, tu portes un tatuatge al coll que, si no he llegit malament, posa libertad.
17: I aquí diverso. Diverso, sí, sí.
1: Una a cada banda, un costat al coll libertad i a l'altre diverso.
17: Libertad i diverso. Diverso porque no me gusta que me clasifiquen, o sea, eres catalán, o eres andaluz, o eres flamenco, o eres cantante, o eres de... O sea, yo soy un ser que he crecido, como te digo, en un barrio andaluz, siendo catalán, con mis padres, cada uno de una parte, de un punto distinto de España. Mi padre escuchaba Pink Floyd, Alan Parsons, Mike Oldfield, Supertramp, y mi madre escuchaba Bambino, María Jiménez, Chiquetete, escuchaba flamenco. Llego al taller de Musics y empiezo a convivir con músicos de todos los estilos. Me encanta la música en general, aunque mi base y mi tronco sea el flamenco. Y me gusta el mundo, me encanta el planeta, me encanta nutrirme de todas las culturas, con lo cual soy diverso y quiero tener esa libertad de mostrarme como, también como soy, ¿no?, realmente.
1: Que de fet això és el que poses en valor de Lorca també al, sí, claro, al documental, aquesta capacitat de poder ser i defensar-se i no tenir mania, i la seva capacitat de ser ell mateix, no? I relacionat amb això que parlàvem ara, sempre ha estat tan fàcil per tu? Perquè és veritat que un cop ja arribes a una certa tribuna, dius, escolta'm, sí, jo, tornant, això que dèiem de l'orientació sexual, doncs sí, jo sóc el que sóc i no me n'amago, i al contrari, faig altaveu perquè molta altra gent al darrere meu doncs pugui tenir algun referent.
17: Sí.
1: Tu n'has tingut de referents, si t'ha costat o no t'ha costat?
17: Sí, me ha costado, pero no porque no he tenido referentes. He tenido ese arrojo, esa necesidad de quitar mi peso, de quitar mi mochila, ¿no? Entonces esta cuestión para mí era importante, ¿no?, para caminar por la vida. Pero sí es verdad, y te reconozco, Marina, que durante unos cuantos años, o sea, yo me muestro, digo esto, pero siempre como teniendo que demostrar que no soy malo, soy buena persona, hago música, tengo mis valores, tengo mis inquietudes. Y
1: claro, pero es fuerte lo que estás diciendo. O sea, tú dices, yo he podido decir que a mí me gustan los hombres, sí, pero he tenido que demostrar que soy buena persona a pesar de ello.
17: A pesar de ello, sí, sí, totalmente. Entonces, luego al final no tengo que explicar nada más. O sea, al final voy sin careta por el mundo y ya dejo de preocuparme qué piensa el de enfrente, el de al lado o el del otro. No puedo cargar con ese peso, no puedo más. Entonces, lo único que me queda es defender cosas que yo considero que son, pues eso, para protegerlas, ¿no? Como es el alma de cada uno y los sentimientos de cada uno libres.
1: Lo decías tú hace un momento, no estamos en un buen momento en relación
17: a
1: eso.
17: No, ay, qué miedo.
1: Hay juicio, hay prejuicio, hay...
17: Sí. Hay agresividad también, porque de repente las redes también se muestran agresivas y hay un mensaje ahí que cala, desgraciadamente, hondo, y los chavales y las chavalas tienen que crecer de otra manera, con otro sentido de la libertad, de la igualdad y de la justicia, ¿no?
1: ¿Tú estás en redes?
17: Sí, claro. ¿Cómo no?
1: Bueno, oye, no sé. Al final es una elección eso.
17: Sí, es verdad. Hay gente que ha elegido no estar ahí, pero yo tengo esa herramienta para mostrar mi trabajo, para contarle a la gente que me sigue por dónde voy, por dónde transito, cuáles son mis proyectos, dónde estoy, si voy a grabar, si estoy grabando, un poco. Ese es el uso que yo le doy, ¿no?
1: Estem fent l'entrevista, jo te l'estic fent en català, l'entens
17: sí, perfectament.
1: Clar, perfectament. I l'has parlat. Per què aquesta... Perquè, és a dir, jo me muestro com soy i sin manies i sin vergüenzas. Hi ha un component encara de que et fa cosa parlar català perquè creus que no domines suficient?
17: No.
1: O per què?
17: Només no,
1: t'ho pregunto des de la... Vaja,
17: sí,
1: des de la innocència, més pura.
17: Porque me expreso mejor en castellano y no me voy a mutilar mi forma de expresarme, que es mejor en esta. Quiero decir, no me tengo que justificar porque hablo en castellano.
1: No, de la misma manera.
17: No, te lo digo por ti, Marina, no. Ni me tendría que justificar por hablar en catalán tampoco, ni por cantar en catalán ni por cantar en castellano, porque tengo esa dualidad, afortunadamente, pero es verdad que mantendre una conversa sencera em costa. Estic tota l'estona traduint perquè pensa que el meu barri era un barri d'andalusos i que ara visc a Andalusia i em costa canviar el xip, no? Però sí que sé parlar català.
1: Home, no, però és que en saps i ho fas perfecte. Vull dir, bueno, perquè a vegades també és la recança personal d'un de no fer-ho,
17: sí,
1: de no tenir l'hàbit de fer-ho.
17: Sí, y me esfuerzo, y lo hago, de verdad, pero como mis padres no lo han hablado,
1: claro,
17: pues es igual que, por ejemplo, alguien que hablaba catalán siempre, cuando cambia el chip para hablar en castellano, costa, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
17: Pues a mí me pasa igual. Y luego, cuando estoy delante de un micrófono, estoy como más contenido. Yo, cuando parlo a la Margosa, que es mi director, mi músico, mi amigo, con quien llevo toda la vida haciendo proyectos, quan parlo amb ell, parlo en català, però estic a la intimitat.
1: Clar, perquè això passa també, que al final parlem amb les persones amb la llengua que les hem conegut.
17: Exactament. I no estoy delante de un micrófono, me da... ¿sabes? Le tengo mucho respeto a meter la pata, a decir algo, una palabra mal, y es una...
1: Un zurdo al armario,
17: es una cuestión, también, ah, también, pues... pero te lo puedo cantar, si quieres, yo,
1: venga.
17: Mira, y además esto que te canto y cuento lo voy a presentar el 22 de maig a Girona, que farà 20 anys, que no que tinc 20 anys, farà 20 anys de l'Auditori de Girona, i farà 20 anys que jo vaig treure el disc Desglas, no?
1: Mm-hmm.
17: I vaig incorporar un poema nou que diu: si el món fos escrit amb llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir.

0: Moltes gràcies, de debò, per la teva generositat, per haver-te prestat, per haver-nos ofert aquest, aquest regal
1: a
0: meravellós.
1: A ti, Marina. I sortiré de l'armari a l'hora de parlar en català, sí.
0: Vinga, prometo. La promesa de Miguel Poveda des de l'Aquí Catalunya. Una abraçada i moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada, Marina, igualment.
0: I moltíssima sort.
1: Moltes
0: que
1: gràcies.
0: Que vagi bé amb Enlorquecidos.
1: Enlorquecidos. Ay, sí, que déjame decirte que estoy mañana en los cines Cinesa Diagonal, pasado... Bueno, que Miguel Poveda...

0: Jo que sí, val? Però me'n vaig de viatge i estic molt estressada. Mm-hmm. Jo no sé si vosaltres us estresseu quan aneu de viatge llarg, eh? Un viatge llarg, fora, als Estats Units...
1: Sempre, i no dormo.
0: Hòstia, una angoixa, tio. Porto dos dies amb un neguit, amb la casa plena de bosses, de maletes, vaig anar al xino i em vaig comprar... Ai, al xino, perdó, vaig anar
2: al bazar.
0: Al bazar. I vaig comprar bossetes d'aquelles per empaquetar... A més, als Estats Units, que doneu-me el rotllo, perquè dius, em posaran el quartito. Saps aquell quartito que et posen? Tinc molta angoixa, de veritat.
2: Algo que declarar,
0: sí,
2: senyora.
0: Sí, sí, sí.
2: No, no sé per què dic en castellà, perquè no diré en castellà.
0: Vaig amb un amic que té un cognom molt comú. Vaig amb un amic que té un cognom molt comú i ja m'ha dit, hem d'agafar dos avions, i m'ha dit, el segon necessitem 5 hores perquè m'hi posaran segur en el quartito, perquè sempre m'hi posen.
2: Ah, sí,
0: diu,
2: eh?
0: Per tant, haurem de buscar un lloc a l'aeroport. De, mira, espera'm aquí. T'he de dir, us he de dir, que pago molts més diners només per anar amb el meu amic. De l'angoixa que em dóna a mi anar de viatge sola amb avió.
2: Ah, sí, eh? No, no et feia d'aquesta pasta, Imma.
0: Sí, sí, a més, els avions em fan molta angoixa, molt respecte.
2: Però per fet de volar o...?
0: No, la moguda en general. A veure, puc anar-me'n a Roma i no em passa... tranquil·la, he anat a Canàries. Però als Estats Units, que hi ha tot aquell jaleo per entrar... Li vaig dir, mira, és igual, vinc amb tu, encara que em costi més el bitllet, però jo sola no vaig. I ella, el meu amic, està feliç perquè diu, ai, que bé, me cuidaràs quan estigui al quartito, eh? Perquè no, ja si sabem que acabarem
1: si
0: allà.
1: Si ell va al quartito, jo...
0: És molt important saber triar bé la persona amb la que viatges.
2: Oh, i tant, oh, i tant, no? Perquè sí. No tothom serveix per això.
0: I no és el mateix viatjar que anar de vacances. Això també és important. O sigui, anar de vacances és tirar-te a un hotel i després anar amb qui vulguis, total...
2: O no, perquè al final grans amistats s'han troncat perquè has decidit fer un viatge amb una altra parella, per exemple.
0: Sí, però un viatge, això t'estic dient. Un viatge és una cosa, vacances és una altra. Si apalancar-te en una casa a Menorca 3 setmanes, què pot passar malament?
2: Que has de compassar els ritmes de l'hora de menjar.
0: No, però
2: has de tenir prou confiança per dir...
0: Però si tu estàs en una casa, passes de tot. Jo vaig a l'hora que vull, menjo el que vull, a mi no m'emprenyis. En canvi, quan vas de viatge, has de fer ruta. Jo ho veig així, jo crec que els viatges són ruta. Jo vaig a fer ruta per als Estats Units, val? Per tant, estaré tot el dia amb una persona, amb un cotxe, amb un llamall, decidint les coses...
2: Qui planifica?
0: Jo. I ell. Per què? Doncs perquè improvisem. I per això crec que és una bona persona per mi.
2: Yeah.
0: Perquè improvisem.
2: Perquè no tenim ni als dos us agrada fer-ho.
0: Tenim a l'hotel del principi i a l'hotel del final. Bueno, tinc, perquè ell està allà treballant. Vull dir, va a treballar. I té una setmana de vacances. Llavors jo vaig una mica abans... I una mica després. I la setmana de vacances és el nostre viatge, que anem amb cotxe, tal i qual i pasqual, no? I per això dic que vaig abans, pago més, però prefereixo anar tranquil·la, arribar, estar 3 dies a l'hotel sola, fer-me les meves coses, les meves piscines, les meves alegries. Però el primer problema, jo us ho dic ara, si voleu saber amb qui viatjar, arriba quan arribes a l'aeroport. A l'aeroport ja veus si això anirà bé o no. O sigui, ja veus, si la gent arriba a l'hora, per començar... O la gent arriba tard. Jo a un aeroport arribo 3 hores abans, sempre.
2: Que això també estressa, eh? A mi aquest tipus de persones m'estressa.
0: Pues perdona, a mi m'estressa el que arriba tard, perdoneu.
2: No,
0: què vol dir?
2: És igual d'impuntual el que arriba massa d'hora que el que arriba tard.
0: No, no, no. Jo no puc amb el que arriba tard, ja l'agafarem el vol. Dius, oh no, sisplau.
1: Però que et miren el bitllet i et diu, no, això és de demà, senyora.
0: Sí, ja pot ser. No, però és veritat, eh? A mi m'angoixa molt i necessito anar amb algú histèric com jo, en aquest sentit.
2: Totes les persones que, a més a més, ho deu portar tot imprès, que no et serveix posar el bitllet al mòbil, no?
0: Tot imprès i tots els documents fotocopiats i repetits a la maleta que facturo i a la que no. Igual que els medicaments, tot repetit. Home, per favor, tranquimacines por duplicau.
2: Immersos si no, 250 anys.
0: Clar que sí. Escolta, i després el tema de la maleta. Si factures la maleta, si no factures la maleta, si portes una maleta massa gran, jo sempre li dic al meu company, companya de viatge, tu porta la maleta que vulguis, jo no la penso carregar. Ja t'ho dic ara. O sigui, jo vaig amb la meva motxileta...
2: Tu factures?
0: No. Jo vaig amb la meva motxileta i tot a dintre. I si tu vas carregat, això ho carregaràs tu durant tot el viatge. Jo no penso carregar que perquè,
2: però llavors
0: perquè
2: que,
0: és un clàssic, això.
2: Vol dir que
0: això.
2: Factures la maleta.
0: No, jo porto una motxilla a sobre, tot amb mi.
2: Només viatges
0: sí,
2: amb una
0: intento,
2: motxilla?
0: Intento.
2: Molt bé, no està bé, jo sóc de les militants de portar-ho tot a sobre.
0: El que passa que...
2: De no esperar després a la cinta.
0: Sóc la típica porculera que abans de pujar a l'avió li dic al meu amic, el meu necessari t'hi cap a la teva maleta
1: sí,
0: que factures,
1: això també faig.
0: Que això és un clàssic també. Però bueno, el tema és no carregar més del compte. Llavors jo que tinc l'escala fotuda, el que no faré és carregar la teva maleta,
1: no.
0: Perquè tu t'ha donat per portar-ne 3, val? I a mi això em va passar una vegada que vaig anar a Tailàndia fa molts anys, i com que jo em desoriento a l'Eixample, no m'agrada viatjar sola, perquè aquest és un altre tema. Viatjar sol o acompanyat? Hi ha gent que li encanta viatjar sol, i jo ho respecto i ho trobo meravellós, però jo sóc incapaç, perquè m'agrada compartir. O sigui, jo puc estar sola en un balneari, això sí. Balneari sola, vamos, feliç durant més. Però viatjar, fer rutes, veure museus, veure concerts, veure coses, que faig jo allà, en aquell país, sola? Si m'agafo una tristor que no es pot aguantar. Ara sou d'acompanyats o sols?
2: Jo, depèn. Puc fer les dues coses, que depèn del tipus de viatge, molt també, ara ho deies tu.
0: Clar,
1: sí. Jo mai sol. Mai sol.
0: Eh?
1: I, de fet, mira,

0: ara ja que estic, ja sóc grandet, ja puc dir, no m'agrada viatjar.
1: Mira, no m'agrada, pues això és un tabú, eh?
0: No m'agrada viatjar, o sigui, vaig, sempre estic cansat. O sigui, el que parlava de vacances de 3 setmanes a Menorca m'agrada. El que no m'agrada és anar, has de veure això.
1: Ja, això és un perfil que no es pot aguantar, també t'ho dic. Clar, això no depèn amb qui viatges. Clar, el que us
2: però
1: deia.
2: Està bé també saber-t'ho, perquè al final és veritat que hi ha una època de la vida que és com que s'espera de tu, no? Que siguis un aventurer, que t'agradin a llocs... Que...
0: A les 7 del matí, va, hem d'anar a veure una pedra de no sé quin. No vull veure més pedres, ja he vist moltes pedres a la meva vida.
2: I que porto tota la temporada treballant, que el que vull és descansar, que això també ens passa.
1: Jo això li dic al viatger, check. Aquest pesat que va, hem d'anar al museu, ara d'excursió, ara a veure una catedral, que dius, no em ratllis, deixa'm en pau. Jo sóc feliç en una terrassa veient la gent friki com passa. Que sí. Per mi això és viatjar, entrar dintre de la ment. El que us deia, jo vaig anar a Tailàndia fa molts anys i com que em perdo, no trobava ningú que em volgués acompanyar. Doncs vaig posar un anunci, us ho juro que això és cert, a la llibreria Altair, que vaig dir, aquí hi haurà gent interessant. I vaig dir, algú em vol acompanyar a Tailàndia? I va aparèixer una noia que es deia Marta, que som amigues.
2: De debò?
1: Sí, sí, i ens vam anar juntes a Tailàndia, no ens coneixíem de res. La vaig citar a la botiga de Gràcia, on treballava jo llavors, a Mantis. Sí. Va venir.
2: Però li va fer un càsting, perquè clar...
1: Vam anar a prendre algú, ens vam trobar en una festa, que hi havia un concert, ens vam fotre les dues allà, vaig veure que era, com jo, rotllo flow viajando, No era check. Era flow de, pues anem aquí, pues anem allà. O sigui, vaig viatjar amb ella per Gràcia durant una nit i vaig dir, sí.
2: Has superat la prova,
1: no? Has superat la prova i em va anar molt bé i, clar, vaig poder fer coses que a vegades amb un amic no es pot fer. Per exemple, bueno, ho faig, amb el meu amic aquest viatge ho faré, de dir a l'avió, a mi no m'emprenyis, jo vull finestra, tu vés-te'n al passadís o vés-te'n a una altra fila. Ja, per... O si agafem un autocar, tu davant i jo darrere, però jo vull estar a la finestra sempre.
2: Que això és el problema, també, quan viatges només amb una sola persona, que sigui molt absorbent, no? Que no puguis tenir els teus espais de repòs, clar, de descans, de silenci...
1: És que hi ha una norma d'or que el meu amic em va mirar i em va dir te voy a decir algo y no te enfades. Digo, no, te lo voy a decir yo antes. Habitaciones separadas.
2: Home, per favor.
1: Hombre, por favor, que som unes senyores ja que tenim una edat. Clar. Jo necessito arribar a la meva habitació, dormir, tirar-me els meus pets, m'entens? O sigui, estar tranquil·la i relaxada. I això s'hauria de fer estar amb les parelles, mira el que et dic. Però bueno, ja és un altre tema. Aquest,
2: Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
2: S'acaba d'afegir a la taula la nostra mamarazzi. Estem parlant aquí de viatges... A tu t'agrada viatjar a l'aventura o al descans?
3: Doncs mira, directament et diria que ja no m'agrada viatjar.
1: Una altra, una altra que no m'agrada viatjar.
3: Em sap greu, Saps què passa? Que per feina, durant 15 anys de la meva vida, viatjava cada setmana.
1: Clar, això no és fer vacances ni viatjar.
3: Pendent del telèfon i vaig aprofitar molts viatges de feina per fer turisme i ara porto uns anys que necessito com estar només... Me'n vaig a Gijón, que és on està la meva família,
0: allà
3: estan els meus amics, està la mar de bé, i em dedico a viatjar per Astúries. Cada mes d'agost viatjo una mica per allà, però és veritat que m'he fet com una mica mandrosa. Faig viatges curts durant l'any, de caps de setmana, m'agrada algun viatge per alguna capital europea, però fer coses molt curtetes, i m'he tornat molt mandrosa. No sé si és per l'edat o per què.
1: Jo crec que són... Que abans ens sentíem com obligats a viatjar, no? Arriba l'estiu, les vacances, hem de fer alguna cosa. Jo crec que ara, si sorgeix una oportunitat, és com jo, ara tinc un amic que està allà als Estats Units, i dic, que guai, doncs vaig a veure't i de pas farem això i anirem aquí i anirem allà. Si sorgeix, si hi ha aquest flow, aquesta cosa que pots improvisar i que la vida te lleva, dius, meravella. Però si no, jo feia molt temps que no creuava el xarco.
3: Però és veritat que de vegades sentim aquesta pressió, no? Sí. Arriben les vacances, sí. I Déu meu, on me'n vaig, no? I és veritat, jo mira, l'últim viatge que vaig fer ara fa 7 anys, 7, viatge gran, a l'estiu em refereixo, me'n vaig anar a Nepal amb una ONG que va ser una experiència xulíssima. I és veritat que després, suposo que també m'ha canviat una mica la vida, ara sóc autònoma i ja no tinc un contracte.
1: Per això me'n vaig jo de vacances ara i no a l'estiu.
3: Exacte, i llavors és veritat que aquesta inestabilitat també fa que moltes vegades tinguis la sensació de, ai mare, i si gasto molt a l'estiu i després al setembre no m'arriba feina,
2: clar.
3: Que aquest és un altre tema també per plorar sense parar.
2: Però està bé, perquè segur que n'hi ha molts que ens estan escoltant que també ho són, d'autònoms, que a vegades tendim a parlar del repartiment del temps, de la feina i de l'oci, des del prisma de les persones assalariades, no?
3: És que la Pobla que convivim moltes vegades els autònoms de ara tinc feina, però no sé quina feina tindré d'aquí 2 setmanes, que a més és real, absolutament. Vull dir, a mi moltes vegades em trobo gent al metro, al bus, em diuen, ai, que guai, perquè tens molta feina. I jo sempre dic, sí, ara sí, però no sé quina feina tindré la setmana vinent.
2: I segurament acumules la feina per aquesta incertesa, també.
3: Home, clar, mira, evidentment.
2: Agafa, que després ja veurem.
3: Agafes tot el que t'arriba, no? De fet, vius amb un estrès impressionant.
2: Per això, que la tenim aquí a Catalunya.
1: Diu que sí a tot, apunteu. Diu que sí a tot.
3: Sí, pues mira, he de dir que aquí a Catalunya he estat, crec, amb tots els presentadors dels últims 10 anys, eh?
2: Sí, des del Cuní.
3: Exacte.
2: Sí, home.
3: I estic encantadíssima, però alguna vegada s'ha de dir que no.
2: Sí, sí.
1: I tant.
3: I és veritat que quan tens aquesta sensació de que tothom se'n va de viatge, pues, molts amics meus, no? Tailàndia, Nova York, sí. Maldives, jo què sé, Berlín, m'és igual. Però sí que és veritat que de vegades dir que no viatges encara ens fa sentir com una mica, no? Outsiders, no?
1: Sí, bueno, sí, és la nena petita que sale, coge el mando i diu, ui, eres una marginadita, no vas a ningún lado.
2: I ara parlava la Lorena dels diners. Els diners també són tot home, un què a l'hora de viatjar.
1: Els diners, el menjar i el cotxe són tres coses puntals en un viatge. O sigui, tu no pots viatjar ni amb un rata ni amb una persona que passa de tot, perquè llavors la lies. Has de viatjar amb algú que tingui el teu nivell adquisitiu, exactament el mateix. I a vegades els amics, doncs, hi ha èpoques, el que deies tu, jo també soc autònoma, hi ha èpoques que tinc més pasta, hi ha èpoques que en tinc menys. I amb això soc molt bona. Que tinc, gasto. Que no tinc, no gasto. Si no hi ha massa, eh?
2: Sí.
1: No, però vull dir, que no és que sigui rata, és que m'organitzo, i llavors, si no cal... I ara tinc un bon calaix, i llavors he dit, vamonos por todo lo alto, perquè vaig amb un col·lega que gasta molt, que ja el conec.
2: Clar.
1: Vale? I dius, no passa res. Després, el carret de conduir. Les persones adultes tenim carret de conduir. Si no viatgem amb nens, no viatgem amb persones que no tenen carret de conduir. Perquè si no, et convertiràs en el xòfer del viatge, i serà un rotllo, perquè dius, a mi m'encanta conduir, però no tota l'estona.
3: I t'encanta conduir, però t'agradarà veure una copa de vi, no? O quan surts a sopar, a dinar.
1: I m'agrada pensar que si em trenco el peu pot conduir una altra persona. Ah, o sigui, aquesta responsabilitat de ser tu només de que condueix, dius, no m'agrada.
2: Sí.
1: I després el menjar. Per mi el menjar és molt important. O sigui, jo viatjar en un lloc on el menjar no m'agrada o no té cap gràcia, no sé què dir-te. M'agrada menjar i gaudir. Aquests viatgers, aquests companys de viatge que diuen, bueno, fem un bocata i ja està. Dius, no, bocata no. Estem a Roma.
2: A mi, el bufet, a l'esmorzar, al restaurant.
1: Jo dic bocata.
0: Que em cridi l'atenció.
1: Jo per mi viatjar és menjar i gaudir de l'ambient i de les coses. I si m'he de perdre 50 museus o 50 catedrals, me les perdo. O sigui,
2: Edgar,
1: no
2: a tu què t'ha fet pensar aquesta setmana?
0: Doncs, com és normal, el tema de l'antivirus.
1: Parlant
2: de viatjar.
0: Sí, clar, ja no des d'una part que, jo sé, em té preocupat, gairebé com a tota la població, una mica menys, una mica més. El meu és més perquè ara els meus col·legues negacionistes de les vacunes surten una altra vegada. Saps? Tothom té un col·lega que et diu t'estan fotent merda al cos, no sé què, i el tio porta sortint 20 anys de festa i ja sabem que, bueno, el que sigui.
2: Tothom el té, eh? Vosaltres el teniu, aquest amic o amiga, oi? El teniu. Sí,
3: sí, sí, sí.
0: De fet, sóc jo, t'imagines?
3: I normalment t'he de dir que sorprendrien els noms, eh?
0: Sí, no? Clar.
1: I després hi ha un perfil nou, que és el que es va vacunar l'última vegada i diu, aquest cop no, eh?
3: Ja,
1: no, aquest
3: sí,
1: cop
3: sí,
1: no
3: sí, sí.
0: No,
3: sí.
0: A mi no. Clar, jo no és que sigui un boig de la ciència, perquè més que res procuro no opinar del que no tinc ni idea, però jo he de defensar les vacunes i ara
2: no,
0: tu.
2: No és veritat, Edgar, no menteixis.
0: Per què?
2: Que no procures opinar del que no tens
0: ni
2: idea.
0: Dic tonteries, però opinar de debò no opino de debò, perquè moltes vegades em pregunten què em penses d'això i no sé. Ja. No sé,
2: està bé, no esteu obligats.
3: Sí, no sé, difícil és dir no sé, no? Sobretot quan tens un micro davant i et pregunten d'alguna cosa. Sempre els opinòlegs, no? Al final sempre ens hem de llançar a dir encara que sigui una xorrada.
0: Clar, però jo soc opinòleg, però també puruc. Llavors, estic...
1: Ets un home sensat, perdona. Dir no ho sé és molt important.
0: No vull liar-la. Perquè, clar, tu ara... Jo defenso les vacunes perquè tu ara vas al centre mèdic i t'ho fan allà i molt bé i tot, però quan jo era petit era un senyor o una senyora al barri que et posava les vacunes. El practicant.
3: Correcte.
0: El teniu per cent, no?
3: Home, el senyor Emilio m'ho feia a mi.
0: El senyor Emilio, doncs mira, jo t'explicaré el meu perquè et posava la vacuna.
2: A mi la Nuri m'ho feia.
0: I anava a casa teva perquè a mi...
2: No, perquè era la de la farmàcia sota casa estava jo a la rebotiga.
0: Ah, vale, són privilegis, això. No, a mi normalment anava a casa teva i les mesures d'higiene eren aleatòries, depèn de si et tocava una persona que fos més espès o més polit. El meu avi era el practicant del barri, ja ho deixo aquí. O sigui, el practicant de Can Fatxó, de Rubí, era el Tino, el meu avi, i això per mi era l'hòstia. O sigui, la gent em dirà, no, el meu era enginyer de camins, no sé què, el meu era el practicant. El puto practicant, ¿vale? Que havia fet zero cursos, però era molt decidit. O sigui, tu havies de ser decidit si eres el practicant i no fallava ni una. I això que el meu avi combinava el brandy soberano, és cosa de hombres, recordeu? I, clar, ell combinava el soberano al matí i posar injeccions, ¿vale? O sigui... Tres brandis de cop al Bar Quijote a les 7 del matí ja funciona. A ficar injeccions i vacunes. Quin domini, clar. I jo,
2: Perquè era l'època que te les posaven al cul, a més. Vull dir que podies, sí. Hi havia més lloc on apuntar, no?
0: Sí, sí, sí, és veritat. No, el meu ja funcionava el braç, eh? Jo
2: ah,
0: crec
2: també.
0: Que, sí, sí, jo crec que ja anava... Ja va passar
1: depèn de la vacuna, no? Hi ha vacunes que són de cul i altres que són de braç. Ah,
0: no, sí? Abans, no era, sabem, però... abans era cul, cul, i on sigui, no? Abans era on sigui. Clar, i encara sort, ja et dic que encara sort que no existien els negacionistes als 80 perquè el meu avi era practicant però gastava mala llet, també. O sigui, vull dir, que no li vinguessin que t'anava a controlar amb un microchip el Soros, Bill Gates, el nou ordre mundial, perquè et fotia un caracoll amb la mà oberta i et trencava la cara. Clar, tu pensa que el meu avi, si entra al vestidor del Madrid, ho arregla en 10 minuts. O sigui, vull dir, estem parlant d'un practicant, però...
2: Ui, això del Madrid. Cristian Rodríguez, el nostre cap de xarxes, entra, sisplau, perquè hem de parlar d'això del Madrid. M'has donat peu.
0: doncs
2: de la bronca i la batalla que hi ha hagut al Madrid. Continua, no, i ara anem amb el Madrid.
0: Sí, jo no sé si a aquesta gent li han posat la vacuna de la tranquil·litat, perquè sembla que no, però cadascun rebia la vacuna d'una manera, perquè hi havia un truc infal·lible que et deia el practicant, que deia, si bufes no fa mal. Jo no sé si us ho deia, perquè, clar, això funcionava, eh? Això funcionava perquè mentre et punxava tu bufaves... i ja està. O sigui, a tu et claven una daga al cor o et donen l'esternó amb acer valíria, amb una espasa, i si tu bufes, no fa mal. No
2: saps
0: fa mal.
2: Que em funciona a mi? Perdona, digues, Lorena.
3: No, que no sé si us passava a vosaltres, però a mi em pessigaven abans de punxar-me i em pessigaven tan fort que moltes vegades el pessic era més fort que la pròpia punxada. Jo això no ho acabava d'entendre mai.
2: A mi el que em funciona des de fa un temps, perquè jo sóc molt figa amb això de les agulles, és em donen un cotó fluix banyat amb alcohol i llavors l'inhalo. I llavors em poso el cotofluix o la gas, el que sigui.
3: Que vas drogada, vols dir, no?
2: Sí, llavors em dona una mica de viatge.
0: Amb ammoniac també funciona.
1: Ara no puc veure la Marina de la mateixa manera, ja. Ara la veuré esnifant alcohol amb un cotó, sempre. Jo t'he de dir que de petitona jo vaig estar molt malalta i venia a casa un practicant cada dia i la meva mare deixava la porta oberta perquè cada vegada que sonava el timbre jo em bugia de por i m'amagava sota el llit. Tenia 3 o 4 anys, ja no me'n recordo. Això m'explica sempre la meva mare.
2: El perro de Pavlov és això, eh?
1: Sí, llavors la meva mare deia, no truqueu al timbre mai a casa, eh? Perquè el timbre era que era el tio del practicant.
2: L'alarma practicant.
1: I la meva cosina, per putejar-me i fer-me por, quan érem petites, em deia, mira, que ve el practicant, que ve el practicant. No t'ho juro,
0: jo també tenia molta por.
1: Estava traumada, perduda.
0: Jo igual, perquè això és molt subjectiu, perquè em diu, a mi no em diguis, no, tranquil, que no fa mal, deixa'm a mi viure, o sigui, jo vull viure a la meva manera, o sigui, deixa'm sobreactuar una miqueta, fins i tot, no sé, a mi em feia mal, a més, ja si anaves amb por a vacunar-te, pensa que a vegades ho feien a l'escola i vacunaven a 500 nois.
1: O així anaven a sac.
2: Horrorós.
0: I sempre es desmaiava el de davant teu.
2: Jo em desmaiava sempre. Jo era sempre la que em desmaiava, però no em desmaiava al moment, a més, això ho tenen diagnosticat, per això em donen això de l'alcohol, és... em van dir, tu t'estresses tant abans de que et clavin una agulla, que un cop ha passat, al cap de 5 minuts una cosa així, et baixa la tensió de cop i llavors et desmaies. És a dir, del propi estrès que tu has generat al cos, després et baixa tot
0: doncs,
2: i per això que
0: doncs mentre tu estaves desmaiada, jo patia perquè jo veia ja la Blancaneu que havia mossegat la poma i jo veia la Blancaneu allà i jo deia, això no pot ser. I això que els nens de l'extraràdio dels 80 estàvem acostumats a veure al carrer la gent autovacunant-se, però bueno, anava a dir que una persona que a mi em feia molta ràbia i que seguríssim, o sigui, que és la gent que va molt forta amb això, que diu, ah, doncs no m'ha fet mal. Com que no t'ha fet mal? Com que no et fa por? Com que no t'ha fet mal? I sortien amb un blau al braç que semblava l'illa de Menorca, o sigui, però de tamany i tot, o sigui, que deies. I després em fot perquè existeixen éssers humans superiors, són els que tenen la rodoneta aquesta al braç de la vacuna, que sí. Jo no la tinc, que jo la volia tenir sempre quan era petit, que sembla com una mica com un pastís de formatge.
3: Mira, la tinc aquí, te l'ensenyo, la veus o no?
0: Mira, veus? Pastís de formatge.
2: Sí, sí. Això es va parar als 80, no em penso?
3: Jo
2: no
3: vaig néixer al 76, no sí. sé de quin any és.
1: Pues seria, però jo soc del 74 sí. i no la tinc.
2: No la tens.
0: Jo crec que també...
3: Fa mala pinta encara, eh?
1: Sí. Però totes són iguals, realment, eh? La meva mare la té clavada.
0: Doncs aquest pastís de formatge jo el volia. O sigui, a mi m'encantava la gent. Els que tenien el malic cap a fora sempre m'han agradat, o sigui, m'han
1: Ai,
0: tant
1: no,
0: molt.
1: Quina agonia, a mi no.
0: A mi sempre, jo, sempre que veia una a la piscina, jo vull això,
1: Ai, no,
0: jo vull...
1: Jo,
0: l'atur d'emergència, saps? Jo volia això, saps? Però clar, però bueno, no tinc això, no tinc el pastís de formatge al braç, no tinc el malic aquest, però sí que puc dir i puc vacilar que el meu avi era el practicant, això sí.
2: Has obert el meló del Madrid.
0: Sí.
1: Què ha
2: passat? Clar, volem que la Lorena, la Imma, l'Edgar opinin, i ho fem en base a... com i estan sucant pa les xarxes en aquesta bronca, en aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde. Hi ha dos jugadors del Real Madrid, Tchouaméni i Valverde. i s'han fotut d'hòsties.
0: No hi ha més.
1: Però físicament?
2: Sí.
1: Uau.
2: I un ha acabat a l'hospital.
1: Va.
2: Sí.
4: Sí, sí, va
2: s'han matat entre ells a les portes del clàssic amb el Barça, però el Barça pot guanyar la Lliga.
1: Mare meva.
4: No, no, tal qual així, Marina. O sigui, un d'aquells dies en què la comunitat de Twitter de futbol està més activa, milers de memes, comentaris, i val la pena repassar-ne alguns, i és que mentre alguns es barallaven, clar, la comunitat de Twitter de futbol s'imaginava, per exemple, com els jugadors anglesos de la plantilla demanaven pau.
5: Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever.
2: Quin estrès, tu.
4: Clar, i un altre dels actors amb més protagonisme, Florentino Pérez, que menudo percal que té a sobre. I clar, els usuaris es pregunten com intentaria posar ordre el president des del seu balcó de Valdebebas.
6: ¿Qué vamos a hacer? ¿O cortamos esto? ¿O incrementamos la pandemia?
4: Clar, també hi havia gent que es posava creativa amb nous fitxatges del Real Madrid i, per exemple, proposaven a Pedro García Aguado, d'hermano mayor, clar, com una mica per adiestrar una mica la plantilla, que està en un moment bastant complicat. I clar, amb unes quantes baralles que s'han explicat en els darrers dies, hi ha temps per pensar fins i tot què diria el conductor de l'ambulància arribant a Valdebebas.
7: Aquí estamos otra vez.
4: I alguns usuaris han tingut fins i tot accés a moments tensos entre els jugadors al vestuari.
8: Rencoroso.
9: ¿Qué dices de pórvoro?
8: Rencoroso.
2: Aquest l'ha reconegut, Lorena.
3: Kiko Matamoros.
4: A Supervivientes.
3: Anava a dir que en paz descanse, en paz televisiva. No,
0: ah, vale.
1: Pues a mi que no s'ha mort. Pues a mi que no em surt el TikTok i a xarxes, em surt amb l'altre Kiko dient coses.
3: Clar, perquè està
1: allà,
3: però com fan un programa a YouTube, no, jo els tinc abandonadíssims,
1: eh? Per què em surten a mi? Per què em surten a mi aquestes coses?
3: No ho sé, serà perquè els busques.
1: El meu algoritme, de veritat, em fa coses rares, eh?
4: I per últim tenim el gestor de la plantilla, Álvaro Arbeloa, que segons algun usuari així hauria de tractar d'evitar els conflictes al vestuari.
10: Porque podemos provocar una tercera guerra mundial. No queremos bombas.
0: Somos família.
2: El meravellós món de les xarxes. Això, que, a veure, que és un pou d'odi, però a vegades...
4: Sí, a vegades va bé per posar alegria.
2: Cristian, gràcies.
4: Gràcies.
2: Parlant d'amor, Lorena... Tu avui vens amb una pregunta.
3: Vinc amb una pregunta claríssima, però precisament crec que té a veure poc amb l'amor, eh? Vosaltres seríeu o sou amics del vostre ex o de la vostra ex?
2: Un, jo... dos, tres, respon d'altra vegada.
1: No.
0: Amic no, tinc molt bona relació amb tots, amb totes.
2: Mm-hmm. A veure, que defineix aquesta diferència.
0: Bueno,
2: vau
0: veure quatre al meu casament. Ah? O sigui, quatre ex-meves.
3: Sí, mare meva, però tu...
1: Mare meva?
3: Però escolta'm...
0: En tinc quatre i les quatre van venir.
1: Llavors, mare meva?
0: Quatre o cinc.
1: És molt bona relació.
2: Home, perdona, perquè les arribis a convidar al teu casament o és perquè són amigues o és perquè li vols restregar la cara a la teva nova dona?
0: No.
3: Edgar, em sembla estranyíssim, de veritat.
1: Jo no vaig quatre?
0: També és veritat que, com que és un cercle una mica tancat...
2: I endogàmic.
0: No. Ja estan amb amics meus, clar. Normalment.
3: Ah, no, però et passaves per la pedra totes les teves amigues, o sigui, però, com va aquest tema?
0: Però quina acusació és aquesta?
3: Home, però és que, a veure, dius, érem un grup petit i,
0: no, vull dir,
3: i has estat amb quatre?
0: Vull dir, un grup petit.
2: S'està posant vermell, eh?
0: Entre 80,
1: la Lorena,
0: saco! Entre 80.000 persones de la meva ciutat.
1: Ara ja som 80.000, eh?
0: Però de 80.000 persones, doncs 70.000 vaig deixar lliures.
3: Escolta'm una cosa, em sembla més boníssim, o sigui, devia ser un coti allà al teu casament. Mira, mira.
0: Però què va, és que
3: mira,
0: no és així.
3: Ex.
2: Jo també milito en això de portar-te bé amb els teus ex.
1: Home, és l'ideal.
2: Sí.
1: Jo no em porto malament.
2: Ho milito i ho practico.
3: Home, m'has dit que no.
1: Jo no em porto malament, però no sóc amiga. Ja. No sóc amiga.
2: Ja.
1: Amiga ni de conya.
2: T'has de trucar que no sigui un dels teus ex.
0: És el teu ex.
2: Què vol dir? No,
0: jo posa asqueroso.
1: Jo amb un parell m'envio missatges de bon any i aquestes tonteries. Però després hi ha un parell que els giro la cara.
3: Ah, ben fet. No cal. Mira, jo crec que no cal tenir bona relació amb tots. Està molt bé si es converteixen en el teu amic, però si no, tampoc passa res. Viviu tranquils.
0: Sí.
2: D'on ve la pregunta?
3: La pregunta ve perquè aquesta setmana, no sé si sabeu que el Javier Ambrosi és, a part d'un dels prolífics directors i productors de la indústria ara mateix a Espanya, tant a televisió com a cinema, ara és columnista del País, i deixava anar un article que a mi m'ha semblat superinteressant, on deia, per exemple, parlant de la seva exparella, el Javier Calvo. Diu, desde que lo dejamos hemos hecho exactamente lo que nadie recomienda, vernos casi todos los días, posar en fotocall, sacar una película adelante, La bola negra, llorar y reír cuando te dan la noticia de tu vida. Perquè saps que estan a punt d'estrenar bueno, el Festival de Cannes de seva pel·lícula. Diu, pasar de pareja a amigos sin periodo de vacío emocional, la forma menos ortodoxa de ser ex y contra todo pronóstico ha funcionado.
2: Veient-se cada dia.
3: Veient-se cada dia, treballant cada dia.
1: No hi hauria amor aquí. Ja
3: tenint un patrimoni econòmic enorme, a mitges, ara mateix.
1: Aquí no hi ha amor. Aquí
0: eren
1: la típica pareja que vive junta i que ja són com primos.
0: No, hi ha un que pateix.
1: I no follaven, ja t'ho dic.
2: Això, aquí vaig, on va l'Edgar.
3: Jo crec que la relació es va acabar patint un més que l'altre, no? Que això també passa, de vegades.
0: I el que escriu és el que menys.
1: Això estava acabat, això estava ja acabadíssim.
3: Exactament, estic amb l'Edgar. Crec que el Javier Ambrosi va ser el que va patir menys. Us he de dir que, a més, les mamarachis vam destapar l'inici d'aquesta crisi, perquè un gran amic meu es va trobar Javier Ambrosi amb un altre noi morrejant-se. Hubiera un mañana amb un altre noi i vam ser, mira si són bones persones, que en el nostre podcast vam dir un amic nostre s'ha trobat a un dels Javis, no vam dir quin dels dos, perquè al final és una mica lleig com assenyalar quan algú és infidel. Jo he estat infidel moltes
1: vegades.
3: I potser
1: no són infidels, potser tenen relació oberta, potser és que sempre donem per suposat que la gent té relacions heteros i monògames.
3: Exacte.
1: No, bueno, aquest hetero no és.
3: Llavors,
1: és evident,
3: precisament,
1: no, però...
3: com teníem aquest dubte de si era una relació oberta o una infidelitat, vam dir, hi ha dues opcions. O hi ha una relació oberta per les dues bandes i tot això està parladíssim, o hi ha una relació oberta només per una banda, que això també passa de base a les parelles.
1: Sí, és quan entren els virus, que dic jo sempre. Sí. Dic, si no obres les dues finestres,
3: tens la sensació, que la teva relació és una relació estàndard i resulta que la teva parella està tenint una relació oberta sense tu saber-ho, que coneixem tots casos d'aquest tipus. Però he de dir que m'ha agradat moltíssim que Javier Ambrosi hagi fet aquest article. Crec que està molt bé que faci, no?, que enarboli aquesta bandera de ser bona exparella, que no de vegades passa. Tenim altres exemples al revés, per exemple, Shakira, que encara continua llançant-li dards enverinats a Piqué. O sigui, ja està triomfant a Brasil, en un concert, i aprofita per dir, ei, que sóc mare soltera, per si algú s'ha oblidat.
0: Li queden tres discos, jo crec.
1: Sí. Aquesta pobra que també dius, noia, fes teràpia,
3: Clar,
1: fes teràpia perquè les mujeres facturen, ja factura mucho, ja està, no?
3: Exparelles hi ha de tot tipus.
1: Sí, sí. I això dels Javis em sona una mica interès en el sentit de que crec que volen vendre la moto perquè és que són un negoci, aquests dos.
3: Mira, jo t'he de dir que
1: conec... I el negoci falla, conec si no estan junts i es porten bé.
3: Conec molta gent que treballa amb ells i és veritat que diuen que tenen una relació supercordial, però jo crec que potser l'essència d'aquesta cordialitat és el que tu has dit abans, que la relació estava trencada feia molts anys, que convivien com a parella més que de família, no? Clar. Una parella d'aquestes familiars, que ja entenem tots el que significa, i que evidentment quan has passat el dol a dins de la parella, quan s'acaba és tot bastant més fàcil, no?
1: Clar, evidentment. Perquè el patir, és com la gent quan va a un enterro i no plora, que diu, ja he plorat ja fa un any que ploro.
3: Ah,
1: és una mica el mateix, no?
3: Exactament. Jo crec que tots dos han plorat molt i ara mateix ho volen compartir, sobretot en aquest cas ho comparteixen en un mitjà de comunicació.
2: D'això de la relació amb els ex, volem sentir la vostra opinió, si voleu, 93-344-1411. De fet, si truqueu, aprofiteu perquè igual us emporteu una entrada per PortAventura. Ara us ho preguntarem. Però hem fet enquesta a les xarxes i hem sortit al carrer Cristian Rodríguez, Susana Sancho, què tal?
4: Què tal? Molt bon dia.
2: Què?
4: A les xarxes, a Instagram, tenim un 83% de les persones que han votat que sí que veuen possible el fet de mantenir la relació i ser amic del teu ex. Un 17% diu que no. I a Twitter tenim un empat tècnic. 50% diu que sí i 50% diu que no.
3: És que a Twitter sempre hi ha més mal rotllo, us fixeu, no?
0: Sí, tots s'insulten.
1: Si us plau,
3: Cristian, necessito que facis una pregunta de cara a la setmana vinent i em responguis divendres. Pregunta, quants internautes, persones que ens estan seguint ara mateix a l'Aquí Catalunya, han convidat a les seves exparelles al seu casament? I si alguna arriba al número de 4...
0: Jo crec que m'he de defensar. Jo parlava amic de les meves ex, però no com els Javis, vull dir, no el dia següent. O sigui, que han passat 10 anys o...
3: No ens interessen les teves explicacions.
1: Van anar a la
4: pregunta.
2: I no compta com a ex. A la primera que li vas demanar sortir quan teníeu 12 anys i vols sortir mica, després no et parlaves.
3: No, aquella era la quarta.
1: A veure, si venen a la boda, són ex, eh? Perquè és que si no...
2: A mi, a la meva boda també van venir ex.
0: Ah, vale, dic, a veure, ataca...
2: Dos o tres.
0: Dos o tres dels...
3: Mare meva, quina taula de libertinos.
0: Dels 450, dos o tres.
1: Mare meva, quants ex té la gent, trobo, no?
4: I de la gent que deia que sí, que és possible, però ho veuen una mica com un repte. O sigui, canviar com la percepció que tens d'algú amb qui has compartit molt de temps i has compartit una part de vida, veure-ho com una mica una etapa de creixement, de dir, ara pues, et veuré com a amiga. O sigui, ho veuen com el repte aquest de a veure com ho podem canviar.
3: Això és perquè no els han fotut les banyes, o no potser, els han fet un ghosting,
4: molt,
3: o de cop i volta han arribat a casa seva i s'havien emportat a l'ordinador, la tele i el sofà, no? Trobo que tothom aquí sí, ja, molt bon rotllista.
0: Angry Lorena.
3: No, saps què passa? Sí, que clar, a mi alguna vegada m'ha passat que he volgut atropellar amb un camió a la meva exparella. M'ha passat, a més, durant bastant de temps, eh?
0: De fet, ahir, no?
3: De fet, fa uns mesos, no. Fa tant que estic soltera, fill.
4: I la gent que no, directament han dit, molt contundents, que un cop has partit peres, per què tornar? Si un cop has partit peres, perquè has de tornar a compartir relació amb algú?
3: Hi ha la possibilitat que l'Edgar convidés a les seves exparelles al seu casament perquè en realitat volia que li fessin un regal i aquesta era la teva venjança?
0: No, just el que no vaig demanar al meu casament va ser un regal.
3: Merda,
0: o sigui que
3: la meva teoria...
0: Ho vaig fer molt malament.
1: A veure, és que tu, Lorena, sempre busques la part malvada de la vida.
3: Exacte, m'encanta.
2: Susana Sancho, tu has sortit al carrer.
11: Sí, bon dia. Doncs al carrer hi ha opinions de tota mena, perquè és un tema molt controvertit que depèn de la situació que tingui cada persona. No és el mateix acabar amb una persona i bloquejar-la a tots els llocs o que, per exemple, formi part del teu grup d'amics. Per una banda, hi ha persones que es mostren negatives i pensen que sempre queden sentiments o que la relació acostuma a acabar malament.
12: Yo pienso que no, porque es mejor pasar página.
13: Yo crec que és impossible tenir una relació d'amistat amb la teva exparella perquè si la tens no aconseguiràs en un futur una relació estable amb una altra persona perquè saps que la teva exparella sempre la tindràs en ment.
14: No es pot ser amic d'un ex. Jo, per exemple, el tinc bloquejat a tots els jocs perquè mai pots oblidar totes les coses dolentes que t'ha fet.
15: No se puede ser amigo de un ex. Al final es una persona por la cual tú has sentido cosas y si eres amigo de esa persona puede ser que la amistad no sea como realmente quieres que sea una amistad.
11: Ja ho heu sentit. Els que no ho veuen massa clar és perquè creuen que el vincle no es trenca del tot i que no es pot mantenir una relació d'amistat. Però també n'hi ha que tenen més dubtes perquè consideren que depèn de la persona que sigui el teu ex i de com hagi acabat la relació, tot i que reconeixen que no acostuma a acabar del tot bé.
16: Amics íntims com a tal no, però si la relació s'ha deixat amb respecte, doncs es pot mantenir una cordialitat.
17: Penso que depèn de la persona, que sea tu ex.
18: Depèn de com hagi acabat la relació, si tot ha acabat bé i amb respecte, pot funcionar. No sol acabar ara bé perquè sovint o queden sentiments o coses sense tancar.
11: I els que sostenen que sí, que es pot acabar bé, coincideixen en dos factors clau. Un, el pas del temps, parlant de reprendre l'amistat més endavant. I l'altre factor és haver deixat les coses ben tancades.
19: Yo considero que sí que se puede tener una buena amistad con una expareja. No es necesario, pero creo que se puede retomar la relación y convertirse en una buena amistad.
20: Sí que es pot ser amiga del teu ex sempre i quan la ferida estigui molt ben tancada i que no hi hagi cap interès l'un per l'altre.
21: De fet, és la manera més sana per mi.
22: Crec que sí que es pot tenir una relació d'amistat amb la teva exparella, però considero que només funcionarà quan siguin suficientment madures com per poder veure un sense l'altre.
2: M'ha agradat molt aquesta dona que devia passar els 50 i els 60,
3: sí.
2: Que deia, es pot tenir... No és necessari.
0: No, no fa falta.
1: No. No cal. El problema és quan la gent té fills amb les persones.
2: Ja, clar.
1: Llavors home, aquí el marron s'amplifica i llavors dius, home, cordialitat com a mínim.
3: I la, pobra nana que ha dit, jo dels meus ex no puc oblidar-me perquè no podré oblidar mai les coses dolentes que m'han fet.
0: Sí, a mi m'ha trencat.
3: Aquesta noia no ha tingut una ruptura healthy, sana, en sa vida.
2: Trenco una llança aquí a favor de les separacions amistoses ara que cada vegada més... Vull dir, va anar més. Abans els matrimonis o les parelles duraven i perduraven perquè hi havia la sensació que havies d'estar amb algú tota la vida i inclús persones aguantant coses inaguantables. Ara ho deia la Imma, hi ha molts pares i mares de criatures que la comparteixen, que són els pares i mares d'aquell nano nena
1: i
2: que
1: continuen tenint...
2: Que no es parlen,
1: no però
2: que no es maten, tampoc. És a dir, respecte, davant de
1: sí,
2: tot.
1: Sí,
2: no? És que crec que anem cap aquí, també.
3: No sé, ara mateix és que tots els casos que em venen al cap són de gent famosa
1: que
3: ha acabat com el Rosari de l'Aurora. Ara mateix tenim a Colate...
2: Ara mateix tenim a Colate
3: i a Paulina Rubio, que no sé si esteu seguint el cas. O sigui, aquesta setmana han tingut 3 jornades judicials.
1: Uau.
3: No per la custòdia del seu fill, perquè la custòdia és compartida, però sí per veure on viurà el fill. La senyora guardiana, que és la guardiana, és la persona que la justícia a Miami ha designat per valorar el tema, ha tingut diferents entrevistes amb el seu fill, amb el fill de Paulina i Colate, que es diu Nico.
1: Quants anys té?
3: 16 anys.
1: És que, per favor, també t'ho dic, eh? Doncs la
3: guardiana, que per cert encara no ha cobrat els $25,000 que li deuen Paulina i Colate, ha dit que el millor que es podia fer per aquest nen és enviar-lo a un internat lluny dels seus pares.
2: Mare,
3: imagineu-vos la toxicitat d'aquesta parella.
0: I estan parlant del judici.
1: Guardiana, a favor.
0: Parlant del judici de Coldo i tenim el judici de...
1: No, Lorena, ens hem equivocat de professió. Hem de ser guardianes.
3: Sí, mira, la guardiana... No, perquè no cobren pasta, perquè la guardiana...
1: Oye, 25.000 euros, dius?
3: Però no li han pagat. No li han pagat. I la guardiana, tot i que diu que el nen hauria de marxar a viure fora i lluny dels seus pares, el nen vol viure a Espanya. Veurem què passa,
1: eh? Que visqui on vulgui.
3: Però els seus pares ni es parlen. És un desastre.
1: Que visqui on li doni la gana, ja, no?
2: Encara no pot votar.
0: Home, entre...
1: Per favor, però ja és una edat que ja has de deixar la criatura, que ja no és una criatura.
0: Entre Estats Units i Espanya...
2: Pot anar a la presó?
1: Sí, clar.
2: No pot votar. Susana Sancho, moltíssimes gràcies per aquestes veus que has recollit. Són les que ha recollit ella, però ara volem escoltar què ens ha de dir la persona que guanyi el sorteig que estem fent. Cristina García.
5: Vinga, Marina, així és, perquè a vegades que la família es posi d'acord per vacances no sempre és fàcil. Alguns volen adrenalina, altres relaxar el sol o espectacle, però per sort hi ha un lloc on tots es posen d'acord, en PortAventura World. Atraccions, diversió per a tothom i espectacles increïbles, preparat per una experiència inolvidable. Sortegem ara mateix una entrada doble, dues entrades per anar a PortAventura World pel primer oient que ens truqui al 93-344-1411. Repeteixo per si de cas, 93-344-1411.
2: 93-344-1411, agafeu el telèfon, tenim aquesta entrada doble per anar a PortAventura.
0: És molt bona entrada, eh?
2: Molt bona entrada, eh?
0: Sí.
3: Truca i explica el teu. Truca, a veure si te l'agafen.
0: Jo ja no puc més, amb la Lorena m'està atacant molt, eh? Jo vull demanar el comodí de la meva... Vull trucar a la meva mare.
2: Va, que tenim guanyadora. Patrícia, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal?
2: I enhorabona. Des d'on ens truques?
6: Des d'ara mateix a Barcelona. Des de Cerdanyola, però ara estic a Barcelona.
2: Molt bé. Saps que has de passar per... Vaja, parlar-ho, de dir... Tu amb els teus ex, què? Bona o mala relació?
6: A veure, jo us estava escoltant i jo penso que és difícil. Perquè jo crec que quan es trenca sempre hi ha un dels dos que li queden sentiments. Un pateix i l'altre no. A veure, que pot haver-hi relacions que, bueno, que s'acabin bé, però per lo general penso que sempre un pateix i llavors són ganes de passar-ho malament. Penso que és millor, doncs, que cadascú agafi el seu camí i ja està. Si hi ha fills, com dèieu, doncs és més complicat, perquè clar, amb fills l'ideal és una bona relació.
2: Clar.
6: Però si no hi ha fills, penso que cadascú para la seva banda i tots feliços.
2: Que hi ha molts peixos al món, clar que sí. Patrícia, moltes gràcies i enhorabona per aquestes entrades.
6: Molt bé, moltíssimes gràcies i felicitats pel programa.
2: Gràcies per escoltar-nos. Adéu, que vagi bé.
6: Adéu.
2: Doncs ja ho veieu.
0: Hi ha molts peixos, m'ha agradat aquesta, eh?
2: Sí, no sé, no, hay muchos peces en el mar, ¿no?
0: No, però és veritat, no, dic que m'agrada sempre aquesta, però tothom vol pescar el mateix. Pues igual, no sé.
2: O la mateixa.
0: O la mateixa, vull dir.
2: Ens toquen les revistes del cor, ens troca la secció del rum-rum pròpiament. Sou lliures de quedar-vos o no?
0: Com
2: sou lliures de portar-vos...
1: Ens quedem, a favor.
2: Sou lliures de portar-vos bé amb els vostres...
0: Jo em quedo per si he d'atacar la Lorena.
2: O no, també. Suena el rum-rum
7: de mi mundo marrón. Aquí, Catalunya. Doble ración de realidad común. Amb Marina Fernández. Desde un ring.

0: I parlant d'ex, Shakira Piqué.
1: Mare meva, us explicava abans, gran polèmica a sobre de l'escenari a Copacabana. Va deixar anar que era una mare soltera com per sentir-se endinsada amb aquest mar que hi havia de dones al seu concert. I clar, què passa? Que sí, l'única cosa que tenia en comú amb aquelles dones que estaven esperant-la per gaudir del seu concert i de la seva música era que eren dones. Però clar, ella deia, no, perquè jo us entenc, perquè clar, quan sou dones és que esteu soles, criant els vostres fills. I clar, li hem de recordar a Shakira que de dona soltera sí, però que de mare soltera no, que els nens tenen un pare que es diu Gerard Piqué. No tinc ni idea si és un bon pare o un mal pare o com és com a pare, però almenys pare els nens tenen. I és una de les polèmiques de la setmana, tot i que crec que en Gerard Piqué no està gaire preocupat. El veiem a la portada de la revista Lectures a Venècia, gaudint del pont de l'1 de maig amb la seva inseparable Clara Chia, que farà 4 anys que estan junts com a parella aquest estiu.
0: Per tant, és una relació sòlida.
1: És una relació supersòlida, ja et dic que les fotografies no deixen dubtes de que, evidentment, s'havia parlat moltíssim de crisi en aquesta relació. Jo crec que de crisi absolutament res. Estaven com dos enamorats passejant per Venècia, dos enamorats rics, clar, perquè van visitar absolutament tots els restaurants i tots els hotels més cars de la ciutat.
0: Parlen de rics. Digue'm. Tita Cervera.
1: Ai, mare, posem-nos seriosos perquè crec que és la notícia més impactant també de la setmana. Dijous, ahir, sabíem per fi una miqueta més del seu diagnòstic. Saps que per un tema de legalitat i també de respecte a ella i a la família no podem donar detalls, malgrat que els tenim, sobre el seu estat de salut, però dimecres la revista Semana assegurava que hi havia moltíssima preocupació pel seu estat de salut. Direm que ha estat ingressada a la Clínica Tecno en una setmana, que el dia 23 d'abril la van haver d'ingressar, a més amb un dispositiu especial perquè tot anés bastant ràpid, fins i tot amb un trasllat amb helicòpter, perquè l'estat era molt greu. I com totes les coses dolentes sempre tenen una part bona, direm que gràcies a aquest problema de salut que ha patit Tita Cervera, els seus fills estan units, que no sé si sabeu que la família és una família bastant especial. Borja Thyssen, el fill de Blanca Cuesta, no tenia gairebé relació amb les seves germanes, que té dues germanes bessones, germanes d'un ventre subrogat del qual hi ha hagut moltes teories que tampoc posarem ara sobre de la taula, però sí, la revista Semana mostra que aquests problemes, aquesta tensió, aquesta distància familiar s'ha acabat i que almenys els fills de Tita Cervera, els tres fills que té, estan al costat de la seva mare. Ara mateix ja li van donar l'alta hospitalària de la Clínica Tecnon, està a Sant Feliu de Guíxols, s'està recuperant. No sabem encara quin és el seu estat de salut ara mateix perquè la família ha tancat files i tot i que s'està dient que ha estat una pneumonia, jo crec que no volen ser tampoc gaire sincers amb el diagnòstic i deixem que ho expliquin ells quan vulguin explicar-ho i enviar-li una abraçada enorme a Tita Cervera, que el dia 23 d'abril feia 83 anys i justament quina mala sort que just aquell dia patís aquest problema, aquest episodi tan greu i que l'haguessin d'ingressar.
0: I abans parlàvem del Madrid, dels problemes entre jugadors. Qui viu un idili és Kylian Mbappé amb Esther Expósito. Que s'han anat de vacances junts a Sardenya, a Itàlia, i han circulat fotos.
1: I al Madrid li ha sentat fatal. Expliqueu-me per què. És culpa de l'Esther Expósito, ara, o què?
2: No, però Mbappé està lesionat. No s'acaba la temporada. La resta de lesions estan treballant a Valdebebas i ell de vacances.
3: No, s'estan barallant.
1: Però a veure una cosa.
4: Però està lesionat, dius?
2: Està lesionat, sí.
4: I pues, què ha de fer si no fer vacances?
2: Recuperar-se a Valdebebas amb la resta de companys.
0: No, anar tant de viatge a patejar de Sardenya.
4: Però... Sí,
1: ara flipareu, però qui està rebent les crítiques, sobretot? O sigui, és Mbappé, el que juga al Real Madrid,
4: no?
1: El que està lesionat, el que se'n va de vacances durant la seva baixa, i la que està rebent les crítiques és Esther Expósito. Aquest món és el món al revés, no? Claríssim.
4: El món del futbol, sí.
1: Sí, i el món del patriarcat, perquè, evidentment, ella... és lliure. Ara mateix ella pot fer el que vulgui. Pot marxar de vacances o quedar-se a casa. Doncs mira, la que està rebent crítica, sobretot a les xarxes socials, es veu que Esther Expósito està molestant Mbappé. Imagineu-vos, és que és impressionant.
0: Estan molt nerviosos al Madrid.
1: Estan molt nerviosos, sí. Jo també t'he de dir que, clar, desconeixia exactament que la resta de companys lesionats estaven treballant, però pel que a mi m'han explicat, es veu que ell viatja amb una persona que és el que s'encarrega de la seva rehabilitació. Té tanta pasta que m'imagino que s'ho podrà permetre, no?
2: Segur,
1: o què?
2: Segur.
1: Llavors, si tu viatges amb algú que t'ajuda a la teva rehabilitació, quin problema hi ha?
2: No, el tema és que va estar fa un mes de vacances a França, ara ha marxat de vacances amb la seva parella.
4: Però que et fa ràbia,
2: sembla
4: que et molesti.
2: A mi, el que faci Mbappé, a mi m'és igual.
3: Com quan li van preguntar a algú que sortia molt de festa quan estava jugant al Madrid i va dir, què vols, que surti amb 50 anys i avui sortia de festa?
1: Doncs mira, l'única cosa que ens han servit aquestes imatges és per allà... Ja podem dir que és una relació consolidada, que no es tracta d'una relació d'anada i tornada com s'havia parlat al principi, i que mira, que no sé si podem posar l'etiqueta de nòvios o de parella, però almenys sí que és veritat que ja porten uns mesos sortint i que se'ls veu molt contents i feliços.
0: I a veure si deixen tranquil a Gabriel Rufián, perquè també el van intentar emparellar amb l'Esther Expósito.
1: Bueno, no el va intentar emparellar ningú.
0: Home, sí, les imatges... Hi va haver una campanya a xarxa...
1: Sí, no, sí. Perdona.
0: Ballaven junts en una discoteca, punt.
1: Ballaven a una discoteca junts a altes hores de la matinada i no es va obligar ningú a estar junts de matinada en un local.
0: Però d'aquí a dir que tenen una relació, quantes persones es ballen tot en una discoteca ningú,
4: que no
0: són la teva parella.
4: I el Rufián, si em deixessin, eh?
1: Ningú va dir que tenien una relació.
4: Ja
1: són dos. A mi Rufián també m'encanta i a mi m'agradaria ballar en una discoteca a les 3 de la tarda o a les 9 del matí. Però que s'ha de dir, s'ha de ser curós. Ningú va dir que tinguessin una relació. El que es va posar a sobre de la taula és que aquest senyor estava en una discoteca en un after a Madrid ballant amb Esther Expósito, que o l'Esther Expósito i o l'Etú. Vull dir que ningú va dir res més que estiguessin ballant.
4: Però la gent interpreta, ja ho saps.
1: Sí, la
4: gent interpreta.
1: Som d'interpretar. Però mira, com també som d'informar i de contrastar les informacions, el primer que vam fer és posar-nos en contacte amb Gabriel Rufián, que ens va dir, no, perdoneu, jo tinc una parella, estic molt bé, estava gaudint de la noche madrileña, que s'ha de dir que és molt divertida i que acaba bastant més tard que la noche barcelonesa un dimecres, i que mira, doncs ho va passar d'allò més bé.
0: Però, Esther Expósito amb Kylian Mbappé.
1: Ah, exacte.
0: Això sí que és una veritat.
1: Sí, absolutament.
0: I acabem amb un crossover curiós. No sé si vosaltres éreu fans o no d'Anatomia de Grey.
4: Oh, molt. Saps que l'he vist fa poc? No l'havia vist mai.
0: No l'havies vist mai?
4: I l'he vist fa poc.
0: I t'agrada.
4: Reivindico les sèries de 20 temporades. O sigui, jo estic farta de minisèries.
0: Mira, jo aquí, o sigui, aquí m'hi trobaràs. Aquí m'hi trobaràs.
4: Superfan.
0: Vull sèries
4: jo
0: amb
4: també.
0: 20 milions de temporades.
4: Clar,
0: gràcies.
4: És que...
1: S'ha de dir que és un crossover que ens ha sorprès bastant.
4: A veure.
1: Se n'havia parlat moltíssim, eh? Sabeu qui és? Us ho posaré una mica complicat, eh? Alejandra Onieva.
0: Onieva sona a la parella de la Tamara Falcó.
1: Correcte, Marina. Veig que estàs seguint de prop la meva secció.
0: Ens has de fer un examen encara aquesta
4: temporada. Loca,
1: exacte, us caurà possiblement,
2: us
1: caurà aquesta pregunta. Alejandra Onieva és la germana d'Íñigo Onieva, parella de Tamara Falcó. Doncs aquesta noia, aquesta setmana, ha destapat un programa de televisió que està en parella amb un protagonista de la sèrie Anatomia de Grey. Veieu el senyor més guapo de tota la sèrie, que es deia Avery, l'Avery, el fill de la propietària de l'hospital, que va, a més va sortir...
4: Oh, guapíssim!
1: Sí, sí, és un noi, és un noi negre,
4: sí,
1: amb els ulls blaus. Doncs,
4: uau!
1: El senyor Avery, a més, fa uns anys va sortir a les revistes americanes que es dediquen a fer enquestes de quins són els homes més guapos i sexis del món. Aquest home va sortir dues vegades com el tio més sexy del món.
4: Home, és que un negre amb ulls blaus? Per favor, supera-ho.
1: doncs aquest actor americà no només és la parella, la nova parella d'Alejandra Onieva, sinó que serà pare... Pare del fill d'Alejandra Onieva, perquè també han destapat aquesta setmana que aquesta noia estaria embarassada. Així que estan emparentats Tamara Falcó i aquest actor americà.
4: Ara m'ha fet molta enveja, això.
1: Sí.
4: Mira que sóc soltera jo, feliç, però clar...
0: M'ha vingut una pregunta al cap, i necessito que siguis molt breu, tens 60 segons per explicar-ho. Si l'Edgar hagués dit una negra amb ulls blaus, supera-ho.
4: Que és mal comentari, ho sé, sóc políticament incorrecte, jo. Sempre ho he estat.
0: No sé, pregunto.
4: Però és veritat, és el contrast. Jo crec que és el contrast. És com una persona albina que és africana. Són contrastos que impressionen. Home, un tio... Els ulls blaus, perdoneu, jo els tinc blaus, i ho sé. Els ulls blaus molen.
3: Jo sóc negre.
4: Els ulls blaus tenen un rotllo... I les persones...
0: Té flow de negre. L'Imma té flow de negre.
4: I les persones amb ulls blaus sempre et quedes com... Jo mateixa, vull dir, sempre miro i penso, hòstia, hi ha algú sempre amb els ulls blaus? I clar, una persona africana o...
1: Racialitzada... Bueno, que és que, perdona, és que és negra i hem de dir negra,
4: sí,
1: eh?
4: Jo sí, que passa res, a favor de la persona paraula racialitzada perquè implica una manca de privilegi que aquest senyor no té.
1: No, no, en absolut.
4: Llavors jo crec que sí que hi ha moltes persones racialitzades, però aquest senyor
1: aquest senyor és un senyor negre, pibon, amb els ulls blaus.
0: Lorena Vázquez, Imma Sust, Edgar Ita, gràcies a tots tres.
3: A tu.
0: Una abraçada.
4: Gràcies, Marina.
0: Benja Villegas, què tal? Bon
5: Marina
0: dia.
5: Marina Fernández, avui vinc sol.
0: Què ha passat?
5: El Quico, tenim el Quico Amat malalt, ha estat de
0: gira. I per què se t'escapa el riure? Si perquè tens estat... el company malalt sí. I et fots a riure.
5: Perquè ell creia que podria assumir coses d'una edat que ja no té. Perquè ha estat de gira, l'hem tingut de gira per Mèxic.
0: Uh-huh.
5: Va tornar el cap de setmana creient que podria fer vida. Ignorant el jet lag i aquest matí s'ha despertat absolutament contracturat, amb febre i mirant de recuperar totes les hores perdudes. Sí.
0: Doncs des d'aquí una abraçada al Quico Amat.
5: Segurament avui... estigui escoltant, t'estimem molt, Quico.
0: Avui ets pop o només muerte?
5: Avui soc, la muerte és ell, clarament, avui.
0: La muerte és ell, per tant ens quedem només amb el pop.
5: Jo et porto pop a raudales avui. Et porto quatre morts de merda.
0: A cabassos, no diguis raudales. Perdó. Ser Catalunya, parla en català.
5: Sí, eh? Ostres, a més et puc dir que crec que avui enfadarem a la nostra audiència digital. Ja l'estem enfadant últimament amb els reels que traiem. Els fans d'Elvis es van emprenyar moltíssim amb tot el que vam dir Elvis. I avui crec que els fans de Jeff Buckley i els de Elliot Smith s'emprenyaran també.
0: Però, i volem jugar, eh?
5: I tant. Vinga, va. Hemos venido a eso. Llavors, punxa'm cançoneta, va.

0: Aquest que sona és el Juice WRLD, ¿vale? És un rapper. Avui parlarem, ja, com et deia, són quatre morts de merda, les quatre són artistes musicals. Mm. ¿Vale? El primer és el Juice WRLD, els dos primers, de fet, tenen morts relacionades amb l'aviació i el que podríem catalogar com la música negra. ¿Vale? El Juice WRLD, perdó, torno, és un raper superjove que va néixer el 98 a Chicago, Illinois. Compleix una mica el cliché de raper afroamericà, ¿vale? Uh-huh. O sigui, per absent, o sigui, divorci molt de pares molt joves que es divorcien molt ràpid, pare absent des del minut 1, mare superconservadora i dura que li prohibeix directament escoltar hip-hop des de molt petit perquè ella ho relaciona amb criminalitat i mala vida, i ell comença a consumir drogues des de super
1: petit. Això t'anem a dir, me l'imagino amb un porro
0: gegant
1: de dimensions bíbliques.
0: Gegant amb A3. A3, A4...
1: A3, pensava que deies mida A3.
0: No, també podria, també. Papers A3, també. Bueno, en fi, què passa amb el Juice WRLD de nom real Anthony Hines? Pues que es converteix realment en una figura mega clau del que es coneix com emo rap de principis dels 2000. ¿Vale?
1: Què és l'emo rap?
0: L'emo rap és com aquest rap emotiu, no? Que és com els Sad Boys li deien també una mica, que és gent que feia un rap que en comptes de parlar, pues igual, de l'Ego Trip, que era aquesta cosa com molt...
1: Què és l'Ego Trip? És que clar, ens vas obrint pàgines del diccionari, és una meravella.
0: El rap així Ego Trip és una mica el que parla com de... que vacila, com que tracta de demostrar com... pues parlar de diners, parlar de cotxes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: en canvi, l'emo rap és molt més, com diu el seu nom, emotiu i parla com més de tristesa, depressió, una mica seria com el... podria ser com l'alternativa del grunge una mica, no? que el grunge era com el rock no vacileta, mm-hmm. ¿Vale? Bueno, ell el 2018 debuta amb un àlbum que es diu Goodbye and Good Riddance, que ho peta. El 2019 treu un altre disco que es diu The Rise for Love, que també ho peta. I pues, això, totes les seves lletres d'ansietat, amor i addiccions es converteixen en himnes per tota una generació. Què li passa al Juice WRLD el 8 de desembre de 2019? ¿Vale? Ell està viatjant amb el seu jet privat, amb tota la seva panda de perles en direcció a l'aeroport de Chicago, Illinois, que és la seva ciutat de naixement, i van plens de material tòxic, ¿vale? O sigui, drogues a cascoporro. Què passa? Que algú els truca al jet privat i els hi diu la DEA, o sigui, la policia de drogues, t'està esperant a l'aeroport. O sigui, això és així, ¿vale? I llavors el Juice WRLD em fa molta pena, perquè fa molta pena que aquest xaval l'estigui mort tan jove. Però em fa molta gràcia el que fa, perquè fa la típica cosa que fa un nen petit...
1: Saltar per la finestra?
0: No. Si hagués, això hauria sigut increïble. Però fa la típica cosa que fa un nen petit quan té moltes llaminadures i no vol que li pillin. I és... ficar-se-les tota a la boca.
1: No m'ho puc creure.
0: Es va fotre totes les píroles que duia a sobre.
1: Mare,
0: se les va ficar a la boca i quan va sortir de l'avió, la DEA li va dir... hola, i ell va dir... i va dir, pots obrir la boca? I va dir, li van apretar el nas.
1: També com li van apretar el nas perquè em passin, però clar.
0: Portava tot això ple de xocolata i li van dir, qui s'ha menjat el dònut? I ell va dir, viu, no sé jo. I Marina va començar a convulsionar.
1: Ai, pobra.
0: I es va morir allà.
1: Quin horror.
0: No van trobar cap pirula, però el tio es va morir allà. Terrible. Aliyah, aquesta és una cantant, la gent la recordarà segurament, perquè va ser una de les cantants que a principis, finals dels 90, principis dels 2000, va redefinir el que li deien el nou R&B, no? El nou Rhythm and Blues. Àlbums com One in a Million, l'Aliyah, són discos que la gent considera pues, això com una redefinició del gènere. ¿Vale? Ella va néixer a finals dels 70 a Nova York i en aquest cas realment ve d'una família superestable afroamericana, on tots els... tant pare com mare com germans acaben suport absolut des del minut 1 a la carrera artística de la germana i filla i formen part de la criu, ¿vale? És a dir, això és tot el contrari que el Juice WRLD. Però què li passa? De fet, també va arribar fins i tot, va fer com la incursió al cine, que és típic com d'estrella de la música, no? Va fer la incursió al cine amb la pel·lícula Romeo Must Die, ¿vale? Què li passa a l'Aliyah a l'agost del 2001? Ella està a les Bahamas i està gravant el videoclip d'un single que va ser superexitós, que es deia Rock the Boat. ¿Vale? Estan gravant allà un videoclip. I llavors, recordem també, perdó, això és molt important, l'Aliyah va ser parella d'R. Kelly, que és aquest rapero que la gent que el conegui ho recordarà, és un rapero xunguíssim, una de les amenaces número 1 després de Puff Daddy als Estats Units, sí, que ara mateix està a la presó perquè, per extorsió, tràfic sexual i abús de menors, R. Kelly, o sigui, un perla. En aquest moment, la Lilla estava a Bahamas gravant el videoclip, com et deia, i han de tornar als Estats Units, ¿vale? I per poder tornar, decideixen llogar una avioneta de no molt fiable a priori amb un pilot que no estava del tot qualificat, ¿vale? Que es deia Luis Morales III, ¿vale? Evidentment es fiquen en aquesta avioneta, va sobrecarregadíssima de pes i poc després d'enlairar-se s'estavella i moren totes les persones que estan dins de l'avió. Evidentment els pèrits diuen que l'accident és degut, sí, a l'excés de pes i, sobretot, a errors del pilot, però el que ningú diu és el que passava amb el Luis Morales III.
1: Què passava amb el Luis Morales III?
0: El Luis Morales III era, jo què sé, havia consumit drogues, era també un tio certament perillós, però una de les coses que es dedicava, que a mi em va semblar al·lucinant quan ho vaig llegir, és traficava amb peces d'avions.
1: Amb peces d'avions.
0: Amb peces d'avions.
1: Vol dir que l'havia estat desmuntant?
0: Clar, jo em vaig imaginar perfectament que el tio, el que havia fet previ a agafar aquest avió, vendre unes quantes peces. Saps? O sigui, es va passar de pes, suposo, del que hi havia dins, però no del fuselatge, perquè havia vengut motors i ales. Mare segurament. Vale? Aquests són els dos nostres amics, doncs el que deia, relacionats amb la música negra.
1: I doncs, em penso que et dona temps per un mes? No massa, sí.
0: Vale, doncs aquí, llavors Jeff Buckley, que enfadarem més gent.
1: Vinga.
0: Amb Jeff Buckley, vale. Jeff Buckley. Aquest Jeff Buckley és un cantant dels 90 que diguéssim que molta gent de la nostra generació, Marina, idolatra, perquè realment va publicar un sol disco, el 94, que és Grace, va fer la mítica versió del Hallelujah de Leonard Cohen, que era pesada, feta per Leonard Cohen, i és molt pesada, feta pel Jeff Buckley, i aquest tio, al maig del 97, va fer una cosa que és... Jo ho sento, jo estic a favor de... com d'admirar músics, però quan fan l'imbècil ho hem de reconèixer. Aquest tio estava amb un col·lega, anaven fins a dalt de tot, van posar una cançó de Led Zeppelin a la vora del riu Mississippi,
1: sí?
0: El tio va començar a entrar caminant, cantant la cançó dins del riu, i ja no va sortir mai més.
1: Però o sigui, què m'estàs dient?
0: Sí, no sé què collons volia fer, no sé si volia nedar o el que volia fer.
1: Però no sabem si se'l va menjar una bèstia que hi hagués dins del riu, com aquella... Hi havia un programa meravellós que feien a la tele fa temps, que era Monstruos de Río, no sé si l'havies vist.
0: Ojalà, tant de bo.
1: Monstruos de Río, que era un tio que s'ha dedicat a anar a pescar...
0: Monstres de riu.
1: Monstres de riu,
0: Mississippi,
1: i
0: per exemple.
1: Flipaves.
0: Tant de bo se l'hagués menjat un monstre riu, perquè jo seria Team Monstre, clarament. Però no, el que es creu és que el Jeff Buckley va fer aquesta absurditat de ficar-se així al Mississippi, i un d'aquests... Jo m'imagino... Diuen que va passar un vaixell. Jo m'imagino els de Huckleberry Finn, saps? O sigui, un barco a vapor se'l va endur i va acabar amb la vida de Jeff Buckley, que és una pena, però la cosa bona és que no va haver de treure cap disco més.
1: A ritme de Led Zeppelin, a més.
0: Que ja la veu del cantant de Led Zeppelin ja és com... perquè et doni migranya, o sigui, vull dir, no acompanya molt.
1: Però clar,
0: t'ho
1: dic que estava amb més gent, els seus amics van passar absolutament d'ell o d'anar a socórrer.
0: Bueno, hi havia gent que el mirava com anava caminant i després van dir... Wow,
1: potser fa molta estona que no surt, no?
0: Famnea superguai el Jeff, i després no va sortir mai més.
1: Potser ningú desitjava que sortís d'allà.
0: Bueno, no, bueno, crec que només el Kiko i jo, però segurament els seus col·legues, jo què sé, no vull entrar aquí.
1: Ben Javi Llegas, fins aquí l'emprenyada d'avui, els fans d'alguns dels músics que hem anat tocant, un petó, una abraçada a tots, clar que sí, i una abraçada per tu també, una abraçada pel Kiko, que es recupera aviat i que vingui la setmana que ve.
0: I tant.
1: Que vagi bé, adeu!

0: Sergi López, hola.
1: Què tal? Bon dia, Marina.
0: El retrovisor musical ens porta aquest dijous pràcticament a la prehistòria.
1: Doncs sí, com a mínim a la prehistòria de tot l'equip de l'Aquí Catalunya, perquè cap de nosaltres, ni tan sols jo, que vaig néixer al 63, doncs havien nascut al 61. El que ja sentirem és que, com a mínim, a l'estranger hi havia molta marxa gràcies al twist.

0: Que és de la primera, de les primeres que t'ensenya a xapurrejar amb la guitarra, no?
1: Efectivament, i és cert, no?, que sona a tothom, és música que té 65 anys i que aquí la tenim, no? És Vinnie King amb Stand With Me i, evidentment, a principis dels 60 teníem a Elvis.

0: Aquesta era la música que ens venia de fora, però aquí la música era més innocent i sobretot anava a càrrec del Dúo Dinámico.
1: Que clar, vista en perspectiva... 15 años tiene mi amor. ¿Y cuántos tienes tú?
0: Efectivament, és que aquí és el tema. Jo crec que la censura, que estava molt pendent en aquella època de tot el que passava, no es va adonar del que deia la cançó, perquè si no, no s'hauria d'haver permès.
1: Clar, una cosa és tenir 15 anys els dos, com canta el Serrat, i l'altra cosa és que, senyor Gran, el teu amor en tingui 15,
0: efectivament.
1: No?
0: Efectivament. Home, el Dúo Dinámico en aquell moment tampoc no tenia gaires més, eh? Però ja, sí que eren majors d'edat.
1: Clar,
0: problema. 17, 18 i 9.
1: No ho feu, no ho practiqueu, això.
0: Va, molt bé, doncs recomanació feta. Aquesta cançó hem de dir que s'havia editat a finals dels 60, però va arribar al número 1 de les llistes durant el 61. I el Dúo Dinámico en aquella etapa era un no parar d'èxits. Amb aquest Poesia en Movimiento i també...

0: quedat això ara de moliendo café. La gent ja no muele café.
1: Ara vas amb la càpsula. I...
0: Efectivament, la càpsula ja aquí s'ha acabat. Aquesta cançó liderava les llistes d'èxits quan acabava el 61. L'any havia començat amb Greenfields, el més alt. Green.

0: Transportar totalment als anys 60, aquesta cançó.
1: Eren uns altres temps, eh? Tot era una mica més lent. I les notícies del 61?
0: Doncs mira, també venen marcades per la música i concretament per la primera participació de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Va ser amb Conchita Bautista.
2: Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento...
0: Que sentir la cançó que acabem de sentir aquesta, hi ha una varietat bastant gran de qualitat, eh? Estando contigo va aconseguir la novena posició de 16 participants. L'estrena d'Espanya Eurovisió no s'havia produït abans perquè Televisió Espanyola no tenia connexió amb Europa per poder retransmetre el festival. La dictadura franquista va veure en l'Eurovisió una manera d'integrar-se al continent europeu. Molt més transcendent que aquest fet va ser el que va passar el 13 d'agost d'aquell any. Va començar la construcció del mur de Berlín, que simbolitzaria durant 28 anys la Guerra Freda entre l'Est i Occident. Recordaràs sí. que vam parlar no fa gaire del 89.
1: De la
0: era
1: caiguda.
0: Quan va caure el mur, doncs aquí va començar. I el gener, el dia 20 concretament, havia pres possessió del càrrec de president dels Estats Units John Fitzgerald Kennedy. Era el president més jove de la història, amb 43 anys, i el seu mandat va estar marcat des del primer minut per la Guerra Freda amb els països de l'òrbita comunista, com ara l'intent per enderrocar el govern de Fidel Castro, amb el desembarcament fallit a la bahia de Cochinos de Cuba, que va ser el 61.
1: I a les pel·lis, que la factoria Disney ja destacava el 61?
0: Efectivament, la cosa anava de gossos, de molt
3: Cruella.
0: Grossos.
3: Cruella de Vil. Cruella de Vil. Cruella de Vil.

0: Aquesta és pel·lícula de capçalera últimament a casa meva. Afortunadament hi ha la versió en humans, sí. que està bastant bé, és recomanable.
1: Em feien, ahir comentava amb les meves filles el fet de que sortia avui aquesta pel·lícula i em deien, és veritat que l'estètica dels dibuixos animats es veu molt antiga.
0: Molt, sí, passa sí. Amb els Aristogatos també, si algú la recorda.
1: Molt bé, doncs 101 Dàlmates i també un film molt recordat simplement per aquesta melodia. Pràcticament podem visualitzar Audrey Hepburn a Desayuno con Diamantes. I aquí era una mica època de subministrament de les pel·lis que després van veure al cine de barri.
2: Resulta que el ángel soy yo, pero ya lo veis, un ángel de los corrientes, sin alas ni nada.
1: Amb Marisol, que era la nena prodigi dels 60.
0: I com rebatem aquesta revisió del 61?
1: Doncs saludant a la Marilu. Ricky Nelson segur que ens anima fins a les 8 del matí amb aquesta declaració d'amor en tota regla.
0: Va, doncs anem a fer el sorteig de quin any ens anem la setmana que ve. Toca 2006, mira.
1: Perfecte.
0: 20 anys enrere.
1: A mi m'agrada molt això de salts grans en el temps.
0: Sergi López, gràcies.
1: A tu.
0: Adéu.

Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Maria.
2: Bona tarda.
1: Espero que hagis vingut carregada de paciència, perquè t'he de reconèixer que vaig molt peix en el tema que tu toques, que és l'urbanisme.
2: No pateixis. A mi m'encanta parlar de ciutats. Urbanisme queda molt serio. A mi m'agrada parlar de ciutats.
1: Parlem de ciutats.
2: Parlem de ciutats.
1: La teva tasca, així a grosso modo, com l'expliquem, en poques paraules?
2: A veure, jo com a arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, bàsicament tinc la responsabilitat, amb uns equips tècnics meravellosos, de contribuir a millorar l'escenografia i, per tant, l'espai físic en el qual vivim cada dia. Això vol dir espai públic, vol dir patrimoni i vol dir projectes de transformació que el que fan és adaptar les nostres ciutats a no només les necessitats, sinó també a les expectatives, als somnis que com a societat, pues, evidentment, van evolucionant i van canviant. O sigui que és una feina apassionant i per això dic que parlem de ciutats.
1: I m'agrada molt això d'escenografia, o sigui, ets una escenògrafa de ciutats.
2: Efectivament.
1: Que bonic. Que, de fet, ets la primera dona, si no m'equivoco, en ocupar el càrrec d'arquitecte en cap de l'Ajuntament.
2: Correcte.
1: I esperem que no l'última.
2: No, però sempre hi ha d'haver...
1: Ha trigat molt per això, eh?
2: Sí, però bueno, jo crec que això anem superant-lo.
1: Que tu dius que Barcelona és una ciutat de racons.
2: Totalment.
1: Això què vol dir?
2: Bueno, el bonic de les ciutats, ara que és evident que quan visitem altres ciutats del món hi ha espais on fa una mica de pena trobar com si diguéssim una oferta o unes escenografies que s'han com mimetitzat d'una ciutat a l'altra, totes les ciutats al final ets capaç de descobrir-li racons que només trobaràs en aquells espais. I a mi aquesta cosa del gra petit m'agrada molt. És important tenir ambició i mirada llarga, però és important a vegades reconèixer aquesta especificitat que es defineix en aquests racons. Aquests racons, a mi m'agrada molt comparar ciutats amb persones, no? Totes les persones tenim els mateixos elements. Que bonic que no hi ha dues persones iguals. I tots tenim una boca, dos ulls, un nas... vull dir, tots els elements...
1: Els patrons, els seguim.
2: Efectivament, tenim els mateixos patrons, però en canvi cada persona és única i això jo ho trobo meravellós. I a les ciutats, també les ciutats són úniques.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actual arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, l'arquitecta urbanista Maria Buigas.

0: encetem el llapis de memòria de l'arquitecta urbanista Maria Buigas amb una cançó que ja s'ha convertit en un dels clàssics d'aquest programa, com és The River, de Bruce Springsteen, que és un tema publicat l'any 1980 i que ens sembla, Maria, que tu el vas poder viure per primera vegada en directe 8 anys més tard, és a dir, el 1988, que és quan el Bosch es va estrenar al Camp Nou i, de fet, s'estrena i el mes torna a estar aquí.
1: Sí.
0: De fet, actua el 4 d'agost en solitari i el 10 de setembre torna amb aquell concert mític d'Amnistia Internacional, amb Sting, Tracy Chapman, L'Último de la Fila.
1: Vaig anar els dos, de fet.
0: Tu vas estar els dos.
1: Sí. Va ser el primer va ser el meu estreno en concerts d'aquests multitudinaris al Barça, a la gespa, amb amics de... Jo crec que en aquella època estàvem fent o tercer a Bupocou.
0: 16-17 anys deuries tenir tu, el
1: sí.
0: 88.
1: Sí, i va ser... Bueno, de fet, la música és una cosa que a la meva vida hauria de dir que és compartida i, per tant, el Bruce me'l descobreix un company de classe, el Ferran Blasco, i encara me'n recordo casa seva tardes escoltant totes les cançons i amb les lletres i emprenent-se les lletres de memòria i tot, i vam anar a aquell concert i efectivament uns mesos més tard hi havia el d'Amnistia.
0: Un mes després.
1: Pues un mes més tard. I jo tenia el suro de l'habitació forrat, pòsters...
0: Hòstia, t'agradava molt el Bruce.
1: O sigui, m'agrades tant com per tenir el pòster, això que van fer broma en un programa de televisió que deien fan de pòster, doncs jo era fan i sóc fan de pòster del Bosch. I és una cançó d'una època, d'aquella època on un comença a veure que, diguem-ne, entres en aquesta joventut on comences a tenir, doncs això, les primeres experiències d'anar a un concert multitudinari i també una persona amb la que... Bueno, els dos vam començar arquitectura, on comences a triar, i per tant, quan em vau dir cançons de la teva època, doncs en aquesta època és quan de l'escola a la universitat has de triar i comença la meva tria amb l'arquitectura.
0: Et comences a fer adulta.
1: Exacte.
0: Que entenc que si tenies 16-17 anys vas haver de demanar permís als pares per anar al concert.
1: Sí, tant, i la meva mare... Sempre preocupada que no perdés les claus, en el primer concert me les va cosir a la butxaca del pantaló. No us explicaré el que va passar quan vaig arribar a casa i havia de posar la clau al pany per obrir. No hi havia manera.
0: Te les va cosir.
1: Me les va cosir perquè no les perdés. El següent concert les vaig portar lligades amb una cinta al coll, que era més fàcil.
0: I a tercera ja la butxaca, no? Exactament. A tercera ja vas poder portar les claus.
1: Exactament.
0: I com deies, a aquesta edat tu ja tenies clar que volies dedicar-te a l'arquitectura, o almenys formar-te?
1: No és tan... O sigui, jo ho decideixo, però no és tan clar en el sentit... No és vocacional, ho vaig fer per descarte, us he de dir. Perquè jo venia del que ara en diríem un batxillerat tecnològic i allà tenies física, matemàtiques, química i dibuix tècnic. El dibuix m'encantava, les mates també, però la química era un os. I no tenia cap... I literalment vaig agafar totes les carreres on sortien aquestes assignatures i arquitectura no tenia química. I quan jo arribava a casa, li deia als meus pares, és que jo entenc el que fa un arquitecte, però no acabo d'entendre les enginyeries. Sí, ja ho veig, però és una mica massa abstracte. I així vaig acabar l'arquitectura.
0: O sigui que és quan comences a formar-te que t'apassiona la teva feina.
1: Sí. Sí, sí.
0: I després arriba l'urbanisme, o tu des del principi que entres en això de l'arquitectura dius, a mi és que m'agraden les ciutats, m'agradaria anar cap aquí.
1: Les ciutats sempre m'han agradat, però en realitat no, és a mida que avanço en la carrera que el que m'agrada és, sobretot és l'escala, i de fet ni tan sols és l'urbanisme, perquè jo m'he dedicat professionalment a l'estratègia urbana, que seria també la discussió o aquest punt de trobada entre totes les altres professions que tenen a veure amb fer ciutat, i per tant les disciplines de l'economia, de la sociologia, de totes aquestes altres àrees que venen més del camp de les ciències socials i que parlen i se'n preocupen de les persones directament, amb l'arquitectura que fa aquesta escenografia, no? I de fet la meva carrera professional ha estat en la traducció entre aquests dos mons, i això ho vaig descobrint a mesura que vaig avançant la carrera, perquè perquè en l'escala de ciutat tens una capacitat d'incidir a millorar la vida de les persones molt gran. I a mi sempre m'ha agradat la política. La política en el sentit ampli de la paraula. I sempre he sigut molt batallona i al col·le era molt discutona en els debats i tot aquest tipus de coses. No dogmàticament, però sí construir arguments i defensar-los. I aquesta és una dimensió en la qual aquesta part de la meva personalitat, diguem-ne, segurament va trobar un encaix entre quin tipus de pràctica professional i el caràcter o la manera de ser i de fer.
0: De fet, és una feina totalment política, no? Que tu decideixis tirar cap a un costat o cap a l'altre és ideològica.
1: Sí.
0: Si tu vols fer una ciutat amb cotxes o per peatons, això és ideologia.
1: Sí. El que passa que el que sí vull posar sobre la taula no és, o jo no la visc, des d'una pràctica individual. És a dir, no és aquesta posició que tinc ara em permet incidir, però jo incideixo amb equips i en plural. No és la meva, saps? La meva ciutat o el meu projecte, no. Aquí conflueixen moltes coses, la ciutadania, els veïns i veïnes, la resta dels equips. Moltes vegades quan a mi em diuen, bueno, però Maria, però la decisió és teva, a mi m'agrada sempre contestar, bueno, i tu segur que tens una opinió, quina és la teva opinió? Perquè la decisió, evidentment, en un càrrec de responsabilitat l'assumim alguns, però com construeixes aquesta decisió marca la diferència. Amb això tinc totalment un sentit molt ampli i molt poc personalitzat d'aquesta decisió.
0: Això té una pregunta, perquè suposo que et sona aquest tòpic que diu que tots portem un entrenador de futbol a dins.
1: Sí, tothom opina de tots.
0: Tots sí. Portem un urbanista a dins.
1: Totalment, i un professor, i un metge, i de tots. Sí, sí.
0: Sí, és un tema que ens importa, que tots ens veiem en cor a dir, és que això no ho hauríem de fer així, això ho hauríem de fer... Això t'ho trobes constantment.
1: Sí, però jo crec, per això et deia abans, que hi ha un element important, que és el construir arguments. Jo, en la pràctica, diguem-ne, en el dia a dia, seiem i tenim moltes reunions amb veïns i amb altres àrees del propi ajuntament i amb altres i sector privat. I l'important és establir converses i escoltar. Escoltar i ser capaç d'argumentar. I em preocupa en el sentit de que em preocupo per objectivar determinats debats, perquè efectivament, com que té una càrrega ideològica important, és important aportar-hi rigor, dades, per poder objectivar determinats debats. L'urbanisme no és el resultat de la voluntat, diguem-ne, arbitrària d'un tècnic. Darrere, jo dono classes a la universitat i sempre els dic que l'urbanisme és una suma d'una pràctica, diguem-ne, de disseny, amb un marc normatiu i una viabilitat econòmica. És l'equilibri d'aquestes tres coses. I, per tant, no és arbitrari, no és el resultat casual d'un exercici.
0: No és, jo vull fer-ho així, perquè
1: exacte,
0: sí.
1: No.
0: Sinó que tot té una explicació.
1: Efectivament. I llavors, i l'avantatge és que, si no ens agrada i el marc legislatiu no ens permet fer allò que voldríem fer o necessitem, canviem-ho.
0: Com t'he advertit al principi, jo vaig molt peix amb tot aquest tema de l'urbanisme, però imagino que des que tu vas començar ara, les prioritats del ciutadà respecte a les ciutats han canviat, no? Vull dir, potser als 80-90 la gent no esperava el mateix que espera ara de la vostra feina o dels teus equips i teva.
1: No, i ara que es discuteix molt sobre el vehicle privat, per exemple, jo sempre m'agrada recordar que la ciutat de Barcelona no és una ciutat construïda des del cotxe i pel cotxe. A l'Eixample no és un... La trama al Cerdà, que ocupa una extensió considerable d'aquesta ciutat, ni les viles de la Plana, ni tots els barris ni de muntanya, ni del Besòs, es van construir des de la perspectiva del vehicle. De fet, tenim carrers de la nostra ciutat que es van modificar posteriorment per l'arribada del vehicle. El vehicle a la nostra ciutat és un element que arriba, podríem dir, amb la modernitat, no? Si miressis les enquestes que es van començar a fer en els anys 80 de l'àrea metropolitana de Barcelona sobre les prioritats dels veïns i veïnes metropolitans, el vehicle al principi en els anys 80 apareix molt... L'aparcament, l'espai pel vehicle era molt important, no? I l'aparcament. si ho poséssim avui, tots tenim clar que no, que el vehicle el veiem com un element que, evidentment, és necessari per moltes coses i molt útil, però que al seu lloc ha de conviure en condicions amb la resta de necessitats, i volem uns espais públics també, no només per circular, sinó per també trobar-nos, i en aquest element doncs segurament estem canviant les condicions.
0: T'he llegit dir que qualsevol que sàpiga d'història sap que el vehicle privat desapareixerà.
1: Bueno, no sé si ho he dit amb aquesta contundència.
0: T'ho puc buscar.
1: Però el vehicle privat, segurament com el coneixem ara, sí.
0: Només cal saber una mica d'història per saber que el vehicle privat desapareixerà.
1: A veure, jo crec que la tecnologia ha anat modificant, l'aparició de nova tecnologia ha anat modificant les condicions de la societat. Jo deia abans, al Pla Cerdà, si mireu fotografies antigues, es dissenya tenint en compte els tramvies, principalment, i els, hi havia carruatges, evidentment, en aquell moment, i després va entrar en el vehicle privat, però amb una proporció molt baixa. I, en canvi, la gent anava, circulava molt més a peu. I, per tant, el vehicle privat, com el coneixem ara, que cadascú el tingui en propietat, que en faci aquest ús, a la ciutat de Barcelona, el seu ús en els desplaçaments quotidians dels que vivim a la ciutat és totalment residual. Per tant, per això dic que canviarà i el veurem evolucionar. El que passa és que quan estàs dintre del canvi, aquest punt d'inflexió segurament no som capaços de percebre fins a quin punt serà aquest canvi.
0: Que ara mateix està sonant de fons, suposo que ja l'has identificat, sí. La cançó, a veure si ho dic bé, això, Cozbiro.
1: Sí, em sé tant de pronunciar-la com tu, o sigui que aquest és el...
0: Ayub Ogaba.
1: Sí.
0: Què hi fa en el teu llapis de memòria, Cozbiro d'Ayub Ogaba?
1: Aquesta és una cançó, a mi soc amant de les bandes sonores, i aquesta és una cançó d'una pel·lícula que es diu... de Constant Gardener, el jardinero paciente, em sembla que la van traduir, i que ens trasllada fins a Nairobi, a Kènia, i és una cançó que quan la sento tinc una barreja de molta nostàlgia per un costat, però al mateix temps és una cançó molt bonica, molt, molt tranquil·la, i us l'he posat perquè hi ha experiències a la vida d'una persona que la marquen i matisen el que és com a persona i professionalment. I he tingut la gran sort abans d'estar en aquest càrrec, de passar-me 10 anys pel meu compte treballant de la mà de Nacions Unides, d'algunes agències de Nacions Unides, principalment la de ONU Habitat, que es dedica a temes de desenvolupament urbà, i per això aquesta. I m'ha portat a llocs increïbles que no hi hagués pogut anar, no hauria arribat mai, i que em van descobrir que la humanitat és una cosa increïble. O sigui, si les ciutats, si les ciutats em semblen espais meravellosos, la humanitat, l'espècie humana, em sembla una espècie brutal. I brutal perquè té la capacitat al mateix temps d'una dignitat en els escenaris més crus de desigualtats, de pobresa i de falta de coses que nosaltres en el nostre món donem per sentades cada dia, i al mateix temps d'una crueltat que cap altra espècie és capaç de demostrar entre els de la seva mateixa espècie. I aquesta contradicció és la que segurament em genera com aquesta barreja de nostàlgia i al mateix temps d'esperança.
0: Capaç del millor i del pitjor.
1: Efectivament.
0: L'ésser humà.
1: Efectivament.
0: Doncs escoltem una miqueta Cozbiro, que aquesta cançó que va inclosa el seu llapis de memòria, la Maria Boigas.

0: dia parlaves de dignitat humana aquí a Barcelona, que és el teu negociat.
1: Sí.
0: Els barris es cuiden 100% iguals, sigui un barri de renta molt alta a renta molt baixa?
1: Sí, la renda, amb això també crec que són modèlics. És molt important aquesta constatació de que la cura amb la que es dissenyen els espais públics i els, diguem-ne, i la materialitat dels mateixos a qualsevol no va per renda. De fet, el divendres vaig estar en un acte en el marc de la Capital Mundial de l'Arquitectura.
0: És veritat, Barcelona aquest any és el Capital Mundial de l'Arquitectura. I aquí tenim l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I aprofito per dir que hi ha més de 1.500 activitats en els propers 10 mesos, repartides per tots els districtes de la ciutat i estan orientades a la ciutadania. Sí.
0: No podràs oficiar-les totes,
1: no, Maria? No, perquè no són per mi, a més. Estan pensades perquè la ciutadania descobreixi això, què fem els arquitectes i per què l'arquitectura millora la vida i com pot fer-ho de la ciutadania. Doncs l'acte del divendres que tenia a veure amb escoles, amb l'arquitectura amb propòsit educatiu, el responsable del Consorci d'Educació dels equipaments, que és arquitecte, el responsable que fa els projectes, explicava com la darrera gerent, que es va, la Mercè Massa, que es va jubilar fa uns mesos, fa molts anys quan va arribar li va dir, Toni, tenim una responsabilitat, fer els millors centres en els barris amb, diguem-ne, les majors dificultats, perquè l'arquitectura i l'espai públic té la capacitat de dignificar també aquests escenaris on viu la gent. I per tant, l'espai públic, un pot viure en una casa més o menys petita, amb més o menys mancances, però quan surt al carrer nosaltres tenim l'obligació de recordar-li que és ciutadà primera com qualsevol altra. I, per tant, aquell espai públic ha d'estar no només fet, sinó mantingut. El que hi ha, evidentment, és el manteniment s'ha de dir que es reforça, evidentment, en aquells espais on hi ha més ús.
0: Més xitxa.
1: Més xitxa, per raons
0: evidents. Sí, passa més gent per Plaça Catalunya que per l'Avinguda Pearson.
1: Efectivament. Per tant, diguem-ne, és més important que els llocs on hi ha més ús en fem un manteniment més intensiu. Però la qualitat és la mateixa.
0: I això és l'habitual o és una cosa de Barcelona?
1: No, això no és habitual. I no és necessàriament habitual en ciutats en ciutats que nosaltres ens voldríem emmirallar per altres coses, ¿vale? Del primer món o no, del món desenvolupat, si vols dir-li, o del món ric.
0: Si m'estàs parlant de Londres,
1: Nova York, o
0: París...
1: Sí. I sobretot per una cosa que també...
0: O sigui, un barri de renda baixa no té la mateixa cura que un de renda alta.
1: Bueno, vés a donar una volta i ho veuràs per tu mateix.
0: Bueno, ja...
1: I a més hi ha una cosa important, que és que a la ciutat de Barcelona l'espai públic es fa amb inversió directa de l'Ajuntament, evidentment a partir dels impostos dels nostres ciutadans, però no hi ha contribucions especials i s'arreglen tots els carrers de la ciutat. I això és un tema que es va decidir en aquesta ciutat fa molts anys.
0: Doncs és motiu de treure'n pit.
1: Per això ho faig, ja aprofito aquest micròfon
0: sí,
1: per treure'n pit.
0: I a més que no és una cosa teva, és una cosa que, com dius, fa molts anys que es fa
1: quan
0: en aquesta ciutat.
1: Quan es diu quin és el model Barcelona, segurament hauríem de treure pit de tot aquest tipus de coses.
0: Doncs traiem pit d'això i també traiem pit de la trinca.

0: Mor de gana de la trinca, sonant el llapis de memòria de l'arquitecte urbanista, la Maria Boigas, que s'està rient ja. Per què te'n rius tant?
1: Perquè venim de com dues cançons super, molt més solemnes, dramàtiques, eh? I solemnes. I ara
0: home, però a la vida ha d'haver-hi, és com una ciutat, la vida, ha d'haver-hi de tot.
1: Totalment, però a més enganxa una mica, perquè és evident que aquesta cançó diguem-ne, té aquest punt de tractar amb humor un tema que no és menor, vale? Que són les mancances i la pobresa, però és que la vaig posar perquè segurament xocarà una mica, perquè és la primera cançó en l'esquelet que els hi vaig passar, per que evidentment jo el vaig fer temporalment. Aquesta és de la meva infància. I per què? Bueno, de fet és la trinca.
0: Tu generació trinca. Aquí ha sonat molt la trinca,
1: sí,
0: eh?
1: Jo soc, molts... jo soc dels 70, principis dels 70. Llavors és generació trinca bàsicament perquè aquesta és la típica cançó de la caset, perquè nosaltres vam créixer amb casets, que a casa del meu avi, fora de Barcelona, quan passàvem els caps de setmana o l'estiu, pues, jo vaig descobrir després amb les meves filles aquest gust dels nens per planxar les cançons, no? Una vegada i una altra i una altra. Ell tenia una caset de la trinca i encara puc veure el menjador, sala d'estar d'aquesta casa, que pels voltants de Banyoles, i que jo posava, però permanentment, o sigui, una darrere
0: l'altra. Sí, te la sabies de memòria.
1: Les havia tota la caset, hi havia aquesta, la Ramona, és igual, podria haver triat, però aquesta és que em sabia la lletra sencera. I jo crec que en aquell moment em feia molta gràcia el de sucar amb l'olor, però no acabava d'entendre com la profunditat de la lletra, no? I l'altre dia, doncs, intentant fer aquest llistat de 8 cançons,
0: que és un llistat que em consta que sempre genera debat,
1: sí,
0: no? Ho compartiu,
1: sí,
0: amb la,
1: sí,
0: família, què us, sí, sembla això, què posaries, què,
1: sí,
0: trauries.
1: Era una mica disruptiu posar com una cançó d'adults en el moment més infantil de la teva vida, no? Però realment és, bueno, és això. I l'altre dia a un taxista li recordava, podria haver posat aquesta melodia juntament amb aquella que se sentia a l'autopista, que deia, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado directo a Barcelona,
0: bueno.
1: Que jo tota una generació ho vam estar sentint constantment. Llavors és com si em traslladés en aquells viatges de cap de setmana, amb el pijama, vale? Aquest tipus de...
0: Anaves en pijama en el viatge?
1: Home, sí, perquè sorties de Barcelona a la nit i ja arribaves a un lloc on et ficaven a sota 30.000 mantes, perquè la casa estava freda, i, bueno, i em va recordar i em va abocar, diguem-ne, aquesta part més de la meva infància.
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí, nosaltres som de Barcelona ciutat.
0: Barri?
1: Seria Galvany, però més aviat tocant pràcticament a Diagonal, Travessera de Gràcia.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona, anys 70?
1: Nosaltres, com que anàvem relativament a prop a l'escola, la meva mare a vegades ens portàvem els 600, aquests 600 que jo penso ara que anàvem la meva germana i jo i quatre nenes que vivien davant de casa i anàvem junts a l'escola. Llavors ens pujava a vegades, imagina't, 6 més la meva mare, totalment il·legal, amb uns 600. Avui seria impensable.
0: A buscar un puro, Maria, però...
1: Exacte. No, llavors era una zona molt domèstica, molt de caminar, molt de baixar al carrer Muntaner, molt d'anar a Sant Antoni els caps de setmana a canviar cromos, molt de baixar a la plaça Catalunya. A casa van ser molt de patejar molt Barcelona. O sigui, tot i que jo visc bueno, els meus pares han viscut tota la vida en aquesta zona, jo he descobert molts altres barris, i Gràcia, i el Poble Nou, i Sant Andreu, vull dir que no... No, a mi em costa molt això del sens del barri a tota la vida. No, em sento barcelonina tota la vida.
0: Que aquí fem molt habitual aquesta pregunta, sempre la repeteixo, perquè m'agrada molt que la gent m'expliqui com era la seva ciutat o el seu poble, siguin d'on siguin, amb la seva infància, i sempre em trobo amb un element de nostàlgia, o gairebé sempre, i els convidats em diuen que aquella ciutat era molt millor que la que hi ha avui dia.
1: No la recorden.
0: Doncs
1: no la
0: això
1: recorden.
0: Que és memòria selectiva.
1: Bueno, un de la memòria, sí, selectiva, i que a més jo no compartiria aquesta
0: nostàlgia.
1: Tu no
0: comparteixes.
1: No, el passat està bé, però jo miro el futur. El futur, el passat ens diu d'on venim, i crec que la gent no és conscient del salt i la millora que s'ha fet. en aquestes ciutats.
0: Abans parlàvem al principi de les ciutats, que no hi ha cap ciutat igual, i això sí que ens han parlat molts convidats, a dir, no hi ha cap ciutat igual, però tu vas a Madrid o vas a certes capitals d'Europa i sí que et trobes una mica en els centres els mateixos panorames. O sigui, com l'homogenització capitalista, si vols dir-li,
1: sí,
0: dels centres, els mateixos negocis. Vull dir que s'està perdent aquest negoci local d'aquí, que crec que això és una evidència.
1: Sí, el que passa que el que crec que s'ha de posar una mica com en perspectiva, vale, és dir que la ciutat en cada moment expressa la societat a la qual, diguem-ne, aquesta ciutat acompanya. I per tant, el que avui tenim a les ciutats és l'evidència d'una contradicció. D'una contradicció, evidentment, d'un sistema econòmic molt que, diguem-ne, que ha anat a un extrem molt depredador. Però al mateix temps nosaltres tenim una corresponsabilitat d'això. La ciutat no la fan només ells, la fem tots nosaltres amb les nostres decisions diàries. I per tant, aquest comerç al qual es fa referència i que ara li hem posat aquesta etiqueta de proximitat o el comerç tradicional, el comerç viu si la gent hi consumeix. Si la gent no consumeix en aquest comerç, pues que m'està contando.
0: Que la responsabilitat, vale? És de tots.
1: Efectivament.
0: No? Que els que no estem anant a la merceria a comprar els botons, som tots.
1: Efectivament. Llavors, jo crec que a cada moment, i a més, també heu de pensar que en cada moment, per cadascú, la història de la ciutat ha sigut diferent. I evidentment hi ha una homogeneització, que jo no et negaré, i he començat dient-la al principi quan m'has fet preguntes sobre els racons, és evident que hi ha una homogeneització d'uns determinats espais, però si ara realment tinguéssim una màquina del temps i ens traslladéssim en un altre moment històric, trobaríem que també hi havia elements homogeneitzadors, però que ara els hem esborrat de la nostra memòria, de determinades coses a la ciutat, com per exemple la quantitat d'espai que agafaven a les ciutats els vehicles aparcats. I aquí hi ha molts llocs. Quan un va ara, per exemple, a Roma, una cosa que et crida molt l'atenció és que en determinades places els veus plens de cotxes, i això et crida l'atenció perquè en aquí places ocupades de cotxes aparcats
0: això ja ho hem
1: forma
0: passat.
1: Part del passat. Exacte. Per això et dic que tenim una memòria selectiva i tenim una nostàlgia que té sentit en una societat d'incertesa com la que vivim avui en dia. La incertesa pel futur, i només cal que obrim el diari cada dia, evidentment quan el futur és incert i li sumem canvi climàtic i li sumem altres coses, la gent mira el passat i s'hi aferra perquè allò ja és conegut. Però jo tinc la responsabilitat de mirar el futur.
0: Jo és que tinc la sensació que moltes vegades s'exigeixen moltes coses i que, per exemple, tu en el teu càrrec i els teus equips, que tampoc feu el que voleu, que feu el que podeu. Vull dir que hi ha moltes coses que no podeu posar-hi mà.
1: No, jo no soc sobrehuman, això sempre ho dic. Vull dir, jo no crec que ni salvi el món ni vingui aquí a salvar el món.
0: Que tu ara no pots dir, vinga, vosaltres marxeu d'aquí, aquí posarem això, no, farem l'altre. No és el monopoli, això.
1: No, això no funciona així, per això et deia abans.
0: Sí, crisis com la de l'habitatge, sense anar més lluny.
1: No, i crisis com les de l'habitatge, que són crisis serioses, no és cap broma. Hi ha una constatació, el que hi ha és una, com es diu això, una consciència evident per part de tots els nivells de l'administració, totes les institucions, la societat, evidentment, de que aquí tenim un problema. També, i que ningú malinterpreti, un problema que no és la primera vegada que hi ha una crisi d'habitatge en la nostra societat,
0: tan
1: en la
0: gran?
1: Nostra ciutat, sí, tan gran. Efectivament, tan gran. Als anys 50 i anteriorment amb onades migratòries importants en aquesta ciutat també hi van haver crisis d'habitatges. Aquesta ciutat ha tingut espais amb moltes, moltes construccions d'autoconstrucció i barraques, al Somorrostro, a Montjuïc, a la zona del Besòs, a Nou Barris, on després van anar apareixent solucions d'habitatge. El tema que tenim ara sobre la taula és que, malauradament, tenim una tempesta perfecta perquè ni tenim, en aquell moment, es disposava de sol per créixer i expandir les ciutats. En avui, perquè ho hem decidit col·lectivament, la petjada d'expansió i de creixement de les nostres ciutats està limitada per la planificació que hem volgut fer i la protecció dels espais naturals, i per tant hem de trobar altres mecanismes, i per això és tan important parlar de la, dels habitatges assequibles. Tenim un, una qüestió de com podem accedir des del punt de vista de què val aquest, aquest bé, que no ha de ser un bé de consum, sinó un bé de primera necessitat, i per tant com generem les condicions perquè la gent jove pugui, i no només la gent jove, però la gent pugui accedir a un habitatge per desplegar la seva vida. Però en aquest, en, vull dir, en altres moments històrics hi ha hagut, en aquell moment es van trobar determinades solucions. Les solucions no són màgiques, no són instantànies. En el moment i la situació que tenim les nostres ciutats avui en dia, ja no va només de fer més habitatges, que també, però no només d'això. S'han de fer altres, altres regulacions.
0: Doncs seguim aquí perquè estem, estem preocupats tots.
1: Ja ho sé.
0: Doncs la Maria Boigas, quan no estava cantant la trinca a la casa del seu avi a Banyoles, estava passant els Nadals amb la seva àvia austriaca.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Ja avisar a Mòria de l'arquitecte urbanista Maria Boigas, que riu a cada cançó que sona. També hi hem trobat una Nadal en alemany, que hi ha moltes versions, fins i tot sí. Una de Julio Iglesias he trobat, però no he agafat aquella, sinó la del cantautor alemany Rolf Zukowski, que aquesta Nadala, com pronuncia-la tu, digues tu com es diu, perquè aquí el títol és...
1: Leise Riesel der Schnee.
0: Què vol dir això?
1: Leise és silenciosament cau la neu.
0: Ah, clar.
1: Vale. Llavors, és una cançó... De fet, és més aviat d'advent que no de Nadal, perquè és una cançó que el que diu és que te n'alegris que el Nadal està a punt d'arribar. I us la vaig posar perquè, de fet, bueno, en les celebracions al llarg de l'any marquen molt la vida de la gent. I per raons... diria quasi que casuals, però és igual. Jo tenia una àvia materna austríaca, igual que l'avi del que feia menció abans era la banda paterna, pues la banda materna...
0: El San José.
1: El San José, bueno, la meva àvia era austríaca, el qual va voler significar, i la meva mare va viure un any a Wiesbaden, a Alemanya i a casa... a la influència. Nosaltres no vam parlar mai alemany a la casa d'una manera domèstica. Jo amb la meva mare no hi parlava, però en canvi l'expressió d'aquestes celebracions tan, bueno, tan familiars com és el Nadal o Pasqua, Ostern, vale? A casa pues, estaven carregades de les tradicions alemanes. A casa no fèiem el tió, fèiem el Christkind, i a casa meva...
0: I què és el Christkind?
1: El Christkind és la nit del 24. L'arbre de Nadal no es posa en una casa no sé quantes setmanes abans, i s'encenen l'arbre de Nadal al port del nen Jesús la nit de Nadal, i s'encenen les espelmes. De manera que la meva...
0: Així està de fort el nen Jesús, clar, quan no
1: s'agrada. El meu Nadal, diguem-ne, que molta gent a vegades... li sorprèn perquè tu arribes a casa meva el dia 22 i no veuràs res nadalenc,
0: sí,
1: encara
0: tu,
1: posat.
0: Tu o això ho estàs conservant?
1: Nosaltres estem conservant això, i perquè a mi si em fas un Nadal sense un arbre que tingui espelmes, que és un arbre que s'encén i que cantem i que l'arbre i el Nadal a casa està super junt, no? I totes aquestes Nadales en alemany, jo quan era petita pràcticament totes les Nadales que em sabia eren en alemany. Us vaig posar aquesta per sortir una mica del típic Stille Nacht, Heilige Nacht.
0: Home, l'Stille Nacht,
1: clar, aquest ha sigut el més bàsic, però volia posar una mica diferent.
0: Sí, l'Easy Riesel der Schnee.
1: Der Schnee, sí.
0: Der Schnee. Però una pregunta, la teva àvia austríaca vivia allà o vivia aquí?
1: Vivia aquí, a Barcelona, clar.
0: Sí, ella es va traslladar quan es va casar o
1: sí,
0: quan
1: sí, sí,
0: va venir aquí.
1: Va venir aquí. I els Nadals es feien aquí. Evidentment, la meva àvia ja no viu. Els meus avis ja no viuen, però clar, el Nadal, però tenia l'arbre que tenia ella, bueno, tenien ells, que el dia 24 anàvem a casa seva a celebrar la nit de Nadal, però a casa dels meus pares, la meva mare, nosaltres carregàvem l'arbre pel carrer. Era una... carregar l'arbre... Jo ara, si traiéssim fotos, va haver una vegada per la Diagonal que jo ja era adolescent, anàvem carregant l'arbre, la meva mare davant o darrere i jo davant, és igual, una de les dues, i va passar la Guàrdia Urbana muntada de Barcelona a cavall, eh? I la meva preocupació quan era adolescent era: mamà, si em trobo algú de la classe, jo deixaré
0: deixo
1: caure
0: l'arbre
1: i jo no et conec i no vull saber res.
0: Què fem amb un arbre per
1: aquí? Perquè sortirem als diaris. Però aquest arbre que a casa segueix formant part, doncs perquè jo tinc ara filles i segueixen la tradició i anem a buscar-lo amb elles i
0: si això seguim... ho estàs conservant fins a...
1: Sí, sí, i a més és una exigència, vull dir que no...
0: Jo només ho celebro així, no? Vull dir, amb el Kirchner aquest i...
1: I no, i ara fem barreja de... No, fem el tió el dia 24, però hi ha l'arbre i encenem les espelmes i es canta, i aquí es canta tot. Es canta en alemany, es canta en català, es canta en castellà, es canta tot entrat i ha fet
0: una barreja.
1: I què es menja,
0: Maria? O sigui, mengeu la sopa de galets, el pollastre, o també hi ha un menú alemany?
1: No, la meva àvia feia una col lombarda que tota l'escala feia olor.
0: Hòstia,
1: en
0: Nadal,
1: aquesta...
0: Eh?
1: Sí,
0: Verge Santa.
1: La col lombarda amb una... I un pastís que no era ben bé un strudel de poma, però se li semblava bastant. Però és el bonic, que tot això va derivant, I no hi ha res que sigui realment. És autèntic, és que no existeix aquest concepte autèntic. Cadascú ho acaba fent i ho acaba traslladant. I llavors, aquesta recepta, per exemple, del pastís de poma, que va ser secreta durant molts anys, doncs després va passar a la meva tia i a la meva mare, i nosaltres la fem ara i ja anem fent variacions, evidentment, i anirà traslladant-se, i doncs la vida que matisa.
0: I vas agafant
1: coses
0: una mica d'aquí, una mica d'allà. Suposo que alguna cosa vas agafar de la teva època als Estats Units, estudiant, sí, a Columbia, que és quan escoltaves una música tan americana com La mala vida de Mano Negra.

0: Mala vida de Mano Negra, el grup de Mano Chao, sonant a Llapis de memòria de la Maria Boigas amb aquest tema que és de 1988. Mira, quan vas estar ja al concert, a on et transporta aquesta mala vida, Maria?
1: Això, quan jo acabo la carrera, me'n vaig als Estats Units a estudiar a Nova York, a la Universitat de Columbia, i jo tenia una companya de pis que era d'Arizona, la Cristina, i la Cristina un dia molt sèria em diu: no t'agrada la nostra música? Perquè jo durant 2 anys, bàsicament, fins ara tot eren, excepte La Trinca, tot eren cançons de grups internacionals, diguem-ne. Van ser 2 anys on crec que no vaig escoltar res més que no fos música espanyola
0: i catalana.
1: Perquè
0: tornava cap aquí, no?
1: Bueno, perquè estant allà, clar, això et portava aquí, no? I a més perquè, a veure, jo sóc molt bailonga, a mi m'agrada molt ballar, sóc de les que balla a la cuina a casa, forma part d'aquest desconnecte de feina. A Nova York tenim una nit amb el meu marit, que ja era en parella en aquella època, que ja estava estudiant a Boston, i jo estava a Nova York, i alguns caps de setmana pues, ho baixava ell o jo pujava, però tenim una anècdota boníssima, perquè a Nova York, al carrer 14, hi ha una casa espanyola, ara no me'n recordo, ja em sortirà el nom, però és com si fos el de la Casa Àsia o la Casa Amèrica que hi ha aquí, ¿vale? Pues, però d'aquí a allà. ¿Vale?
0: La Casa Espanya.
1: La Casa Espanya, però no es deia així, no me'n recordo com es deia. I vam anar una nit i entrem, carrer 14, nit, hivern, heu d'imaginar, pluja, fosc, fred, molt fred, entrem, i el bar era, això és any 87... 87, no, perdona, 97, i entrem, i el bar era una mica Cuéntame, ¿vale?
0: Val.
1: La tele amb el telediari de la Ràdio Televisió Espanyola, un senyor jugant a dòmino,
0: un cambrer amb les curadents a la boca,
1: ¿vale? I llavors ens diuen que al pis de dalt hi ha una festa. I és una festa que estava, evidentment, plena a tots els espanyols que estàvem allà, que no coneixies necessàriament a ningú, a uns sí, uns altres no, que estaven estudiant en diferents llocs o treballant, i que comença a sonar tot. És igual, Hombres G, Loquillo, és igual, Luz Casal, el que vulguis, ¿vale? I durant el que va durar aquella... No sé, va durar bastant, eh? O sigui, vam sortir molt tard. Havíem sortit, jo què sé, cap a les 3 o les 4 de la matinada, que t'havies literalment traslladat i que tu venies amb el subidon de... Uah! D'haver estat cridant i cantant i tal. I obrim la porta d'aquest local i de repente sortim en un carrer i passa un taxi groc. I ens va agafar un atac de riure perquè va ser com un Trainspotting o un
0: ja
1: Lost in Translation.
0: S'ha acabat.
1: O sigui, va ser com una bufetada.
0: Ben tornada a Nova York.
1: Exacte. Ah, estem a Nova York. Pensava que estàvem a... I no me'n recordo com es deia. És igual, si em surt el nom...
0: Que pel que dius, Maria, entenc que amb el teu marit us coneixeu a estudiant arquitectura.
1: Sí.
0: Aquí.
1: Sí, a l'any 92.
0: Ell també és arquitecte.
1: Sí, ell també és arquitecte. Crec a vegades
0: és...
1: tenim el mal costum de...
0: Clar, això us deu passar, no? De que sí. Tot el dia amb arquitectura amunt i l'arquitectura avall i...
1: Bueno, a veure, també s'ha de dir que no som... Som arquitectes de formació tots dos, però el que té la nostra filla gran, que també està estudiant arquitectura, quan ens va preguntar: passa algú si vull ser arquitecte? Perquè ella és, de la banda del meu marit, la cinquena generació d'arquitectes. I jo em vaig posar a riure i li vaig dir: no, Lola.
0: Mentre fem lo de la Berenada el dia 24, fes el que vulguis.
1: Dic, el que tens de bonic és que al teu voltant tens 5 persones de la teva família que tenen 5 pràctiques professionals diferents. I per tant, l'únic que m'agradaria que entenguessis és que això és una formació, però que després tu trobaràs el teu camí per portar-la a la pràctica. I llavors, a casa es parla de moltes coses. Sí, parlem de moltes coses, però el meu marit és, sobretot, està en el món de l'acadèmia, a la universitat, ha sigut director d'una escola d'arquitectura.
0: L'Eina, no?
1: D'Eina, però també de la Rovira i Virgili. I a casa es parla de complexitat, de ciutat,

0: no?
1: d'Eina, però també de la Rovira i Virgili. I a casa es parla de complexitat, de ciutats, de moltes coses. Sí. És una mica intens a vegades.
0: Que ara hauria d'estar sonant de fons la tocata d'Orfeo, que l'estem... Ara comença a sonar. Que vau decidir...
1: Entrar por lo grande.
0: Així s'entra un casament, no?
1: Exacte. Així vam entrar, efectivament, a la capella de l'escola industrial, de la residència d'estudiants de la capella industrial de Barcelona, que és de Rubió i Vallvé, un arquitecte de la família Rubió, una família que també us sonarà el nom de Rubió i Tudurí, cosins, que també és un dels paisatgistes més importants, arquitecte també, que ha fet projectes en aquesta ciutat nostra. Pues amb aquesta música entràvem tots dos rodejats de molts amics i de molts...
0: Sí, aquí és quan entreu com si haguéssim al banquet. Moltes.
1: No, aquí entràvem a la capella.
0: Aquí esteu entrant a la capella.
1: Sí, nosaltres aquí vam entrar a la capella amb aquesta cançó i és un... De fet, el casament també és molt barceloní de ciutat en el sentit de que ens casem, la cerimònia, diguem-ne, és en l'escola industrial... Però després, com que teníem molts amics de quan havíem estat a fora, que venien al nostre casament per acompanyar-nos, vam aconseguir llogar un autobús de línia, en aquella època es feia, de Barcelona, un autobús, per portar els convidats des de l'escola industrial al Poble Nou, i ens vam casar, el banquet era el casino de l'Aliança.
0: Home, gran amiga d'aquesta ràdio. Fem junts el Capnen sense joguina.
1: Pues el Casino de l'Aliança, que és un lloc estupendo, i en allà vam fer la festa. Per tant, com pots veure, vale, una cosa tan barcelonina com una cosa d'escola industrial, un autobús que ens porta fins
0: al transport col·lectiu.
1: Efectivament, no? fins al Casino de l'Aliança, amb una festa que el seu disseny ens el van fer uns amics nostres i que reproduïa com si fos una festa major.
0: Doncs va, anem de casament.

0: amb aquesta música havíeu d'entrar a cavall, com a mínim. Que Maria, estem a punt d'acabar, però et volia preguntar, perquè en una entrevista fa poc et vas dir: tinc els meus dubtes si els carrers han de ser simètrics, m'ho estic pensant. Has arribat ja a alguna conclusió? Els carrers de Barcelona han de ser simètrics. Entenc que una vorera amb l'altra, no?
1: Sí, a veure...
0: Han de ser simètrics o creus que podem fer-los asimètrics?
1: Crec que podem fer-los asimètrics.
0: I això a la pràctica què vol dir?
1: Això a la pràctica vol dir... I just aquest cap de setmana ho estàvem discutint amb el meu marit mentre anàvem caminant pel carrer, que li vaig dir: escolta, tu com veuries això? Com... No, i és sobretot perquè no tant, si volem i estem d'acord amb que en els carrers volem tant donar-li més presència a generar aquests espais de trobada, no només de circulació, pues segurament no tenen per què ser simètrics. Penseu també en la disposició dels carrils, no simètrica. Nosaltres tenim carrils a l'autobús i tots els carrers no són iguals. Dic-lo de la simetria perquè hi ha com una mena de mantra, com que el que passa en un costat de la vorera ha de ser exactament igual que l'altre. No, hi ha llocs on les voreres hem començat a fer-les una mica més amples, pues a lo millor perquè és la vorera que té més assoleig o perquè... Jo sé, perquè en la disposició a la seva secció, és a dir, entre façana i façana, podem distribuir les coses d'una determinada manera sense... A mi m'agrada més pensar en la coexistència, però una cosa és on es mouen vehicles de diferents velocitats, vale? I aquí hem de portar seguretat, però segurament tenim molts elements a les voreres que estaria bé poder baixar o generar un espai com de transició on els poguéssim acumular. Perquè si no... Moltes vegades el que ens passa en els carrers és que sobre la vorera es van afegint tots els elements.
0: Pongos, no li dius tu?
1: Sí, jo li dic pongos.
0: Anem posant pongos.
1: Aquesta paraula me la van ensenyar els meus

0: canviat fa molts anys de... no sé, amb un regal o no sé què. Ah, mamà, això és un pongo. Jo, com un pongo. Sí, ¿dónde lo pongo? Sí. I jo vaig pensar, oh, quina boníssima paraula.
1: Que traduït al carrer és, doncs, tens una escombraria, al costat tens una moto i al costat tens un... algú de publicitat.
0: Un armari, un mupi, sí, moltes coses. Llavors,
1: els pongos.
0: Els pongos, però els pongos, si existeixen i els necessitem, perquè els necessitem, bueno, doncs, potser els hem de definir un espai. I aquest espai no cal que sigui igual en els dos costats, perquè potser puc... donar una coherència, posar aquests pongos d'una determinada manera en un d'aquests costats. I per això vam començar a pensar en la possibilitat de fer carrers asimètrics i, per tant, que no fos exactament el mateix en un costat que en l'altre.
1: I això ho veurem?
0: Bueno, estamos trabajando en ello.
1: Estamos trabajando en ello. Sí, clar, també hi ha un tema. És que
0: penseu que la pedra és lenta i, perdona, quan una es posa estupendo i diu anem a treballar si els carrers poden ser asimètrics, el que no trobaràs mai és una cosa... frívolament desplegada si no tinc clar que funcionarà i requereix temps. Per tant, ho farem quan estiguem segurs de que la solució millora i funciona.
1: I has de decidir amb què tanquem. Podem tancar amb Incomunicado de Marillion o podem acabar ben solemnes amb Michael Nyman. En què vols que tanquem el teu llapis de memòria, Maria Buigas?
0: Hem sigut molt solemnes en tot el programa, tot i que el Michael Nyman m'agrada molt la música minimalista, anem a Marillion.
1: Doncs anem a tancar amb Marillion. Maria, avui ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me a aquest programa tan estupendo.
1: Doncs vinga, us deixeu amb Marillion, que ja està aquí el Carles Francino escalfant a la banda. Fins demà!

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
3: Bon dissabte, Màxim Castillo.
2: Què tal? Diu que torna el rock, tu.
3: Ah, sí?
2: El rock català.
3: Tu estàs content, eh?
2: Jo estic molt
3: això.
2: content.
3: Una mica far de l'urban.
2: És que ja ho has dit tu, no calia que ho digués jo. Perquè tenim la Ludwig Bank, tenim aquells bojos Remei de Cala Fresca, sí, d'Arbúcies Bojos amb Carinyo, eh? O des d'Osona, des de Torelló, Dan Peralbo i el Comboi. Bon dia, Dan, com estàs?
4: Què tal? Molt bé, molt content.
2: Què és això, que les guitarres tornen a estar de moda o què?
4: O
2: mai han passat de moda?
4: Jo crec que mai han passat de moda, però crec que sí que ara se'ls dona una mica més de bombo. I si això és així, és endavant, perquè nosaltres fem això.
2: Sí. Però tu has ballat mai reggaeton? Has fet reggaeton?
4: Hòstia,
2: mai?
4: Jo em cales a una discoteca i si ja sóc encarcarat de normal de l'esquena, a una discoteca d'allà Vic i tot, hòstia puta, no em sé moure gens.
3: No, i carpes no les hem treballat, eh?
4: Hi he anat, eh? Però és que sembla un estaquirot allà al mig.
2: I tu només balles a l'escenari, diguem, et mous a l'escenari.
4: Sí, okay. sí. A l'escenari ara bé, tinc un moviment de cadera molt, molt bo, però a l'escenari només.
2: Molt bé. O sigui, en rotllo Elvis, per qui no t'hagi vist.
4: Exacte. Sí. Bueno, a l'escenari i...
2: No, és que ja ho diuen, qui sap ballar bé, sap bé, també. Això s'ha dit tota la vida.
4: Sí.
2: A veure, tu, i a més, totes aquestes bandes que deia jo són com, o tenen vincles fora de Barcelona, que això està superbé, no? Osona, Arbúcies, sí. La Ludwig, que té... no són ben bé d'allà, però han passat a...
4: Són de Barna, Ludwig, eh?
2: Sí, bueno, però allò de... allò d'Espolla, que era màrqueting,
4: no,
2: tot, o
4: jo què? Crec que era mica màrqueting. Val, o sigui...
2: Vam caure de quatre grapes tots, no?
4: Bueno, van jugar-ho molt bé, però sí que és cert que tenen casa allà i van a passar-hi temps, però són de Barcelona.
3: Ai, segona residència.
2: Però bueno, també es fa millor fora, o què, el tema aquest, de la música, o què? Fora
4: allà,
2: de la gran capital.
4: Jo crec que té, sí, aporta altres coses, i fer música a Torelló, joder, és molt guai, i ara bé, però jo sempre penso que tinc una vida doble, Torelló, Barcelona, i la música la faig a Barcelona, però la creo Torelló.
2: Què vol dir això? A veure, explica'm-ho.
4: Això és molt lío, però realment tinc una casa a Torelló i una casa a Barcelona, i em passo la meitat de la setmana un lloc i l'altre,
2: sí.
4: I aquí a Barcelona és on passa tot, és on hi ha l'energia, és on hi ha el caos, és on hi ha tot, i llavors a Torelló doncs, ho entenc tot i ho fico tot a lloc i surten les cançons. És raro.
2: No, però ja jo ho he pillat.
4: Sí.
2: Això de la... m'ho deies tu, que té, aquest tio té faceta de passota?
3: Bueno, ell ho diu, no? Una mica de... jo sempre vaig amb aquesta cosa de que no m'importa gaire res, però a l'hora de la veritat, ara estàveu una miqueta cagats, no? Teníeu una mica de por amb aquest segon àlbum?
4: Sí, però perquè havia anat molt bé el primer. Mm. I llavors era com, hòstia, per primer cop teníem la pressió de complir entre cometes, perquè teníem una gira de concerts tancada sense haver tret el disco. Saps? Clar, això és molt raro, de normalment treus el disco i llavors convences i surten els concerts, però era al revés. Llavors sí que hi havia la pressió aquesta de dir, hòstia, espero que agradi, que estiguem a l'alçada i que vagi bé. De moment està anant molt bé, la veritat.
2: Quin goig,
4: no? Quin goig, així es diu el disco, sí.
2: Segon disc de Dan Peralbo i el Comboi.

0: Tira, tira.
1: Esteu molt contents, no? Com a grup, o sigui, aquest disc que viu a l'escoltes de dalt a baix, sona que passeu un molt bon moment.
2: Estic molt content que hagis dit això de dalt a baix. És molt important, perquè, clar, no hem tret singles. Bueno, no he fet un single. I llavors era com la gran aposta de treure el disco i deien què passava, perquè sembla que avui en dia, si no dones tot mastegat, la gent no s'ho menja. I crec que ha sigut guai que hem aconseguit treure un disco com a un tal, com a un gran, i la gent l'escolta de dalt a baix. I sí, estem molt contents, i aquesta cançó és la demostració, que és alegria, festa major, i vinga tot.
0: I aquesta està dedicada a vosaltres mateixos, no?
2: Sí. Ja.
1: Autoreferencial, esteu en aquest punt, eh? Ja, sí. Consolidats.
2: Bueno, és una mica, o sigui, qui ens hagi seguit de fa temps, és una mica ja surten personatges històrics d'en Peralbo i el Comboi, com en Romeu, la Margarita i nosaltres mateixos, que també formem part d'aquest univers. I també hi ha una altra cançó que es diu Jimmy's the Only One, que també és la nostra bateria. I sí, al cap i a la fi és un disco que parla de nosaltres, que som quatre amics de Torelló, i això és el que fem. Fem música i fem les lletres juntes i, per tant, les cançons surten així.
0: Sí, sí. Jimmy, Pity, Red, aquests sobrenoms són ben entendeu, tenen històries. No?
2: I han evolucionat, ara.
0: Sí, ara.
2: Ara ens diem en Pity, quan deixem en Pity, en Red, la Pepi. I llavors tenim en Jimmy, que ara diem Xapota Bruixot. Bueno, en Jimmy és en Jimmy, però quan arriba la nit es converteix en Xapota Bruixot a vegades.
0: Jekyll i Mr. Hyde.
2: Evoluciona una mica en els motes depenent de com estàs.
0: I es coneixeu de tota la vida, de l'insti,
2: tota la vida.
0: Del col·le...
2: Portem tocant des dels 12 anys junts, i això és molt guai. Sí, sí.
0: Hosti, 12 anys és molt, molt petits.
2: Portem més anys tocant junts que no pas no tocant. Sí, sí, sí. I de fet, podeu buscar-ho, no estic mentint, es deia Els Flipats, el grup d'abans, hi ha vídeos a YouTube, tot arreu, i som els mateixos d'ara.
0: Però ja feu rock amb 12 anys?
2: Fèiem el que sortia, sí, sí. En aquest cas, és que ja et dic, mai ens hem plantejat si fem rock, si no fem. Simplement tenim aquests instruments i quan els toquem sonen així. I el que és guai i el que sempre hem volgut és tocar amb els amics. El que vingui després, en sèrio, que és molt benvingut, eh? Venir aquí a la ràdio, fer els concerts, això és molt benvingut. Però el que més vull a la vida és tocar amb ells.
0: No, i d'instruments no et faltaven a casa, perquè tu ets fill d'un dels membres històrics de Brighton 64, el grup dels germans, Gil.
2: Sí, sí, sí.
0: Els germans d'Ariadna Gil, però també hi ha el teu pare, que tocava la bateria.
2: Sí, sí, sí. I de quin ve la passió per la música.
0: Clar.
2: O sigui, de quin ve? De mon pare, que em fotia Blues Brothers a tot hòstia al cotxe. Exacte. I del meu avi, que també era trompetista de la mili. Vull dir, jo crec que tot ve una mica... Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tants anys tocant junts, ara que, ostres, segon àlbum, que tot va tan bé, que ompliu concerts... Què ha canviat amb vosaltres, amb el grup? Dinàmiques o aquesta ambició? O esteu parats amb l'atenció que esteu tenint?
2: És que estem molt bé, la veritat. O sigui, de veritat, mentiria que el que volem és tocar junts i que ja estem pensant en el nou disco i estem pensant on el anirem a composar i com serà. I és com... És el que ens uneix. O sigui, no entenem altra forma d'amistat que no sigui tocant junts. I crec que això és molt bonic i és la gran part de l'èxit, entre cometes, del nostre grup.
0: I l'altre bonic ha de ser fer ballar el més empanat. Sí. Home, i ja saps per què t'ho demano, això d'empanat, eh?
2: Perquè, sí, una lletra de la cançó diu això. Joder, perquè en els concerts la gent es torna una mica loca. I és guai, la tenen tocada a les cales de Catedral de Girona.
1: Hi ha uns vídeos, que déu-n'hi-do.
2: Hi ha uns vídeos increïbles.
0: Què va passar pels qui no hi érem?
2: Pues que va ser molt boig, que van ser 900 persones allà ballant de la primera a l'última. I el d'això més empanat anava una mica, allà, metafòricament, eh? Però és que mola molt, perquè en els concerts a vegades venen enginyers de no sé què i gent que té estudis i no sé què, i llavors que són molt formals i venen al nostre concert i es desmadren que t'hi cagues. I llavors és guai que els nostres concerts puguin passar coses com aquestes, que la gent es deixi anar, i és molt divertit.
0: Bueno, de fet, el vostre públic en aquest nou disc té una cançó dedicada i tot.

0: que aquesta me la posaré a la playlist de córrer.
1: Sí, eh?
0: Sí. Hosti, perquè té rimillo i tal, no?
1: Amb l'Estrava, també.
0: No, soc tan professional, jo, no? Que va. Però clar, no hi penseu amb això, en com després la gent consumeix, entre cometes, la vostra música? Clar, en contextos
2: i tal,
0: en situacions...
1: M'agrada molt pensar que la gent es fica al disc per anar a córrer. Crec que va molt bé, és un disc molt frenètic, és un disc molt canyero. De fet, no hi ha cap balada.
0: És veritat.
1: O sigui, són tot canya, sí. Que en tenien de composades, eh? Tenien 25 cançons fetes, sí. I al final...
0: Que no sou romàntics vosaltres, o què? No.
1: Sí, és un disco de molt d'amor, però és un disco d'amor d'amistat. Sí, ho penso de veritat, eh? És que això m'han dit, no hi ha cap cançó d'amor? Hòstia, sí que n'hi ha, són totes, de veritat, perquè som nosaltres i aquesta mica d'amor gamberra, aquesta cançó de sonar ara, sí.
2: I amor al públic, que vosaltres esteu molt, molt, molt agraïts pel públic, sempre ho dieu, però creieu que més de lo normal, allò de tothom sempre té els millors fans, però vosaltres aneu molt abanderats de,
1: molt.
2: Ostres, que us han aixecat a base d'abusos de Torelló, anant tot arreu.
0: Sí.
1: O sigui, mira, això em posa la pell de gallina, jo dic en sèrio, perquè o sigui, tenim un públic que és el millor de Catalunya, i dic molt en sèrio, i es demostra des del primer concert que vam fer al Pomarejo d'Hospitalet, que va venir un bus.
0: Mira, que ara han reobert, han estat mesos tancats, sí. Amb molts demarders, i ara han reobert, sí.
1: I molt contents també d'aquesta notícia. Però això, que venien busos de Torelló, de Vic, per veure'ns, i la gent superloca, o el concert de Barraques de Vic, que tu vas ser-hi, que la gent estava sota una pluja demencial, sí. I la gent allà al concert cantant les cançons. O sigui, tenia un públic que ho dona tot i que és...
0: Aquest concert va ser el de la patacada?
2: O... Aviam, què va passar? És que un moment, eh? Però tu creus que ja et pots considerar un rockstar un cop et tires al públic, no?
1: Aviam, ho faig, a vegades passa.
2: A vegades passa.
0: Sí, però ho fas de continu,
2: Vic...
0: això? O què?
1: Ho faig a dies puntuals.
2: Això no t'ho esperes, no? No
1: ho faig sempre, eh?
2: Però a Vic què va passar?
1: Bueno, doncs a Vic era molt tard, estava plovent moltíssim, el terra estava molt moll, total, em vaig llançar... I em van començar a sacsejar fins que de sobte van caure els que m'estaven sacsejant, perquè van caure sobre, i vaig caure sobre d'ells. Total, em vaig carregar una patacada, però acollonant. I t'ho juro que em vaig sentir malament perquè els deia als del grup, el públic m'ha traït, el públic.
2: M'han deixat caure.
1: Sí, dic, ho faig tot per ells i de sobte em tiren al terra i em deien que no, Dan, que ells també anaven borratxos, que han caigut també ells, no sé què, i dic, ja, però m'han traït, no sé què.
0: Bueno, almenys et van agafar, perquè Joan Dausà va caure a pes al terra. No sé si la gran patacada, no?, d'en Dausà, tan comentada.
1: Però mira, de vegades les coses aquestes van més bé que malament, eh?
0: Sí. Per tant, això, de fer de líder d'una banda de rock, té un punt de perill.
2: Bueno, i sobretot de deixar-s'hi la pell.
1: Ja, ens deixem la pell. Hem d'estar en forma per fer els concerts, eh?
0: Sí, et prepares tu, també.
1: Tant,
2: home, vas al gimnàs, no?
1: Aviam, això del gimnàs va dir perquè, clar, jo tinc una vida dual a Torelló i a Barcelona, i a Barcelona tenim una habitació al local d'assaig. Tenim el local d'assaig, on en assagem, i al costat una habitació amb un llit, doble, on dormim jo i el Jimmy. Total, que el local d'assaig no té ni cuina ni dutxa.
2: Estupendo.
1: Perfecte. Llavors, lloguem, paguem quota a un gimnàs del costat, 30 euros al mes cada un, i ens anem allà a dutxar. Però clar, és un gimnàs de bros. Gimnàs d'aquests de calistènia, sí. Saps? Que és tot pu. I clar, entro jo allà amb les meves pintes, que poca pinta tinc de gym bro, i agafo quatre peses per dissimular una mica i me'n vaig a dutxar.
2: Perfecte. I llavors es tornen el braçalet i vinga, ara...
1: Clar, perquè hi ha un braçalet.
0: Però ells saben que tu ets d'un grup de rock.
1: Els del gimnàs?
2: Home, amb les pintes podrien sospitar, perquè a vegades t'hi plantes amb texans, Dan.
1: Perquè hi ha vegades que no tens temps d'agafar més roba i dius, mira, vaig al gimnàs, em dutxo i cardo el cama no sé on. I sí, vaig amb texans.
0: No, perquè algun dia els veureu, jo què sé, els vostres concerts, com se n'assabentin, no?
1: Els
0: t'imagines?
1: Parlen el castellà, eh?
0: I què passa?
1: No,
0: poder aprendre el català, disfrutar de Dan Peralbo i el Convoy. Disc produït per Calavento, uns altres que treballen fora de Barcelona.
1: Sí.
0: Aquests sí que militen a l'Empordà, els Calavento. Eh?
1: Sí.
0: També l'anterior us el van produir, per cert.
1: Sí.
0: Si són amics, són referents, són...
1: Són amics, referents, són el segell, són tot. I són els jefes, també, alhora.
0: Clar.
1: Són els del segell de Montgrí. Va anar molt bé l'últim disco i repeteixo que hem repetit fórmula perquè va anar molt bé i volíem demostrar que no va ser casualitat, sinó que estava tot intencionat, i amb aquest disco jo crec que queda constància.
0: Antany ja ho ha dit, eh? Aquest disco és una demostració d'amor cap als amics.

0: més que amics, és com família, no? Vull dir, perquè passeu tantes hores, no? Això, bueno, el vostre grup i tots els projectes, en el fons, no? Que duren anys i anys i anys, no?
1: Mira l'última de la fila, tu.
2: No? Sí, no para de sortir Instagram a tot arreu, ara.
1: Sí, sí.
2: No ens hem discutit mai. Mai. No hi ha hagut cap dia que ens haguem barallat. Hi ha hagut petites discussions de si haurien d'anar per aquí, naturalment, cadascú té la seva visió. Però, hòstia, no ens hem discutit mai. Mai, mai. 5 anys. I és increïble. 5 anys amb aquest projecte, però des dels 12 amb l'altre. I no hi ha hagut cap moment d'això. I és el que estic més orgullós.
0: Us ho dieu tot?
2: Sí, molt, molt, molt. Molta comunicació. Ens passem moltes hores junts. I han a parlar molts temes. I, a més, temes artístics que surten de dintre, que són més passionals, que a vegades a flor de pell. Però, hòstia, no. Sempre hi ha hagut molt bon rotllo. I això estic molt content.
0: Ets el lletrista de pràcticament totes les cançons? O...
2: Sí, tot i que aquest disc l'hem fet entre tots, eh? Per això també els temes parlen de lo que parlen, d'amistat i de nosaltres, i... però sí, la música sí que la solo composar jo. Sí,
0: sí. I tu el que defenses molt és escriure a partir d'experiències pròpies, no? De vida viscuda.
2: Sí, perquè és d'on em surten, no sé, hi ha gent que escriu de la imaginació, d'històries inventades, però jo escric de lo que em passa i de lo que m'ha passat i em surt així. Sí, sí.
3: I et fa com cosa, allò, el paper en blanc, o crisi de creativitat, o un dia se m'acabaran les vivències, o no, al revés?
2: Em fa, sí, em fa por, però tinc ganes del nou disc de canviar. Crec que toca, sí, portem dos discos així i crec que el següent troca...
0: Fer volar la imaginació.
2: Sí, llavors crec que veurem coses noves.
0: En una de les cançons d'aquest disc, A la volta al món, parles, ostres, una història terrible, és un abús infantil. O sigui, algú va abusar de tu. De petit.
2: Sí, sí, allà... sí, tampoc ara ens explicaríem, però vull dir, allà a Osona hi ha l'Artús Roca, que és un personatge que ja coneix molta gent, i bueno, pues va abusar molta canalla. Ell tenia un grup de música i portava nens a cantar amb ell, i a través d'aquí pues, hi havia una xarxa de videografia, pornografia infantil molt bèstia al darrere.
0: Wow.
2: I clar, ets molt petit, no entens absolutament res del que passa fins que et fas gran i dius, hòstia, allò no era un joc, allò no estava cantant només, sinó que hi havia alguna cosa darrere. Què passa? Que és un nano, un tio que ha fet molt mal a molta canalla. Està a la presó ara mateix.
3: Sí, a Saragossa.
2: Però, clar, la gent no... És com va quedar allà, a l'aire, i la gent no sap ben bé la veritat. I és com... No em dóna més la gana que això quedi així, i vull dir-ho clar, vull dir-ho alt, no em fa por, no em fa vergonya, i ja està.
3: I era el moment de fer-lo també amb una cançó que a més sona superalegre i que hi ha un punt com d'això, de desfogar-te i de cantar-ho amb els teus amics, amb el teu entorn, de fins aquí. O no sé si hi ha una voluntat d'això de tu...
2: Que no sigui trista.
3: Sí.
2: Que sigui, realment, la volta al món és perquè jo he donat la volta al món. I la part més divertida de la cançó és que hi ha un moment que fa... I aquí és la venjança. Això que està sonant ara.
0: Pugem.

0: ara com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Sí? Va ser el moment més màgic que he tingut mai amb la música després de cantar aquesta cançó, perquè clar, sols cantar-la en dos, tres tomes. I era la tercera toma, que ja sabia que era l'última, i va ser com acabar de cantar-la i posar-me a plorar d'una alegria immensa. Vaig anar a donar un vol per allà a flassar, o sigui, és allò. Crec que estic molt content. No estava segur, però després d'aquell moment vaig dir, vale, sí, endavant,
0: anem tio.
1: Endavant, anem bé. Això també és una curació per mi mateix. I també per altra canalla que hagi pogut viure això, pues, tenir alguns referents, perquè jo no en vaig tenir. Llavors, com tenir algú, si crec que és important, perquè és necessari en quan passa alguna cosa així, tenir referents.
2: Sí, aquesta merda el que fa és que surt al cap dels anys, perquè, bueno, fins que no, tu no estàs preparat. M'hi penso en els Pets, que van escriure fa poc també una cançó, fa poc, ja fa uns mesos, no sé si un parell d'anys o així, una cançó explicant abusos per part de, doncs, del capellà del poble.
1: Saps? He estat parlant amb en Joan Reig, ens hem trucat, sí, perquè és això, dels pocs referents que he tingut ha estat ell, i jo li vaig dir que m'estava plantejant, pues, també fer-ho, i saber com havia passat ell, si com consells i tot, i hem estat parlant, i m'ha ajudat molt. Però precisament perquè ell em va ajudar a mi, jo també m'agradaria donar l'oportunitat a altra canalla. I costa molt d'entendre. Jo amb 21 anys vaig entendre que m'he passat amb 12. Llavors, com no n'ets conscient quan hi és un abús infantil i necessites ajuda. Llavors, si jo fos aquesta ajuda per algú, més que content. I no és una cosa fàcil dir-ho i fer una cançó i parlar-ho ara aquí. Però no em dóna la gana d'amagar-ho més perquè no vull que guanyi ell.
2: Bueno, aquesta és la utilitat de l'art i de la cultura.
1: Sí.
2: Sí. Bueno, Reis de la Catedral, de les escales de Catedral de Girona, i ara Reis de Sabadell, no? Envassa't el proper concert.
1: Sí. El 25, quin dia?
3: El 15 de maig. És l'envassa't.
2: Sí, és l'envassa't, 15 de maig.
1: Hòstia, ahir vaig dir 15 d'abril, que ja ha passat.
3: Tia, veu tocar, com va anar?
1: No, veniu a l'envassa't, perquè crec que és dels festivals més ben parits que hi ha a Catalunya, amb una organització increïble, i l'espai és brutal, així que convido tothom, i que veniu perquè, a part d'escoltar el disco, els nostres directes són ben parits.
2: Ara comença això, el circuit de festivals, eh?
3: Sí, fa il·lusió, no? També, o sigui, un cop entres a... No sé si va una mica així d'entrar a la roda i a partir d'aquí ja us comencen a programar, salteu d'un festival a l'altre, o costa més mantenir-s'hi? No sé com funciona això.
1: Home, aquest estiu tenim una gira somiada, eh?
3: Perquè però molt.
1: Molt somiada. Estem a l'envàs.
2: Quants bolos
3: a l'Estartit...
2: O sigui, bueno, estareu a tot arreu, encara que no
1: siguin mil. Sí, no són la quantitat, sinó la qualitat. En sèrio, perquè...
3: La frase maca.
1: La frase aquí,
2: el titular.
1: Però bé, tenia, estem a lo millor de lo millor. El Vida, el Cruïlla, l'Envassa, Talita, que, hòstia, és un luxe. És un luxe.
2: Entre festivals, festes majors i bolos a sales, amb què us quedeu?
1: Ara també quedaré molt bé, però és que amb tot, perquè és que ja ho sé, que això no serà aquesta resposta, però és que tot tenen les coses, i un bolo de sala té aquella suor, aquella mala hòstia que t'hi cagues, i un bolo de festa major té aquella festivitat, i hòstia, és que tot mola molt, molt.
2: Doncs vinga, va, anem tancant aquesta entrevista amb en Dan Peralbo, amb un bitllet per tu, que això seria el single, no?
1: És el single.
2: Dan Peralbo i el Comboi, moltíssimes gràcies i sort.
1: Thank you very much.
2: Us vindrem a veure proper concert 15 de maig, que no d'abril, a Sabadell, a l'Envassa't.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: I Clàudia Arcarons, aquí seguim, quan falten 3 minuts per 2:15 i diem hola, aquí diem hola.
2: El nostre preferit,
1: el Ferran nostre home mixtape, Ferran Bassaganyes, com
3: Què
1: estàs?
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Què? Home, ens has fet patir.
3: Bueno, per què? Per lo de la... Per lo de la bici, escolta,
1: quasi
3: hi ha hagut...
1: Quasi no arribes.
3: He estat víctima d'un atemptat per pel propi bicing, o sigui... Sí, sí, el bicing està conspirant contra mi, bueno, m'he estampat, diguéssim.
1: Però estem bé, estàs bé.
3: Estic bé, estic de... Sí, sí, he caigut de peu. De fet, jo crec que ha estat bastant Cirque du Soleil, ja t'he de dir. He ofert un espectacle a mitja Barcelona. Sí.
1: T'han aplaudit.
3: No, estava... Jo hi havia una mani, no sé què passava, t'he de dir. Bueno, jo la típica persona que no s'entera de res. Bueno, què tal, com esteu?
1: Molt bé. Ferran Bassaganya, segurament el màxim publicista de l'escriptora de culte, Mariana Enríquez, almenys en aquestes zones arsianes.
3: Sí, sí, n'he parlat molt. És que, clar, cosa que fa...
1: D'això i de la Veronal.
3: Sí, sempre són els meus temes. Ja, és veritat, són els meus temes. És mi movida.
1: Tu has
3: llegit,
1: tu has llegit tot, de Mariana?
3: No ho he llegit tot. De fet, he de dir que jo en una època era molt obsessiu i llegia, quan m'obsessionava amb una cosa, ho llegia tot, i ara el que estic fent és anar-ho dosificant, no sé què. Però sí que he enviat DMs, he set pesadito, i fins i tot me'n vaig anar a Argentina a fer la ruta d'un dels meus llibres.
2: Vull dir que sí, sí, i t'ha contestat mai, però, la Mariana?
3: Sí, sí, i em va posar a seguir, només diré això. No sé si encara em segueix, no vull mirar, perquè si m'ha fet un follow em trencarà
2: el cor. Follow.
1: Però què t'ha dit? Què t'ha dit? Així en la intimitat dels missatges.
3: O sigui, ella em deia... A veure, ara faré coses. O sigui, ella em deia, clar, jo quan preparava la ruta per fer-lo de Nuestra Parte de Noche, que era seguir com la història del llibre, pues, a Argentina, a la vida real, ella em deia que no havia anat mai a la casa que està inspirat el llibre, o sigui, on passa la història del llibre. I clar, jo deia, a veure, no m'ho crec, o sigui, és impossible que no hi hagis estat mai, però que la detallis tan bé, saps, que expliquis tan bé com és la casa, però diguis que no hi has estat mai. I es veu, bueno, allò, bueno, no sé, i anàvem parlant com una mica d'això, llavors he dit, los de la casa m'han dicho que una chica que se parecía a ti estuvo por aquí, no sé què tal, i bueno, està parlant d'això, ja està, o sigui, tonteria, sí.
1: Ok.
3: Desmintiendo.
1: Sabies que la Mariana Enríquez ha estat treballant en una guia dels fenòmens paranormals de la Costa Brava? De la nostra Costa Brava.
3: No ho sabia, però gràcies a un documental ara ja ho sé.
1: Sí, doncs va donar forma a aquest projecte durant una estada en un dels pocs indrets salvatges que encara queden a la Costa Brava, la residència literària que la Fundació Finestres té a Cala Sanià, a Palamós, que és una meravella. És una residència que dirigeix en Nicolás Gaviria Botero. Com estàs, Nicolás?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Què tal? Ets un tio afortunat, tu, eh?
4: Muchísimo, sí.
1: Jo també jo molt la feina que tens. I a més que hi vius.
4: Sí, la mayor parte del tiempo lo paso allí.
1: Mm. ¿Hi ha fantasmas a Vila Sanià? ¿Has vist fantasmas? ¿Has sentit?
4: Yo he querido verlos, ay, pero se me esconden, a mí no se me aparecen. Sí.
1: Home, seria meravellós que en Truman Capote se t'aparegués amb el seu foulard, no?
4: Sí, estaría bien, aunque creo que preferiría encontrarme a Harper Lee.
1: Són grans autors que han estat en aquesta casa.
4: Bueno, Harper Lee estuvo... poco. Fue a visitar a Capote cuando estaba, cuando estaba escribiendo A Sangre Fría. Y bueno, sí, el Capote estuvo, su última fase de la Costa Brava fue en Sanía, pero antes estuvo en otros lugares.
1: Sí, sí, sí. És una història, bueno, prou coneguda, no? Va estar-hi el 1962 i és el primer resident il·lustre d'aquesta vila. Com escolliu la gent que té la fortuna, això, de venir a treballar a casa vostra.
4: Bueno, tenemos una convocatoria abierta una vez al año, a la que le ponemos muchísima atención porque se presenta mucha gente de distintos lugares del mundo. Se presentan tanto escritores y escritoras en ciernes, como escritoras y escritores ya con carreras consolidadas. De hecho, es un método muy bueno para encontrar talentos nuevos y impulsarles, que es lo que hace la fundación en general, no solo la residencia. Y luego también la Fundación Finestras tiene una serie de becas de ensayo y premios de narrativa, de ficción. Uh-huh. Y todas estas personas también, cuando ganan, pues adquieren un derecho para ir a la residencia.
1: Bueno, y es importante, Sally Rooney. Sally Rooney Leila Guerriero, que per cert va fer un llibre sobre la possibilitat del fantasma de Truman Capote, no?
4: La dificultat del fantasma.
1: La dificultat,
4: sí, sí.
1: Perdó, perdó.
4: Sí.
1: Irene Solà, Paul Wash, bé, i moltíssima altra gent han passat els últims com 4 anys, no?, per aquí, per Palamós. Quan la Mariana Enríquez arriba i us diu, jo, què vols fer, Mariana? I Mariana us diu, pues vull anar a gravar unes psicofonies per aquí, a Radio Liberty, a la platja de Pals, o en un hotel maleït a Sant Feliu de Guíxols... ¿Qué?
4: No, es maravilloso porque, a ver, nosotros consideramos que la residencia literaria no es solamente una casa en la que acogemos escritoras y escritores, es sobre todo una, historia. Es una historia que cuando empezó la residencia quisimos rastrear qué había pasado antes en esa casa, empezando con Capote, pero... Si te vas más atrás, te encuentras muchas otras historias maravillosas y pues como al fin y al cabo estás metiendo escritoras y escritores en esta casa, pues hay que contar esas historias, ¿no? Entonces, es una casa en la que ellos y ellos vienen a escribir, pero ya su estancia allí constituye también una historia. Y pues nos interesa mucho conocer el territorio en el que estamos. Y bueno, Mariana... ese es su tema. Entonces,
1: vale, va.
4: Cuando estaba allí, me dijo, Nico, yo quiero hacer una guía, hagamos una guía. Y yo le dije, Mariana, maravilloso, espérate, a ver, yo pido permiso y a ver qué nos dicen. Y bueno, la fundación, a la fundación le ha parecido una muy buena idea. Y entonces, lo primero que teníamos que hacer era investigar para el libro. Pero luego... Como es Mariana y tiene como varios, tenía varios libros, eso fue en el 2023, la primera conversación. Uh-huh. Como tiene, ha publicado ya varios libros desde entonces y todavía falta que salgan unos, este proyecto se nos iba a ir como para el 2028. Y como ya habíamos invertido tanta energía en la digamos, preproducción del uh-huh. proyecto... ahí yo pensé, no, hay que ponerle a esto una cámara, hay que hacer un making of.
1: I ahí entra Ferran Romeu.
4: Exacto.
1: Com estàs, Ferran? Bon dia.
5: Què tal, com
1: director
5: esteu?
1: Del documental que segueix Mariana Enríquez investigant aquests fenòmens paranormals. El títol és Guia paranormal de la Costa Brava i s'estrena avui al Festival d'Ocs. Nerviós.
5: Correcte. Bueno, amb ganes.
1: Amb ganes.
5: Sí.
1: Bueno, tot venut, eh? Al Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Escoltem un passatge. Del docu.
6: Incluso los que te cuentan la historia dicen que puede ser que muchas de las almas que andan por ahí sean de los sirvientes que no los enterraron bien. Entonces no eran tan buena gente, o sea, ¿de qué te enterraron los sirvientes tirados por ahí? No sé. Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este, que es el que vio Pablo cuando bajamos, que se llama, que dice Eva muerta. Bueno, apunte para recordar después, está lleno de mosquitos. Todo mal. A ver si nos metemos acá.
2: ¿Tú crees en fantasmas, Ferran?
5: Yo soy escéptic, pero diguéssim que no ho nego. I m'interessa, tinc curiositat, si més no.
2: I era important aquí la curiositat per fer la pel·lícula, almenys.
5: Sí, però jo crec que per fer qualsevol documental ha de... Vull dir, la curiositat és part d'això. Si no, no es farien, crec.
1: Com és ser l'ombra de la Mariana Enríquez durant tants dies? Ombra literal. Estaves amb la càmera, també recollies el son directe, crec.
5: També, exacte. Sí, érem pues, diguéssim, d'equip tècnic, jo i un càmera, el Fran, i, bueno, pues ha sigut un privilegi, realment, perquè, bueno, és veure com treballa o com, diguéssim, el procés d'investigació d'una de les veus, jo crec que la veu més important de la literatura de terror en llengua castellana actual, no? I trobo, bueno, és molt enriquidor i molt interessant també veure sobretot què passa, no?, abans de posar-te a escriure, no? I, bueno, és això, un privilegi, realment.
1: Molta documentació... Treballa molt al llit, com Truman Capote. Truman Capote escrivia molt al llit, feia feina allà.
5: Doncs sí, de fet, això de... Hi ha moltes escenes al documental que se la veu amb ella.
1: Com allò de la cama con Madonna, podia haver sigut en la cama con Mariana Enríquez.
5: Sí, totalment. I en un moment vam dir... segur que et sents còmode aquí fent això amb nosaltres, perquè pues, evidentment hi ha un punt de que quan tu estàs gravant a una persona, doncs hi ha una intimitat, clar, no? Es crea algo. I diu, sí, és que jo treballo així i prefereixo si qualsevol altra cosa...
2: Serà impostada.
5: No? I llavors vam dir, doncs, ho fem així. Si no t'importa...
4: Nos fortunesen en pijama, això sí.
1: A mi m'agrada molt com, quan parla amb ella mateixa, perquè es deixa moltes notes amb això dels mosquits que estàvem sentint ara.
5: Totalment.
1: Això és molt divertit.
5: Totalment. Sí, sí. De fet, això també era una proposta que li havíem fet al principi de... Perquè, clar... Doncs, com a cineasta, quan penses una mica en la pel·lícula que pots fer, doncs tu necessites una mica agafar doncs, certs recursos, no? I un recurs que havíem pensat era que mentre investigués, més enllà de que ho compartís amb gent propera que l'està acompanyant...
1: Com el director de la residència,
5: com bueno, el Nicolás,
4: o su agente y su pareja, quienes les envía las notas de audio.
5: Exacte. I en un moment vam dir, doncs, seria bo que utilitzessis el mòbil per fer notes a veu o que els hi enviïs, en tot cas, aquests missatges al que estàs investigant a la pues, gent propera, no? I diu, és que, mira, justament jo treballo sempre amb notes a veu. Així que va ser com una cosa com molt, molt rodona i també no impostada, no?, un altre cop.
1: Anem a visitar algun d'aquests espais maleïts de la Costa Brava?
5: Vinga.
1: Va, vinga. Anem a les instal·lacions de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Han passat molts anys, des de que estava en marxa aquesta emissora, que potser caldria recordar el que era. Això ho pagaven als Estats Units. Jo no sabia que també hi havia empreses privades finançant això, no només el govern. Estem a la postguerra i l'enemic és el comunisme, l'enemic és la Unió Soviètica. No? I què fa aquesta ràdio allà?
5: Doncs se suposa que aquesta ràdio era una ràdio encoberta per combatir el comunisme. I, bueno, però la gent no ho sabia. I llavors, des d'allà se suposa que controlaven pues, qualsevol forma de comunisme per, diguéssim, pues, enderrocar-lo, no? Mm-hmm.
1: Sí, missatges molt d'aquí, no?, molt occidentals. Mireu el que bé que vivim nosaltres, no?
5: Sí.
1: Passeu-vos aquí,
5: exacte,
1: a l'altra banda.
4: Bueno, y filtrando también cualquier cosa que pudiese llegar desde allí.
1: Ah.
5: Exacto.
1: Sí, sí.
5: La idea era un espionaje total, ¿no?
1: Sí, sí. Alguns recordaran les antenes. O sigui, eren unes antenes enormes que trencaven tota la visual d'aquella zona meravellosa del Baix Empordà. Allò es va acabar enderrocant i ara està tot com molt enrunat i en mal estat. Hi ha una porta a l'infern aquí a Radio Liberty. Explica'm això de la porta a l'infern.
5: Totalment. Bueno, això és... se suposa que a Radio Liberty s'han detectat bastantes com, pues, coses paranormals i, com a qualsevol lloc abandonat, pues, la gent quan hi va allà pues, a investigar i això, pues, creen històries i intenten com buscar una mica aquí al passat, no?, d'això.
1: Els fantasmes.
5: I es veu que la porta de l'infern, o l'escala de l'infern, és el lloc de la Radio Liberty on més activitat paranormal hi ha hagut, no? I, bueno, això...
4: Ja, però esto, obviamente, es una construcción... Bueno, esto es como lo veo yo de manera más...
1: Ja. Tu creus o no tu creus?
4: Es una construcción... Es que funciona como la literatura. Es decir... alguien empieza con una pequeña historia y la pasa a otro.
1: Sí, aquesta petita història era una prostituta, no?, que la van convidar a una festa privada allà.
4: Bueno, esta fue una de las psicofonías,
1: sí,
4: de las tantas.
5: Una de las històries,
1: i aquesta, sí, prostituta hauria mort o l'haurien matat, no sé, i des d'aquell moment l'ànima en pena,
5: sí,
1: circula per allà, no?
5: Totalmente.
4: Y mira, y ahora nosotros hacemos un documental y entonces tú ya lo sabes y entonces ya se sigue y seguro que, o sea, nosotros en el documental, Mariana entiende que era una mujer que, trabajadora sexual que estaba allí con ese grupo. A lo mejor ni lo era, pero nosotros ya la transformamos en eso y se pasa así
3: y la bola.
4: Y esos pagant. Son los fantasmas en realidad. Sí. O sea, los fantasmas sí, sí. Son puro lenguaje.
2: O sigui, esteu molt tranquils. Heu anat visitant tots aquests llocs abandonats.
3: Ja, és que més hi ha un puro que ho fan de nit. Sí.
2: Clar,
3: és que,
2: clar. O sigui, no veu notar res.
1: Sant Feliu,
2: perquè, per exemple,
1: de Guíxols, no?
2: A l'Hotel Panorama, Park, que ella sí. Diu que és on més mal rotllo va sentir, però de, no va passar res concret, simplement com si algú us estigués esperant, no? Deia alguna cosa així. De sensació que va tenir allà.
5: Sí, és que realment a l'Hotel Panorama hi havia una atmosfera molt fosca.
1: Un hotel deshabitat, eh? També mig en runes.
5: Enmig de Sant Feliu de Guíxols, sí. I sí, bueno, bàsicament hi havia com una atmosfera molt densa i doncs, quan estàs allà pues bastanta estona ho acabes notant, la pressió se't baixa... I això...
1: Et costa com respirar o...
5: Sí, perquè...
4: És húmedo, està totalment cerrado.
5: I sobretot perquè també estàvem com, diguéssim, a pisos soterrats, no? Yeah. És a dir, vam anar fins al final.
1: Veiem a Mariana amb la gravadora, el micro, intentant allò capturar les ànimes en pena.
5: Fantasma,
1: sí. Hi va haver sort o no hi va haver sort? Amb les psicofonies.
5: Bueno,
1: o que vegin la peli.
5: Per això s'ha de veure la pel·lícula, no?
4: Sí, sí, no, acabamos tanto spoiler.
2: Ah, però vosaltres fent el documental us ha canviat alguna cosa?
1: Ah, sí.
2: De com veieu tot això del paranormal o els fantasmes? Creieu que us hi relacioneu d'una altra manera?
1: Bueno, senyor director del documental.
5: Jo per mi és una mica el que estava dient el Nicolás ara, no? Que és, pues és interessant veure com el naixement dels fantasmes i com es construeixen, no? I al final la pel·lícula parla d'això, de com... De la construcció d'aquests fantasmes. Mm.
1: I d'una altra Costa Brava possible, perquè li deia jo abans d'entrar en antena, que fa que engueli les imatges, com del paisatge, de la Costa Brava, que tots tenim al cap doncs, els anuncis, no?, de la cervesa, Mediterraneamente, molta llum, molt de color, molta sensualitat, i és bastant inquietant, fa una mica de que engueli.
5: Sí.
1: Quan mira, això és volgut total, no?
5: Pues sí, la veritat, sí. I, és que, i la Costa Brava és que és molt brava al final, no?
1: Sí,
5: i també hi ha...
1: un punt de salvatge, si no hi han construït.
5: Clar,
1: ho he dit,
5: exacte. Sí,
1: que
5: sí.
1: També té aquest problema.
5: Sí, sí, totalment. Sí, bueno, la idea també era crear precisament una atmosfera, no? Mm. Pues per fer el documental i que acompanyés una mica tota aquesta búsqueda. I llavors, bueno, no és que ficcionem res, però sí que intentem doncs, que el paisatge acompanyi pues, a tota aquesta narració, no?
1: Mm-hmm. Doncs el que hem dit, si voleu anar a veure aquest documental a l'estrena avui al Docs, no podreu perquè està tot el paper ja venut. Es podrà veure més endavant alguna plataforma, m'imagino, no sé, a través de la web de la Fundació Finestres o...
4: Esperemos que sí.
1: Sí.
4: Esa es la idea. Solo que apenas está empezando. O sea, esta es la primera proyección,
1: ¿no?,
4: que haremos, sí.
5: Sí, y después la idea es com pues enviar la película a festivals i que pues ho escolleixin i que viatgi una mica la película. I nosaltres també hem sort.
1: I la Mariana Enríquez, que no podrà ser-hi presencialment perquè viu a Tasmània. O sigui, literalment als antípodes, a les nostres antípodes.
5: Sí.
1: Allà s'ha anat a viure.
5: De fet, s'aixecarà molt d'hora, no, crec?
4: Sí, a les 6:30,
1: más
4: o menos, tendrá que estar ahí conectada.
1: Bueno, tot sigui per la promo de la peli.
5: Sí, totalment.
1: La guia paranormal de la Costa Brava, doncs moltíssimes gràcies i molta sort amb la peli.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: En Ferran Romeu, el director, i en Nicolás Gaviria Botero, l'afortunat de dirigir la Vila Sanià, la residència literària Finestres. Gràcies a tots dos.
5: Moltes gràcies.
1: Aquí seguim amb en Ferran Bassaganyes i la Mixtape.
3: Vinga, fins ara.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Estem bé, no? No ens fa mal res, ni la carcanada, ni la caiguda del bici, perquè em tens preocupat.
2: No, tot bé, tot bé. O sigui, no ha estat tan caiguda com més l'ensurt,
1: sí,
2: saps?
1: Susto.
2: És com si hagués vist un fantasma, d'alguna manera. Uau. Vinc amb el mal cos aquest, saps?
1: Escolta'm, va, ens hi posarem en matèria, sempre amb aquestes recomanacions de la mixtape especial,
2: sí.
1: Però abans sempre xip-xap, xip-xap.
2: Xip-xap, i més a més, molt content de no haver fet lo del creuer aquesta setmana. Clar, l'última vegada que hi vaig venir...
1: És aquella sèrie de Netflix...
2: El crucero de la caca.
1: No, seria, era un documental, també.
2: Sí,
1: no?
2: És un documental d'una hora,
1: sí,
2: només.
1: Sí,
2: mira, també.
1: Malo parlar de creuers.
2: Bueno, jo només vull reivindicar que tot el que es parla a la mixtape acaba eclosionant en un futur. Aquí ho has escoltat primer,
1: d'alguna manera.
2: Ja ho veus.
1: Però sí que vols parlar d'una sèrie que t'ha decebut. T'ha decebut,
2: sí,
1: l'última temporada d'Eufòria.
2: Sí. I em fa...
1: No salves ni la nostra Rosalia.
2: Em sap una mica de greu el fet que... Mira, explicaré un coti, ¿vale? Que igual serà una mica llarg, però no passa res, ja d'això. Saps que Eufòria és una idea robada d'una fotògrafa que es diu Petra Collins, ¿vale? Llavors, el creador d'Eufòria li va demanar... Va dir, he fet una sèrie, he escrit el guió d'una sèrie inspirat en les seves fotografies i m'agradaria que la dirigissis. Mm. Aleshores, la Petra Collins va com desenvolupar tota la primera temporada d'Eufòria. Finalment li van acabar dient que el projecte no tirava endavant perquè ella era massa jove, igual era massa desconeguda i tot això. Ella va entendre que el projecte no sortia, mm-hmm, i llavors ho va veure, en plan, ostres, ha sortit Eufòria,
1: saps? M'ho han robat.
2: Sí. I justament surt la Rosalía en aquesta nova temporada, però l'últim videoclip de la Rosalía l'ha dirigit la Petra Collins, és a dir, la víctima del robatori.
1: Oh.
2: Aleshores, jo no sé si la Rosalía va dir, sí, faré Eufòria una mica, en plan, va, m'agrada la idea, i llavors veure tot aquest embolic que hi havia i el bajón que és aquesta nova temporada, i va dir, mira, doncs vaig a fer això una mica com, saps, com per pal·liar els mals una mica.
1: Tu l'has vist, Clàudia, no?
3: No, jo aquesta última no l'he vist, només he vist els frames d'ella, que te rajo, que no
1: sé
3: què.
1: Sí, amb el collarín, no?
3: Exacte.
2: Sí.
3: Això sí que
1: ha... Però fa gràcia, això.
2: O sigui, això fa gràcia, està molt bé, però sí que és veritat que la sèrie com a tal...
3: Bueno, ja fa un rato, no?, que està anant cap a
2: tothom ho diu, tothom ho diu, ja sabies on et posaves. Però...
1: Què?
2: Digues.
1: No, què?
2: Anava a dir, però, per una altra banda...
1: Volies fer l'enllaç, clar. A veure, jo anava a dir, clar, tenim el semàfor vermell, semàfor verd, tenim el subidón i tenim el bajón. Gràcies a la gran cita,
2: sí,
1: t'han arreglat la part audiovisual,
2: jo,
1: no?
2: Jo dic que sí a la gran cita.
3: Diguem que sí, sí a la gran cita. Tres,
2: l'has vist?
3: Oh, tota.
1: Sí.
2: Sí, o
1: sigui... Hi ha molta enganxamenta i això que, no sé, hi havia també molt de dubte. Si aquest format...
2: Ah,
1: tenint en compte tot el que s'ha anat fent a 3CAT en aquesta plataforma, no? Que no ha estat...
3: Bueno, però venim de Departament de Mares, que també en vas parlar tu.
2: Sí,
3: just.
2: Sí, o sigui, jo crec que hi ha hagut coses que tal... Jo sí que crec que 3CAT ha de fer això, ha de fer un reality... O sigui, al final la tele pública no és informar, educar i entretenir. Mm-hmm. La part d'entreteniment, jo crec que últimament no acabem de tenir-la molt resolta, i crec que està bé que facin un format que per joves està guai. Sí que, com a reality, crec que funciona molt. Mm. Hi ha alguna cosa que crec que de cara a la segona temporada que acabaran de polir, hi ha molta cosa de darrere càmeres que no acabes de veure què passa. Mm. O sigui, jo crec que hi ha unes elipsis temporals que el reality show a mi no m'agrada que hi siguin, en el sentit que jo vull veure què passa.
1: Sí, sempre, no, cada,
2: sí,
1: dia, no?
2: Correcte,
1: cada hora.
2: Sí.
1: Minut i resultado, no? De la relació de la parella.
2: Sí, perquè a vegades passa que hi ha com evolucions dramàtiques de personatges, sí, que, ostres, que no... Què ha passat? Perquè de cop, saps, l'últim episodi estaven superenamorats i de cop ja no ho estan tant. Però molt bé, i a més és que és un programa que és increïble
1: Ferran,
2: per comentar.
1: Ferran, presenta't als càstings de la segona temporada.
2: No, a mi faria molta vergonya.
1: De la
2: gran cita. Us podríeu presentar un reality com aquest?
3: O sigui, tu triomfaries.
1: Tu triomfaries.
2: A mi faria... O sigui, jo el moment que tens càmeres a l'habitació, la primera vegada, no sé...
1: Però si tu estàs molt acostumat per la teva feina...
2: No, jo sempre darrere de les càmeres. Oh, no, deixeu-me estar. No.
1: Farem campanya perquè es presenti, Clàudia.
2: No presentaré la gran cita. No,
1: I trobaràs la teva parella.
3: A la Dulceida.
1: La que et proposi l'Aida o alguna que trobis allà.
2: Bueno, vés a saber, mai se sap.
1: Vinga, va, anem a... Això era el xip-xap,
2: Això era el xip-xap.
1: Imagina't, que ens ha durat mitja mixtape.
2: El xip-xap és un tsunami. Anem-hi.

0: El reality de parelles és un formatge... Bueno, ja que està, diguem-ho.
1: Sí, ja ha treballat.
0: En canvi... Ens vés a parlar d'un d'absolutament nou, fresc, no? Jury Duty?
1: Sí, correcte. Això és un d'aquells experiments que tant ens agraden aquí parlar a la mixtape. Bàsicament, això està a Prime Video, es diu Jury Duty o Deber de Jurado, en castellà. Ho podeu trobar de les dues maneres. És la segona temporada. Us explico ràpidament de què anava la primera, perquè crec que així ja ens posem una mica en sintonia. I bàsicament és un show de Truman fet a la vida real. És a dir, la primera temporada era un senyor que el convocaven per fer... Era un, o sigui, és un reality, és a dir, és real, no és ficció. Bueno, no és ficció, ara us ho explico.
0: Sí, és un
1: híbrid. Llavors, era un senyor que el convocaven a un jurat popular. Sabeu això que veiem tant a les pel·lícules dels Estats Units? Doncs el convocaven a un jurat popular... que ell creia que era real, però llavors... Ai, no m'espantis.
0: No, tranqui. És un fantasma d'aquests del documental de la Mariana. Sí, és que he sentit un sorollet aquí darrere de la cortina que tenim.
1: Ai, Déu meu.
2: Costa brava.
1: Jo no puc seguir així, eh? Digues,
0: el convoquen per fer de jurat.
1: El convoquen per fer un jurat i ell creu que és un jurat en un cas verídic, on els seus companys de jurat són tots verídics, però el que passa és que tu, com a espectador, saps que tot allò és una...
0: És ficció,
1: sí, és ficció. És una ficció. Tot està guionitzat, tots són actors, el judici no existeix de veritat. De fet, el jurat no existeix ni de veritat, l'edifici. I tot és una ficció per veure com ell reacciona i com juga una mica com aquesta cosa del show de Truman, de tothom sap que és una ficció i tu com a espectador també ho saps. Aleshores, era un format que semblava que ja estava una mica cremat, perquè al final d'això... I 3 anys més tard, a Amazon Prime diu, doncs va, farem la segona temporada. En aquest cas ja se'n van de la cosa del jurat popular... I és un retir, diguéssim, a un team building d'una empresa que no existeix, que és una empresa de salsa picant. On, a més, també hi ha les situacions de ficció. Ja són una mica més boges, és a dir, jo què sé, per exemple, al principi, un dels companys de feina es declara amb un tipus que es vol casar amb una de les companyes de feina, però t'adones que no es coneixen gairebé, que només van anar un dia junts a no sé on i ja està. Coses d'aquestes, i clar, vas veient el nano, que és l'únic que es pensa que tot és real,
0: clar.
1: Com... Jugar una
0: però
1: mica
0: on, com... on m'he ficat, no?
1: On m'he ficat, correcte.
2: Clar, hi ha declaracions perquè és format reality, llavors, clar, parlen a càmera, no?
1: Sí, sí.
2: I ell
1: sí.
2: Allò, però això què és?
0: Però un moment, sí, clar, però jo pensava en les càmeres, clar, no les veu, no?
1: Sí, perquè els diuen, no, hi ha un equip de documental que estan fent un documental sobre els retirs d'empreses.
0: No? Un documental periodístic sobre...
1: Correcte, que seguim aquest d'això.
0: D'acord,
1: i clar, ell de cop diu, és que hi ha càmeres i tal, però el que està passant és tan boig que ningú podria guionitzar això. I està molt bé, la veritat, perquè a més al final, us explico una petita cosa del final, però perquè està bastant bé, els ajunten els dos, perquè al final els dos saben...
0: O sigui, el de la primera temporada, el jurat
1: amb
0: popular,
1: de la segona,
0: amb
1: sí,
0: aquest, el del team building,
1: correcte,
0: de l'empresa.
1: Perquè l'últim episodi és on els desvetllen una mica el pastís i els diuen, ei, això era mentida. I és molt bonic perquè, clar, els ajunten i diuen, no pensis que ets molt ingenu o que ets tonto per empassar-te tot això, sinó que al final pensa que ets molt bona persona perquè davant de tot el que se't presentava davant vas ajudar i vas ser una persona maca i empàtica.
0: Bueno, ets un heroi.
1: Ets un heroi.
0: Un parell d'herois.
1: Sí, correcte.
0: Doncs això és Jury Duty, la segona temporada que podeu veure a Prime Video.
1: A Prime Video, correcte. Us la recomano moltíssim perquè no se n'ha parlat tant, la veritat.
0: I ara una pel·lícula que et té meravellat.
1: Sí,

0: Mira com sona això, que bonic, que alegòric. Mm. Bueno, us vull parlar de la peli Resurrection del director xinès Vigan. Va ser l'any passat premi especial del jurat a Cannes. I és que aquí no arribava aquesta pel·lícula, que no s'estrenava.
1: Ha trigat un any sencer.
0: Mare meva, i l'ha vist tothom menys nosaltres. Què passa, que les fans d'Espanya som els menys que les de qualsevol altre país?
1: Però això és molt delicatessen, amic meu. Que això vols... no és el...
0: Ah, la pel·lícula, dius.
1: Sí,
0: ah,
1: sí.
0: Sí.
1: No és lo de Prada viste dos,
0: no,
1: el demonio.
0: Encara l'has vista.
1: No, encara em pronti moltes ganes de veure-la.
0: Sí, sí, bueno, en fi, la comentarem. Total, de què va Resurrection de Vigan, que la teniu a bastants cinemes? Bàsicament és una carta d'amor al cinema, ja sé que fa molta mandra dir això, però és una pel·li que arriba com a una... O sigui, és una pel·li episòdica, com un llibre de contes, són 6 somnis, llavors cada somni comença i acaba i són historietes diferents que recorren durant 100 anys la història una mica de la humanitat, en aquest sentit, i la història de la possibilitat del somiar, de la possibilitat del somni. Sé que sembla molt dens el que us estic dient i tal, però és que és tan bonica aquesta pel·lícula, nois, o sigui, és tan preciosa que... És que t'atrapa. Jo vaig sortir tan meravellat, em va semblar tan bonic.
1: O sigui, jo el que he llegit és com és una peli de pel·lis.
0: Sí, correcte, no? Perquè
1: cada
0: hi ha cine negre...
1: Que
0: sí.
1: Dius, està, un sembla cinema en blanc i negre...
0: Correcte,
1: no?
0: Sí, un altre de ciència-ficció... Sí. Correcte, sí, sí, sí.
1: I va sumant.
0: I és portar al cinema la màxima expressivitat, plan seqüència, llums... És tan bonica que jo crec que només per això val la pena, i a mi, de veritat, em va atrapar molt. No és densa, dura 2 horetes que te les passen volant, i de veritat, Resurrection, per creure que el cinema encara es pot veure com el cinema, diguéssim.
1: I l'últim minut ens el regalem per ballar. Ai, si féssim streaming. Demanem un streaming als jefes, als directors, perquè ara mateix estàvem fent una coreo d'aquestes de TikTok amb playback aquí als amics. Qui és Bela Canela, sisplau?
0: I Teo Lucadamo.
1: I Teo Lucadamo.
0: És Nepo Baby perquè és el fill de l'Aitana Sánchez Gijón, el que estàs escoltant en directe.
2: No.
0: I és el rapero blanco por excelencia d'Espanya.
1: Què li toquen a Max Iglesias, doncs, en Teo Lucadamo?
0: És el padrastre. Però això està confirmat.
2: Aviam, ara ha caigut la historieta.
1: Se'ns acaba el programa.
0: Bueno, deixem per la pròxima. Bàsicament, Teo Lucadamo, si us voleu passar bé, divertidíssim, escolteu-lo amb la Bela Canela, que creiem que és la seva parella. Escolteu-lo.
1: Gràcies, Ferran. Clàudia Carons, fins demà al control. Dani Punti Prats. Més Tot és Comèdia demà aquí a la sèrie Ser Catalunya. Adeu.
3: Tot és Comèdia.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
3: Bon dia, diumenge 10 de maig, diumenge que comença amb molt més sol que ahir. Què hem d'esperar, Núria Saró? Bon dia.
4: I les temperatures màximes es recuperaran. Molts valors es mouran entre els 20 i 25 graus. Hola, molt bon dia. Aquest diumenge comença amb algunes boirines a l'interior que s'aniran dissipant i en general haurem de parlar d'un matí de molt de sol. Però a la tarda hi haurà ruixats concentrats sobretot a Ponent, a les comarques de Lleida com també de Tarragona. Ruixats que puntualment podran ser en forma de tempesta. No serà fins al vespre nit quan els ruixats podrien arribar a la Catalunya central. Les temperatures ara són més baixes que les d'ahir en aquestes hores i els termòmetres van des dels 8 graus a Lleida, 12 a Girona, 13 a Tarragona i 15 a Barcelona.
3: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Estem pendents, molt pendents, a aquesta hora del desembarcament de l'Ondius al creuer, on es va detectar el brot d'antivirus que ha de desembarcar a partir de les 9 del matí a les Canàries. Els primers que abandonaran el vaixell seran els 14 passatgers espanyols, d'entre els quals 5 de catalans. Després d'una última revisió mèdica que els faran dins del mateix creuer, aniran en llanxa fins al port de Granadilla, on fa hores que ja fondeix el vaixell. Després, en autobús, fins a l'aeroport de Tenerife Sud, on agafaran un vol fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on compliran la quarantena. Pel que fa a Catalunya, les autoritats sanitàries continuen pendents del resultat de la PCR que aquest dissabte es va fer a la dona catalana que va estar en contacte amb una de les víctimes de l'antivirus. El director assistencial de l'Hospital Clínic, Toni Castells, insistia ja ahir que per ara es tracta d'un contacte i no d'una pacient.
5: Una persona que està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte.
3: Castells també va explicar que la dona estarà en observació entre 3 i 6 setmanes, sigui quin sigui el resultat de la prova. L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, per part seva, ha volgut deixar clar que les possibilitats que s'expandeixi el virus a Catalunya són molt baixes.
6: El risc a Catalunya és aquest risc molt baix per tota la població de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Aquesta persona és un contacte. Un contacte no està malalt i, per tant, no passa res.
3: L'altre que has detectat, el d'Alacant, ha tingut un primer resultat negatiu. El govern d'Israel ha confirmat la deportació dels dos activistes de la flotilla retinguts al país des de fa 10 dies, entre els quals l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek. Està previst que la deportació des d'Israel es faci a través del pas fronterer de Taba, a Egipte, tal com ha anunciat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
7: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
3: Malgrat el que deia el ministre i malgrat l'anunci del govern israelià, la defensa legal dels activistes ha afirmat a l'agència EFE que de moment no tenen cap confirmació oficial sobre la sortida de presó de cap dels dos activistes. Prop de 300 persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per fer-los suport. La Global Summit Flotilla entoma l'alliberament, això sí, com una victòria de la pressió social i reclama sancions internacionals pel govern de Netanyahu. De tornada a casa nostra, l'oposició eleva el to contra el govern de Salvador Illa davant les diverses polèmiques que ha acumulat les darreres setmanes. Li demanen, Xavier Balló, que hi hagi cessaments.
8: Junts per Catalunya reclama el cessament de com a mínim 3 conselleres, la d'Interior, Núria Parlon, per la infiltració dels Mossos en assemblees de professors, la d'Educació, Esther Niubó, per la crisi amb les vagues, i també la de Territori, Sílvia Paneque, per la crisi de Rodalies, ho ha dit el secretari general Jordi Turull.
9: Que cada setmana veiem com hi ha nous episodis d'incompetència molt greu, que ha d'haver un canvi radical de govern i que hi han d'haver uns cessaments molt clars i molt explícits.
8: Esquerra, de la seva banda, insisteix que qui ha de cessar el govern és el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a qui atribueixen directament la decisió d'infiltrar els agents, Oriol Junqueras.
10: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
8: Mentre l'altre soci, els comuns, també lamenta el conjunt de crisis que està tenint aquestes setmanes el govern català.
11: Que és un govern que està sobrepassat, que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari.
8: És Jéssica Albiach.
3: El president Illa ha ironitzat sobre les crítiques que fan des dels partits de la dreta tant al seu govern com al de Pedro Sánchez.
12: Veig molta ansietat de la dreta. Una ànsia de poder, unes ganes de poder, i volen eleccions sempre hi ha per perdre-les, sempre, però volen, molta ànsia. I calma, calma, que estem resolvent les coses una a una. Veig una ànsia terrible.
3: Per la seva banda, el Departament d'Interior ha reconegut en una resposta parlamentària a la CUP que els Mossos d'Esquadra van identificar o denunciar una vuitantena de persones, de docents, durant les vagues d'educació que es van fer al febrer i al març. 4 minuts i seran les 9 del matí. Avui avancem als esports perquè avui és dia de clàssic, un dia que pot ser per a la història del Barça si els de Hansi Flick no perden avui davant del Real Madrid al Camp Nou. Avui pot ser, ho dèiem, la primera vegada a la història del Barça que l'equip guanyi la Lliga davant l'etern rival al Camp. Un clàssic que arriba absolutament encès després de les disputes i les baralles al vestidor del Madrid. Santi Ovalle, bon dia.
13: Bon dia. Amb tots els jugadors disponibles, llevat de Lamine Yamal i Andreas Christensen, Hansi Flick té l'objectiu molt clar. Toca guanyar la 29a Lliga en públic al Camp Nou davant del Madrid.
14: Our goal is clear. We want to win this at home. We play at home. We have a fantastic team. A lot of quality. Also, the fans are supporting us. This is great.
13: Si el Barça empata o guanya, serà campió. S'espera una gran festa després del partit amb la presència del president de la federació, Rafael Lozan, que entregarà el títol de Lliga al Barça si és campió després del duel. Tot pla.

0: Barça si és campió després del duel. Tot plegat ho podreu seguir a partir de les 8 del vespre des de l'estudi Toreschi al Ket i Jugues Barça de SER Catalunya.
1: Santi, us escoltarem perquè avui hi ha programació especial en aquesta casa. L'antena de SER Catalunya també des de l'estudi Toreschi al Ket i Jugues Barça amb l'Ovalle i en Bermúdez i a l'antena de la SER Carrusel Deportivo amb en Flac. I si el Barça guanya, ho apuntava ara també en Santi, hi haurà festa al Camp Nou i demà rua de campions per la ciutat de Barcelona. Una rua que començarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorrerà els carrers principals de la capital catalana. Mentrestant, l'Espanyol s'ha complicat molt i molt la vida després de perdre ahir al camp del Sevilla. Els de Manolos van avançar al minut 56, però els sevillans van remuntar quan faltaven només 10 minuts per acabar el partit. Del segon gol del Sevilla, Manolo González, l'entrenador, va dir això en roda de premsa.
2: És una acció molt mal defensada. Quan has defensat bé tot el partit, has defensat bé totes les accions, has competit bé a un camp complicat, que ho sabíem, però clar, són dues accions de gol que no pots concedir a primera edició. I quan estàs com estem, penalitza, el mínim error penalitza.
1: I si aquest matí teniu previst moure-us per Barcelona, heu de tenir en compte que d'aquí a tan sols 3 minuts comença la cursa del Corte Inglés, que talla ja diversos carrers de la capital catalana i afecta diverses línies d'autobús. Ho farà fins a 2:45 de la tarda. La prova de 10 quilòmetres comença a l'Avinguda Diagonal i acabarà a Plaça Catalunya. 40.000 corredors hi participaran. Dos minuts i arribarem a les 9 del matí. Més d'una vintena de joves periodistes han presentat aquest cap de setmana el seu projecte als Premis Idea Ràdio, organitzats per aquesta casa. Les tres idees guanyadores podran desenvolupar el seu projecte a la ràdio i emetre-la aquí, a SER Catalunya. Els guanyadors heu de saber que s'anunciaran demà en directe a l'Aquí Catalunya. Quines idees s'han presentat, Marcos Ferrer?
3: Ràdio Barcelona ha celebrat la 7a edició dels Premis Idea Ràdio, una iniciativa que busca nous talents radiofònics i que ofereix a joves periodistes una oportunitat per desenvolupar la seva idea en un gran mitjà de comunicació. La jornada ha plegat més d'una vintena de projectes diferents, alguns amb un to més formal, esportiu, i d'altres amb una mica d'humor. Els aspirants, amb ganes de presentar les seves idees, han sortit de les exposicions davant el jurat, format per professionals d'aquesta casa, generalment amb sensacions positives.
4: L'optimisme sempre, l'esperança és l'últim que es perd.
5: Quan ens han fet preguntes hem pogut aprofundir en els temes que potser no havíem esmentat encara i així ho hem acabat de rodonir.
4: I justament això el que t'ajuda és a crear una idea des de zero, fer-la tu i dur-la a terme, que és el més important.
6: A mesura que vas sortint al món laboral real, te n'adones que necessita com molt de la teva part.
3: Les tres idees guanyadores podran desenvolupar el seu projecte a la ràdio i emetre'l per SER Catalunya. Els guanyadors s'anunciaran dilluns en directe a l'Aquí Catalunya.
1: Doncs demà n'estarem pendents i abans d'acabar d'arribar a les 9, un últim punt de servei, perquè la circulació a la línia R8 de Rodalies ja s'ha recuperat des de la tarda d'aquest dissabte, després que divendres descarrilés un tren de mercaderies al voltant de Rubí. Els treballs de reparació ja han acabat i l'havia quedat plenament operativa. Aquesta incidència ha coincidit precisament amb la fi de la gratuïtat de Rodalies. Arribem amb aquesta informació al punt de les 9 del matí.

0: canviar el món abans de morir-me.
1: Nausica Bonin és l'autora al Teatre Lliure. L'actriu es posa en la pell d'una dramaturga que vol canviar les regles del joc que sempre han imposat els homes. I també...
2: Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda.
1: Coneixerem la història del productor musical i enginyer de so Roger Rodés, guanyador del Grammy per treballs com aquest de Shakira.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Autostart. Celebra la festa major de Lleida estrenant cotxe.
1: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. El que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
2: Vinga, som-hi, doncs!
1: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Ràdio Lleida, Cadena SER.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
3: Aquest any la Festa Major de Lleida té nom propi, Autostar. L'exposició més gran de vehicles d'ocasió arriba amb ofertes pensades per tu. Models de BMW, Mercedes, Kia i moltes més marques. I tot a mida. Finançament, prevenda, postvenda i un equip de professionals que t'ho posa fàcil. Autostar. Celebra la Festa Major de Lleida estrenant cotxe.
4: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
5: Vinga, som-hi, doncs!
4: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
6: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: Aquest diumenge, el Tot és comèdia.
8: Intentar canviar el món abans de morir-me.
7: Nausica Bonin és l'autora al Teatre Lliure. L'actriu es posa en la pell d'una dramaturga que vol canviar les regles del joc que sempre han imposat els homes. I també...
9: Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda.
7: Coneixerem la història del productor musical i enginyer de so Roger Rodés, guanyador del Grammy per treballs com aquest de Shakira.
10: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
11: Uno quiere ser campeón.
12: Ataca el Barça.
13: Centra Rashford, Lewandowski, gol, gol, gol.
11: El otro, impedirlo.
14: ¡Uy, qué bueno Gonzalo, Gonzalo para Mene, viene para marcar, remata, gol, gol, gol, gol!
11: Bienvenidos al clásico más genuino de la historia. El Barça puede revalidar su título de liga en casa y ante su eterno rival. ¿O no? ¡No!

0: Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
2: Intentar canviar el món abans de morir-me.
1: Nausica Bonin és l'autora al Teatre Lliure. L'actriu es posa en la pell d'una dramaturga que vol canviar les regles del joc que sempre han imposat els homes. I també...
3: Te felicito que bien actúas. Solo me cabe duda.
1: Coneixerem la història del productor musical i enginyer de so Roger Rodés, guanyador del Grammy per treballs com aquest de Shakira.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
4: L'equip de Miró Centre Auditiu us desitja una gran festa major. Que cada conversa, cada rialla i cada moment el pugueu viure amb tota la seva intensitat. Gaudiu-la de tot cor. Miró Centre Auditiu. A Lleida, escull el camí. T'acompanyem.
5: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer. Però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
6: Vinga, som-hi, doncs!
5: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: La cadena SER presenta... El placer de escuchar.
9: Yo crecí en las bibliotecas, o al menos esa es la impresión que tengo. Vivíamos en un suburbio de Cleveland, a pocas travesías de distancia de la biblioteca Bertram Booth Branch, con su fachada de obra vista. Una de las sucursales de la red de bibliotecas públicas Shaker Heights. Acudí allí varias veces a la semana con mi madre. Empecé a ir siendo muy pequeña y no dejé de hacerlo a lo largo de toda mi infancia. Cuando íbamos a la biblioteca, mi madre y yo entrábamos juntas, pero nos separábamos en cuanto atravesábamos la puerta y nos dirigíamos cada una a nuestra sección favorita. Al cabo de un rato, volvíamos a juntarnos con nuestros respectivos hallazgos en el mostrador. Esperábamos juntas a que la bibliotecaria, al otro lado de su escritorio, extrajese la tarjeta y estampase la fecha correspondiente en la máquina. Aquel sonoro chan-chan, como si fuese el puño de un gigante el que golpease la tarjeta, imprimiendo una fecha de vencimiento bajo toda una serie de fechas de vencimiento anteriores, relativas a otras personas y a otro tiempo.
10: La biblioteca en llamas. Susan Orlin. 2019.
8: Cadena SER. El placer de escuchar.

0: García.
1: Y el líder del Partido Popular también está de campaña en Andalucía. Críticas a Pedro Sánchez por la muerte de los dos guardias civiles cuando perseguían a una narcolancha en Huelva. Núñez Feijóo no ha hecho referencia al operativo para desembarcar a los pasajeros del Ondius en Tenerife. Siguiendo ese mitin está el jefe de política de la SER, Guillermo Lerma. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha querido Feijóo sacar ese asunto en su discurso aquí en Málaga, donde el PP celebra el mitin central de la campaña andaluza. Así lo hizo en el puerto de Santa María la semana pasada, donde sí criticó esa gestión por parte del gobierno para contraponerla con la del presidente andaluz Juan Manuel Moreno. Hoy el presidente del PP ha optado por criticar al Ejecutivo por no haber pedido perdón a las familias de los guardias civiles fallecidos en acto de servicio el viernes en Huelva y hace dos años en Cádiz, en Barbate.
3: Han pasado 48 horas, hacer esta reflexión. Han pasado 48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles. Han pasado dos años desde la muerte de otros dos guardias civiles en Barbate. Nadie ha perdido perdón, nadie se ha hecho cargo. El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos. Ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir y acompañar a sus familias.
2: Feijóo, que ha pedido a los asistentes a este mitin que no se confíen, hay que dar la batalla hasta el final, con mensajes velados a la ultraderecha de Vox, ha dicho, para tener un gobierno sin ataduras en Andalucía a partir del 17 de mayo.
1: Y más sobre el brote de antivirus. El gobierno británico ha enviado personal médico y militar a la isla de Tristán, en el Pacífico, donde paró el Ondius para que desembarcara un ciudadano de Reino Unido. El hombre presenta síntomas compatibles con el virus. Velo Jiménez.
4: Han sido 6 paracaidistas y 2 médicos del ejército de Reino Unido los que han llegado en paracaídas a esta isla del Atlántico, Tristán de Acuña, una de las islas más remotas del planeta, que de hecho no tiene ni aeropuerto, y en el que el crucero hizo una parada el 14 de abril. Reino Unido ha enviado esta operación especial para ayudar a un ciudadano británico sospechoso de tener antivirus. Este hombre se bajó del crucero a mediados de abril en esta isla porque reside en ella y empezó a presentar síntomas, fiebre y diarrea, 2 semanas después de bajarse, aunque actualmente se encuentra estable y aislado.
1: Nos queda la información del deporte, queda tan solo una hora para que siga la Liga. Eloy Sánchez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el fútbol en el día donde el Barcelona podría ganar el título de Liga a partir de las 9 de la noche si empata o gana el Real Madrid, que viajará sin Mbappé, que arrastra molestias. En el resto de la jornada, a las 2 de la tarde, en Mallorca-Villarreal, Athletic Club Valencia a las 4 y cuarto y a las 6 y media de la tarde, Oviedo-Getafe. Todo lo podrán seguir en Carrusel Deportivo. Y acaba de terminar la carrera de Moto2 con victoria para Izan Guevara.
1: Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
7: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Màxim Castillo.
8: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcanons.
9: Bon diumenge, Màxim Castillo.
8: Sempre comencem fent preguntes. Aquesta no te la puc fer tu.
9: No gaire.
8: O sí, perquè ja els atens, no?
9: Els 24. Els tinc.
8: Ja fa una estona, però de fet estàs a punt de fer-ne 25. L'aniversari és d'aquí pocs dies. Per tant, com ets... Com ets amb 24 anys, no seria la pregunta.
9: Dos petons, tal...
8: Bueno, els oients ja et saben com és.
9: Més o menys.
8: Perquè t'escolten cada cap de setmana amb 24 anys. Però com eren amb 24 anys les nostres convidades, l'actriu Nausica Bonin i la directora de escena Anna Serrano? Com esteu, Nausica? Anna, bon dia.
10: Bon dia.
8: Ja sabeu per què us faig aquesta pregunta.
10: Sí, hem lligat caps.
8: Tot i que lligar caps amb aquesta setmana d'orilla, d'estrena, l'autora... Acabeu d'ensenyar aquesta feina al Teatre Lliure... costa una mica, no?
10: Sí. Jo tinc la neurona una mica cansada.
8: Honestos,
10: portem, ha sigut la setmana d'estrena. Les setmanes d'estrena sempre són molt intenses. Moltes emocions. Crec que teníem moltes ganes de que arribés aquesta setmana i de poder ensenyar aquest espectacle al públic i sentir la seva resposta. Però setmana dura, sí. Portem molts dies i hem fet molta feina per arribar fins aquí.
8: Però
10: molt
8: a la vegada tenen aquesta llum als ulls, aquesta brillor
11: d'il·lusió. Sí, estem rebent comentaris molt bonics. Ai. I està sent molt, molt xulo després de tota aquesta feina
0: no? tan intensa i tan allò de posar-hi el cap, el cos, el cor, tot. Trasbals emocional a l'hora que l'energia, no? va caient, va pujant, o sigui, tot una mica.
8: Sí, sí, però no us escapeu com éreu als 24.
12: Heu trempejat molt bé.
8: Sí.
10: Com era els 24?
8: Deien allò de... Ai, és que ets molt madura per la teva edat, com li
12: correcte.
8: Diuen al personatge.
12: Això us ho deuen haver dit.
0: Sí.
12: Més d'una
8: vegada. Sí, no?
0: Sí.
10: Sí.
0: Sí.
8: I segurament persones grans, senyors grans... O...
0: Sí, a mi concretament també en lo laboral, com que jo també vaig començar molt jove a treballar en el món del teatre, doncs hi havia una cosa com de noia que lidera un equip jove, cada cop doncs, estàs a la sala d'assaig o entres al teatre, entres a la sala i ningú pensa que tu siguis la directora,
8: clar,
0: no?
8: Com el aquestes, grup A, dieu-ho, eh?
0: Aquestes coses.
8: No? La companyia que sou senyora, també, deixa'm-ho dir. I tu també vas patir aquesta situació. No sé si patir és el terme, o Albert.
10: Sí, no sé si patir és la paraula,
8: perquè
10: però...
8: Perquè depèn de com t'ho diguin, sí que és condescendent.
10: Sí, sí, és, absolutament.
8: Sí.
10: Absolutament. Sí, jo crec que compartim amb l'Anna també que vam començar a treballar molt joves, llavors... sí que hi ha aquesta sensació com això, no? Que la gent et fa més gran del que ets. Però amb 24 anys, molta tortureta mental, molta inseguretat, però bé, amb això anem millorant.
8: Però això va amb la persona o amb la feina que fa aquesta persona?
10: Jo crec que tot suma. Bé, jo crec que, evidentment, l'exposició sempre et col·loca en un lloc de vulnerabilitat. Sumat a un cert caràcter, doncs tenim el còctel perfecte.
8: Anem ja, doncs?
12: Home, tira, tira.
8: Parlem de passió, de desafiament, perquè s'acaba d'estrenar l'autora, una obra d'El Hickson, on una jove escriptora vol fer la revolució.
13: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
14: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
13: És la vida real, això. N'estem fins al cony d'haver d'escoltar el que ens han de dir aquests tios amb la pell arrugada als casaments. T'ha tocat fer el món i a mi m'ha tocat haver-hi de viure.
12: Anna, tu dius que el primer cop que la vas llegir vas flipar en tots els sentits.
0: Sí, perquè per una banda a nivell... del discurs, de lo que parla, de les paraules que utilitza, de com ho escriu. Hi ha una cosa d'escriure sense tabús, de vomitada, de dir-ho tot tal qual, que em va flipar bastant i em va xocar bastant perquè normalment, almenys aquí, no estem acostumats a aquest tipus d'escriptura. Això per una banda i després tota la part de la forma, del com, no? del com ella ho explica i el fet de que és una obra doncs, zero convencional, zero no fa cas a les estructures diguéssim, no? Lògiques i que estem acostumats i llavors això per una directora com jo almenys que li agrada jugar i provar i era això i era allò, era com fantàstic per dir, doncs, tenia com gairebé 5 o 6 obres dins d'una per anar obrint com maneres de fer i això em va cridar molt l'atenció.
8: Està molt bé perquè mai saps on ets en aquesta obra, sí. En aquesta història, no saps on agafar-te, no? En qualsevol cas, pel personatge principal ja va venir al cap aquesta senyora que tens aquí al costat, la Nausica Bonin.
0: Clar, o sigui, el personatge principal, l'autora, és una dona que... O sigui, hi ha alguna com de la Nausica de dona de teatre, que crec que és molt xulo i del meta que té la funció, també, que hi havia d'haver alguna per mi molt, molt important d'això, no? I després una cosa que té la Naus també molt, molt magnètica, alhora que molt aterrada, i hi ha com un mix d'ingredients en aquesta persona que són explosius.
10: Jo recordo molt la primera trucada que em va fer l'Anna, que em va dir, tinc una cosa que crec que pot ser molt guai i m'encantaria que hi fossis. I recordo llegir-m'ho i, o sigui, no vaig dubtar cap moment de hòstia, això ho vull fer perquè crec que arriba poques vegades a la vida t'arriben personatges tan com es diu en català, no? Tan golosos.
8: Llaminers.
10: Sí, tan llaminers i tan interessants, amb tantes capes i amb tantes possibilitats. Jo vaig veure com això, moltes possibilitats, no? Moltes portes obertes i tot el que plantejava la funció no només dins de l'obra, sinó que posava en qüestió moltes coses, no? No només com fem aquesta obra, sinó com escrivim, com creem, com ens relacionem dins d'aquesta indústria. Per mi m'obria portes no només a nivell professional, sinó de fer-me moltes preguntes a nivell personal sobre la nostra feina.
12: Que de fet tot comença amb aquesta discussió de la jove interpretada per la Rabina Reventós i un director més gran que ella, que el fa en Javier Beltrán. I per què xoquen tant, no? Perquè és una bona estona d'escena. Quina idea té ella del teatre?
0: Clar, ella té 24 anys i és aquesta... Bueno, està en un moment on el teatre l'ha decepcionat, no? On ella té com una certa esperança cap a aquesta cosa més, doncs, no? Màgica, mitològica. Ella parla de que el teatre és un foc sagrat, no? I té com una passió allà ficada i unes expectatives molt altes que després també es transformen en unes decepcions molt altes, no? Mm. i llavors, bueno, ella parla de que va contínuament al teatre per veure si realment aquest lloc es converteix en un lloc on hi hagi veritat, i no la troba, no la troba, almenys en els espectacles que se li estan oferint, no?
12: Perquè, en canvi, ell té aquell punt de... És que ets tan 24 anys, ets tan de... Ai, enderroquem el capitalisme, no sé què... I aquí el públic riu molt. Sí. O sigui, quan ella diu, però tu què vols?
0: Sí,
12: i ella,
0: sí, sí.
12: Desmantellar el capitalisme i enderrocar el patriarcat. I la gent es pixa de riure, perquè ara és com un meme, no? Vull dir, voler ser revolucionari és un meme? S'ha convertit en això?
15: Jo crec que és la mirada sobre això, no? Que hi ha una part de la mirada sobre això que s'ha convertit en això, però no crec, no hauria de ser-ho. El que passa que la manera que té aquesta societat de confrontar-se a les coses que l'incomoden és a través d'enfotre-se'n, no? Igual que hi ha tot l'humor sobre, pues això, sobre el feminisme, sobre tal, perquè al final són coses que incomoden i, per tant, la manera que troba el patriarcat de ridiculitzar aquestes coses és a través del meme com a símbol d'enfotre-se'n d'alguna cosa que et molesta.
12: Ell, en canvi, està com en una altra fase, i vosaltres trobeu que això...
8: És més gran.
12: Clar, sí, sí. Però voler canviar el món és una cosa que passa amb l'edat? És allò de, que es queda de... Ai, sí, és que era... Tenia tanta passió i tanta força i l'he anat deixant enrere. O sigui, heu tingut aquesta decepció?
8: Que tampoc sou tan grans.
12: No.
0: Però... No, però bueno, sí que és veritat que l'acumulació de coses que et passen a la vida suposo que et van portar una mica cap a aquesta cosa d'acomodar-se,
12: sí.
0: No? De tal. Però sí que, per exemple, justament veient aquesta funció hi ha algo, i també passava a la gent a l'estrena que ens deia hòstia, fa molt que no hi havia alguna cosa així, com una mica d'aquesta cosa de tornar a enxufar-se amb algú i de tenir esperança i de tal, que de cop et fa aixecar-te una mica de la cadira aquesta de la comoditat, que crec que és guai que de vegades ens fotem una mica d'una bona hòstia així com, no?, un sacseig, com per dir ei, moment, que quedar-se al sofà tanta estona igual no cal, no?
12: Però clar, sí. És que també és molt cansat haver lluitat tant, i a vegades clar. Ja sents que has estat tan al peu del canó que tens un punt de dir tu que ho faci un altre.
0: Sí,
12: no sé com us hi heu relacionat vosaltres amb això, eh? Amb aquestes paraules tan grosses, no?, de el patriarcat, el feminisme, que sembla que estem molt desencantats.
0: Sí.
12: Jo fent assumpcions, aquí, completament. Vull dir que em podeu dir no, tia, no.
15: No, suposo perquè també el capitalisme té això, no?, que absorbeix qualsevol revolució, en el fons, no? I per això Zara té camisetes de feminisme i ecologisme, i perquè, en el fons, la gran lluita és aquesta, no?, és seguir sent revolucionari quan la revolució fins i tot es capitalitza.
0: De fet, hi ha una frase que diu el Javi a la funció quan fa director, que diu, parla de que la ràbia de la noia jove farà que la gent compri entrades. I ella s'indigna molt amb això, diu, en sèrio? I ell diu, sí, és que és el que està de moda, vull dir, és el que es porta. I ho diu tan tranquil, no? I realment és veritat, o sigui, ara mateix, i mira que l'obra és del 2018, però ara mateix, vull dir, és molt vigent, no?, aquesta frase.
8: Dona jove i emprenyada. Això jo no... T'hi vas fixar tu, jo no m'hi vaig fixar.
12: Amb el cartell, no?,
8: cartell.
12: Del pis, que hi ha allà, dona jove i emprenyada. Això és idea
8: teva, idea teva, Anna?
0: Això és una acotació del text.
8: Ah, és de l'autora?
0: Sí, sí, sí. Ella explica... Les acotacions d'aquest text són magnífiques, són increïbles, perquè n'hi han que són superdescriptives de l'espai i et diu exactament com ha de ser el sofà i no sé què, que això concretament ens ho hem empatat, però el cartell sí que...
8: No li digueu, no
0: sí
8: li digueu.
0: Sí que li hem fet molt cas, apareix un cartell on posa dona jove i emprenyada tal, i després hi ha altres acotacions que són totalment conceptuals, que et fan com també donar moltes voltes de com estàs dirigint aquesta història i tal, que és magnífic, és molt guai.
15: No sé, sí, realment és un text que val molt la pena llegir-lo, perquè hi ha una literatura molt més...
8: Està editat aquí en català o castellà?
0: En català,
15: la traducció de la Carlota Subirós,
0: sí,
15: i l'editorial...
0: Arola?
15: Crec que sí.
8: Edicions Arola...
0: Crec que sí. La que estan fent ara, la línia que estan fent al Lliure ara,
8: sí.
0: Doncs aquesta.
8: Molt bé.
0: Sí.
8: Què anava a dir? Javier Beltrán, Rabina Reventós, Nausica Bonin i David Selves, no ens el deixéssim, que encarna el director més gran, diguem-ne. Converses que teniu durant els assajos, va. Perquè no sé si algun director de teatre real li xiularan les orelles. No sé si...
0: Espero que sí.
8: No sé si sortien alguns noms per allà.
0: I tant.
8: O pensàveu en alguns noms.
15: Si és així, haurem fet bé la nostra feina.
0: Sí, evidentment. Hem parlat molt d'això. És un tema que surt molt a la funció i que totes d'una manera o altra hem estat allà en moments amb aquesta vulnerabilitat, incomoditat, de situacions...
8: d'ús de poder, sí. Molt clar, no?
0: Sí, sí, sí. Mm. I no només les dones, també els homes. Vull dir que és veritat que la figura del director doncs és una figura de molt poder i que també, mirant enrere, doncs, les viejas escuelas encara era més...
8: Encara,
0: Em refereixo que si mirem abans, enrere en com es feia, que encara era més fort, que no vol dir que ara
8: però
0: passi,
8: És el que t'anava a dir. O sigui, aquesta rèmora del passat no ens la traiem de sobre.
0: No, perquè hi ha una cosa també de gènere que... Vull dir que no només parlem del director que fa crits, que hi ha una cosa de gènere d'això, no? També de la mirada cap a l'actriu, cap a la sexualització, etc, que és molt difícil que se'n vagi.
12: O fins i tot sentir-te... Ai, perdona. Sí.
15: No, una bona mica...
8: T'hi has trobat tu en el dia a dia de la teva feina.
15: Sí, que l'experiència personal de cadascú al final és anecdòtica. Intentem parlar d'algú més... que està més per sobre d'això, no? Però que al final jo també crec que, vull dir, que no només són figures concretes, sinó que el poder en si és una cosa masculina i patriarcal, i el poder és algú que nosaltres també, com a dones de la nostra generació, també tenim integrat. Llavors, per mi no només té a veure amb la deconstrucció de lo antic, sinó amb què hi ha de tot això en nosaltres, que crec que és una de les coses que més ens hem intentat qüestionar, no? L'Anna i la Judit ho parlàvem molt a l'hora d'interpretar aquesta peça, no? De si posem aquesta... Per què estem posant aquesta escenografia? Per què estem posant aquest vestuari? Per què estem posant això? Perquè la nostra mirada, com a dones contemporànies, feministes i tot, també està contaminada de tot això. Jo crec que la feina una mica no és tant demonitzar les antigues generacions, que sí, que ja ho sabem, sinó de qüestionar-nos què hi ha de tot això en nosaltres.
8: Que volem ser també, no? Una mica,
0: sí. Sí, sí, i que al final és això, no? Com que nosaltres ho hem heretat treballant a fer, no? Vull dir, en tots els àmbits de la nostra vida hi ha algú de que el que tu et surts sol és aquesta lògica patriarcal, no? Són aquestes formes, aquestes mirades. Llavors, és constantment anar fent l'exercici de per què estem posant això? Què vol dir si posem això? Què significa aquest gest?
8: Per què
0: significa...
8: pantalonet curt, no? Per què el taló? Clar. Per què aquesta còrio, no? Parlàvem a micro tancat de l'escenografia, la cosa. No sé com l'heu batejat, però jo li dic la cosa.
0: El bitxo.
15: El bitxo.
8: Hi ha una part central de l'obra, que és aquests 20 minuts de monòleg que té la música Bonin, que ens n'anem, no? El personatge s'allibera, ho entenem perfectament, no? D'aquesta mirada que ara... que ara dèiem. No sé, què podem dir d'aquest moment sense desvetllar gaires?
0: Mira, és un moment que quan tu llegeixes a l'obra canvia totalment, és a dir, tu no estàs llegint una obra de teatre en aquell moment, estàs llegint una narració que té a veure amb un somni, que té a veure amb una cosa mitològica, màgica, que transporta un altre paisatge completament diferent, una lògica, no? Les coses apareixen, desapareixen, l'escriptura és molt més poètica, inclús en el text no posa que ho diu l'autora, vull dir que també de cop haguéssim pogut fer un text projectat o una dua nova, o un... No? I en aquest cas és un monòleg que fa la Nausica de manera increïble. I ja l'acompanya un bitxo. Un bitxo màgic. Bueno, un paisatge que...
8: Que es mou.
0: Que es mou i que...
8: Canvia de forma.
12: Home, i deixa molts dubtes a l'audiència.
0: Sí, que té a veure amb la màgia, no? Amb la Judit també parlant molt d'això de la màgia, que té a veure amb la part més instintiva del text, que obre aquesta imaginació, no? Que hi ha algú que no és concreta, sinó que queda com en un espai eteri, no?
8: I de desig, també, no? És un moment important pel desig i per sentir-se lliure, no observat. Ja siguis noi o siguis noia, perquè jo, bueno, pensava en això, en les manies que tenim tots al cap i a la fi, no? Físiques. No sé si d'això també en parlàveu, no? O no tant?
0: Manies físiques.
8: Imatge, no relacionades tant. Amb la imatge, no tant, com et veuen, no? La percepció...
15: No, bueno, tant, crec que era algú que planava en tota la funció, sí. No? Però no, crec que com... No, no crec que al final la provocació, que és aquest, el títol
0: diu,
15: que li han posat...
0: Es diu La provocació.
15: El títol que, que se li ha posat aquest tros de la peça. Sí, té molt més a veure amb l'oníric, amb l'instintiu, amb fer volar... Amb que cadascú viatgi en el seu lloc més íntim, no? Sense intentar imposar a l'espectador idees concretes.
0: I sense la voluntat d'acompanyar, no? Com d'agafar de la mà de l'espectador, sí. De dir, això, no, ara estic aquí, ara estic allà, llavors d'aquí vaig allà, que és el que estem acostumats, i també té a veure amb com la Ella Hickson, l'autora de l'autora, va escriure aquest text, que ella el va escriure en 4 setmanes,
8: en una cabana,
0: no? Cabana enmig del bosc, perduda, sí. Sense cap feedback, sense enviar... Tinc aquesta escena, què em penses? No, res. O sigui, ella va escriure vomitada, a raig, i va dir, això és. I així es va quedar. I llavors hi ha alguna cosa d'això que connecta amb com ella estava, no, en aquell moment escrivint tot això, i ella parla molt també d'això, de que escrivia somni, de que escrivia, feia escriptura automàtica, que és aquesta cosa d'escriure, escriure i no parar d'escriure, no? Sense punts, sense comes, sense res. Llavors, bueno, si té algú de...
12: té un punt Eva Baltasar, això de Parmagel, no? Sí. D'aquesta cosa d'escriure
10: sense que... Jo just m'estic llegint l'últim llibre de
8: Peixos
10: i li enviava captures de pantalla a l'Anna en plan, flipa.
8: S'haurien de conèixer, per tant.
10: Sí, no,
8: Eva i l'autora.
10: És que
0: era gairebé literal. Hi havia algú com de dir, és que podria seguir dient aquest text i quadraria perfecte, saps?
8: Wow. Bueno, ara li han adaptat el teatre Parmagel, l'Eva Baltasar, l'altre dia la teníem aquí al programa.
12: I ella explicava que ho va escriure pensant que ningú ho llegiria mai.
0: És que això és important, el de la mirada realment és tan fort.
8: També hi ha moments coreo, com el de la Rebina Reventós, estupendos.

0: havia ballat jo això. També acotació o...
1: No, això no. És llicència nostra.
2: Collita pròpia.
1: Sí, sí,
0: perfecte.
1: Sí.
0: Molt, molt a favor.
1: Sí, sí, això va ser... Estàvem, o sigui, un dels grans reptes d'aquesta obra és com trobar el codi de cada escena, perquè realment cada escena baixa com d'un lloc diferent. Llavors hi havia algú d'arrencar una escena amb aquesta cançó, ja et col·locava en un lloc molt diferenciat de la resta i molt concret, no?, per sí, sí, certes sí. coses.
3: Que la Ravina escrivia, tipus, aquest equip que em cuida cada dia i que abans de sortir em dieu disfruta. O sigui, com has estat treballar amb algú que ara està com començant?
2: Ara és que just dinava amb una amiga i li comentava com per mi està sent molt bonic poder acompanyar aquest lloc on jo he estat tants anys, no? Veure aquesta fragilitat, vulnerabilitat i poder sostenir com a mi m'hagués agradat que em sostinguessin. També crec que el que fa la Ravina, o sigui, em sembla una heroïcitat començar aquesta funció com la comença, em sembla heroic. Llavors, només tinc paraules d'admiració cap a aquesta petita persona.
0: Com mesurareu l'èxit de l'obra de teatre? Amb entrades venudes?
1: Espero... Bueno, no sé. Depèn de qui el mesuri, no? Hòstia. Però no, jo amb els comentaris, o sigui... Jo per mi és un èxit perquè estic plenament satisfeta, orgullosa, o sigui, m'encanta el que hem fet, sent molt sincera. Llavors, després, el que vingui després, tant de bo arribin, no?, com comentaris xulos i tal, però alhora també, o sigui, si hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet... O sigui, si no hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet bé. Penso, perquè és una funció que clarament ha de descol·locar, clarament ha d'incomodar a certes persones, llavors hi ha algú com de també rebre aquests comentaris que em sembla superinteressant.
0: Però com viviu aquesta dicotomia que planteja l'obra, no?, el teatre comercial versus art, no? O aquesta cosa sagrada, no?, que va buscant la veritat, que va buscant el personatge principal.
2: Jo crec que l'obra també ens explica que no hi ha extrems, no? Sinó que, vull dir, que la veritat no està en un extrem, sinó en el matís de grisos que hi ha al mig. Llavors, que tampoc podem contraposar el teatre comercial amb l'art, sinó que, bueno, trobar quin és aquell lloc intermig, que també té molt a veure amb la necessitat de cadascú. És a dir, crec que no s'ha d'invalidar ni una cosa ni l'altra, sinó que les dues coses formen part de lo mateix, simplement que són dos llocs diferents des d'on veure-ho i que haurien de poder conviure.
0: I és naïf pensar que el teatre pot canviar el món, i l'art en general, i la cultura?
1: No sé, canviar el món és una paraula molt gran, però veure una funció i que et passin coses per dins, jo crec que amb aquesta funció passa i hi ha moltes altres també. Llavors, jo quan vaig al teatre i ja em passa alguna cosa, hi ha algú intern que s'ha mogut.
0: Quin gustasso, sortir plorant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o rient molt, no? O amb agulletes de riure, i no sé.
2: Sí, de fet, el David ho diu en una frase, no? Com que el que més temem tots és la irrellevància. I jo crec que justament, no?, l'art ha de moure. Que moure també vol dir poder sortir d'allà havent rigut, havent-ho passat bé i havent alliberat les teves tensions. Vull dir, no, tampoc s'ha de menysprear això, però sí, jo crec que mentre surtis d'un espectacle on t'hagin passat coses, també crec que com a espectador has d'estar obert a que et passin coses. Que moltes vegades també, no?, en aquest moment vital que estem vivint, també hi ha molt bloqueig personal de no deixar que les coses et travessin. I crec que justament aquesta és una funció on s'agraeix que com a espectador vinguis obert a que et passin coses, inclòs la incomoditat, inclòs el no ho entenc i això no em fa sentir bé perquè jo vull anar al teatre i que em facin sentir un espectador intel·ligent perquè ho entenc tot. Clar,
0: tots... Estàs pensant en algú?
2: No, gens.
1: No, però és una cosa molt...
2: No, però és una cosa que passa. Sí, que a mi pot passar també, sí. No? Si jo surto d'una funció dient, que bé, ho entes tot i que intel·ligent que em sento, pues em fa sentir bé. I desmuntar això també em sembla interessant.
0: Bueno, però està bé també que et portin a llocs que no coneixes i no sàpigues per on vas, no? Allò, em motiva també.
1: Sí, sí,
0: teniu
1: total.
0: Gaudís ara, després, o què?
1: La música té funció.
0: El que vam riure, tu. Doncs no us perdeu l'autora, el Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, amb Anna Serrano, la direcció, Nausica Bonin, protagonitzant al costat de tota aquesta gent que David Selves, Ravina Reventós, que no me'n recordava, i Javier Altran. Ho he dit bé, eh?
1: Sí, super tant.
0: I tot l'equip tècnic i creatiu al
1: darrere. I el bitxo.
2: I el bitxo.
0: O la cosa. Moltes gràcies i molta
1: sort.
0: A
1: vosaltres. Gràcies.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: D'aquí un minut seran dos quarts de dues, Clàudia. Ara feia molts de dies que no jugàvem.
2: Què? Ganes, no?
1: Som-hi?
2: Vinga.
1: Juguem al Què tenen a veure? Què tenen a veure Estopa amb la Vico? Noche entera, toda noche entera. I què tenen a veure Estopa i la Vico amb...
2: Rosalia.
1: Va, completem. I què tenen a veure tots aquests artistes i moltíssims més amb la que ja fa estona que plora i no deixa de facturar? Y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Està clar que he dit fa estona que plora, no. Fa estona que no plora, perquè les mujeres no lloren. Facturen solo. Productor musical, enginyer de so, Roger Rodés, com estàs?
3: Molt bé.
1: Bon dia.
3: Gràcies,
1: bon dia. Tu ets el vincle, eh? Tu ets la connexió entre tots aquests músics.
3: Això sembla.
1: Tots han passat... Això ara sonarà molt malament. Han passat per tu, per les teves mans.
3: I tant.
1: En un sentit figurat i metafòric.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, o no, eh? Perquè de vegades a l'artista se l'ha d'acompanyar, fins i tot abraçar, no?
3: A tu, absolutament.
1: Sí, sí, sí, hi ha moments, sí, sí.
3: Compartim molts
1: tristos,
3: moments.
1: I
3: sí,
1: moments
3: bonics,
1: de...
3: tristos.
1: Això no surt.
3: Sí, sí, sí. No?
1: És a dir, que ets molt psicòleg, tu, també.
3: Totalment. Sí, sí, sí. És que són moments tan bonics de creació, no? I tan íntims que has de jugar tots els papers possibles.
1: Què sents quan les sents així encadenades? Perquè tot això...
3: He flipat.
1: Han sigut èxits.
3: He flipat. Molt bé, aquest medley. He flipat.
1: I ens hem deixat...
3: No, molts. És que perquè sortiríem d'aquí a les 5 de la tarda.
1: Com a mínim dues dècades llargues,
3: sí,
1: de professió, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Però això, quan, no sé si t'acostumes a sentir, no? Com aquell actor que mira o no mira les seves pel·lícules, no sé si tu tornes a sentir les teves produccions.
3: Jo crec que no, sempre hi ha el gusanillo, no? Quan et sona una cançó amb la que has participat, fa com... Se't desperta el buetins que em fa il·lusió. Estàs al súper i sents allò... Clar. Nil Moliner i dius, ai, mira!
2: Ho he fet jo,
3: no?
2: Això.
3: Sí, és molt guai i sempre no ho perdo mai.
2: Bueno, i a més les teves filles, no? Per exemple, que deies ara que ja tenen aquesta data, 17, 19 anys,
3: clar,
2: tu vas al cotxe amb elles i de cop... Bueno, nenes, això ho he fet jo.
3: No? Ja ho saben, sí, es menja i la meva dona igual, es mengen tots els marrons diaris.
1: El teu centre d'operacions és Medusa Studio, que comparteixes amb el teu soci, en Manu Guix.
3: Total. El meu germanet musical.
1: Ja en parlem després, també. Però, clar, el teu amb la música comença molts anys abans.
3: Uf.
1: Però molts anys vol dir molts anys. De petit, fins i tot. Sí.
3: Hòstia, us hem format molt bé, eh?
1: 12, 12.
3: Sí, sí, sí, vaig fer el meu primer grup molt petit. Vull dir, que sota de casa meva hi havia una tenda electrònica i em van dir que el micro era un altaveu al revés. I a partir d'aquí vaig dir, ah, sí, i vaig començar a arrencar els altaveus de les teles que la gent tirava, me'ls enganxava amb cinta a la guitarra espanyola i a l'entrada de l'amplificador Vieta dels meus pares, i clar, tocaves la guitarra espanyola i això era, doncs això, 10, 11 anys. I amb el meu cosí Carles vam començar a muntar el primer grup. Evidentment, el públic eren els meus pares i els veïns, va, que us farem unes cançons. Però ja vaig veure que m'agradava això,
1: sí,
3: de barrejar la música amb la tecnologia.
1: Sí, però és molt friqui això d'anar. O sigui, anaves arreplegant televisors...
3: Soc bastant friqui.
1: Pel carrer.
3: No els pujava perquè era petit, doncs els obries, allò...
1: Els estripaves allà.
3: La gent deixava les coses al terra, allà al carrer, doncs els obria com podia i arrencava l'altaveu.
2: Mm. Però ja havies de tenir molt ull, eh? Vull dir, per... és que no s'havies passat pel cap de dir, això, si faig aquí això, sonarà tal...
3: No, és molt de la botiga, el de l'electrònica, jo no en tenia ni idea, em va dir, tu agafa un altaveu i tal qual, els dos cables a l'entrada de micro, i vaig dir, hola... Bueno, clar, va ser una revelació, és que és molt fort.
1: Però era impossible imaginar-se amb 12 anys que acabaries això, treballant envoltat d'electrònica...
3: És increïble.
1: No? En un estudi de gravació com aquest... I... Ets feliç.
3: Sí.
1: Ets un tio feliç.
3: Sí.
1: Bueno, però ets feliç a darrere de la taula de so i eres feliç quan estaves a davant de l'escenari, perquè tu també vas tenir el teu grup de música,
3: sí,
1: i les teves cançons van sonar a la ràdio.
3: Sí.
1: El tercer hombre, no es deia?
3: Sí. Sí, a veure, ets molt feliç quan estàs creant i quan veus que la feina que fas té la seva repercussió i surt, no? I més si la pots compartir amb altra gent. Però tenir una carrera pròpia sempre és molt, és el que comentàvem abans, és molt complicat i has de dedicar molta energia i no dones a l'abast. Hi ha un moment que volíem fer altres coses també, m'agradaria vos treballar, doncs, no com a artista, sinó com a productor, no? Com a mà dreta d'altra gent. També me'n venia molt de gust muntar l'estudi de gravació amb el Manu i veus que a poc tot alhora no es pot fer tot. I tenir la carrera és molt esclau i bàsicament, si vols fer-ho bé, només pots fer allò.
1: Estopa, els germans Muñoz van ser els primers que et van fer confiança.
3: No, els primers que em van fer confiança va ser la Lu, Luciana Carlevaro, amb un projecte que es deia Nubla, molt, molt interessant, de la qual jo també era part de la banda. D'allà va ser com una carambola. La seva parella en aquell moment era el Dani Macaco, amb el que també va confiar molt en mi, i ens vam com associar, diguem, fent tots els discos junts, i d'aquí el Dani Macaco va fer una col·laboració amb Estopa, justament, que era con la mano levantar, i allà em van conèixer els Estopa, i es van quedar com amb mi dins del run-run. I molts anys després em van trucar, es veu que buscaven tècnic, i es diu, Roger, tu te podria venir a nostre estudi a gravar? Però ells tenen estudi propi, però no tenen tècnic. Aleshores, quan ells graven, jo vaig, diguem, al seu estudi a fer d'enginyer.
1: Allà al poble, vaja.
3: Sant Feliu, sí.
1: Sí, sí.
3: I allà ja ens seguim enamorats i seguim així, pues, fent-ho aquesta tarda al sortir d'aquí.
1: O sigui, fins ara, avui, és que de fet estàs treballant ara en el nou...
3: Ara estem fent coses.
1: En el...
3: Sí, fins aquí. Són assajos, sí, són cosetes, però sí. Sé que per sort a les 9 haurem d'acabar perquè hi ha alguna cosa important avui, amb la qual...
2: Es veu que sí.
1: Sí, alguna del Barça, no? Sí.
2: O es treballen diumenges, eh?
3: No, mai. Però, no, mai. Jo intento mai treballar tampoc cap de setmana, eh? És el moment d'estar amb la família, tranquil. Però, mira,
2: clar,
3: avui...
2: Si truca la Shakira, no, i també s'hi ha d'anar.
3: Amb la Shakira, sí, em va arribar a trucar un 31 de desembre.
2: Home, tia.
3: Roger, podes venir?
1: A quina hora del 31 de desembre?
3: No, o potser era el dia abans, però per treballar el 31.
1: Ah.
3: I vaig dir, no.
2: Però que no, eh? Sí.
3: No, hi ha coses que són sagrades.
1: Roger Rodés té dos Grammy pels seus treballs amb Shakira, que després en parlarem, i el primer que va aconseguir un Grammy llatí va ser pel disc Calambre, de Nati Peluso.

0: Confirmem que és una bèstia parda, no?
1: És increïble.
0: Sí, és un prodigi de la natura, Nati Peluso.
1: És molt canyera, en tots els sentits, eh? O sigui, té molta energia.
2: Clar, tenir-la allà tancada en un estudi, què tal? Com va anar això?
0: A la fera.
1: Bueno, és cansat, clar, has de seguir el seu ritme. Però, o sigui, genial, eh? Però, bueno, és això, és cansat.
0: Grammys. Obren portes?
1: Bueno, jo crec que donen caché, sí. No sé si m'han vingut feines arran de tenir Grammys o no. És que més ja no em puc tenir. Sí, per favor, que no m'arribi més. Però suposo que sí, que algú obre. No? Si més no és això, et donen caché, reputació, excusa per pujar una mica al fi, no? Una mica més al preu. Mm.
2: Però tu ja estàs de fent anticampanya, eh? De no em truqueu més...
1: Jo no,
2: ja...
1: per favor, artistes de Catalunya...
2: Endavant, portes obertes.
1: Truqueu-me, sisplau.
0: Però vaja, no. una oferta dels Estats Units, una trucada de Miami o Los Angeles...
1: Hi ha algunes coses, però intento treballar a distància. O sigui, estic treballant amb artistes de Venezuela, de Mèxic, però sempre intento mantenir jo a casa i intento fer la producció des d'aquí i ells acaben venint aquí a fer les veus i m'ho porto de... a casa.
0: Molt bé. I de psicòleg sempre amb tots o amb alguns, no? El que dèiem abans, perquè jo t'he llegit no sé quina entrevista que dius que tu no et calles. O sigui, tu si veus que la cosa no va bé, li dius a la cara. Sigui sí. una mega estrella, sigui qui sí. sigui.
1: Això és un fallo o una virtut que tinc. Que jo sempre haig de dir la veritat. La veritat, el que em costa és saber trobar la forma de com dir la veritat, no?
0: Ja.
1: Perquè, a veure, si hi ha molta confiança, això és una puta mierda. Si no hi ha tanta confi, doncs... Escolta'm, està guai, però provem una altra toma, a veure si pots fer alguna miqueta més tal... Has de tenir una mica de mà dreta, no?, per dir la veritat.
0: A Shakira li vas dir que desafinava?
1: Sí, clar, a la primera sessió que vaig fer amb ella, que era com una mica la prova, no? Allò, bueno, provem una sessió a veure com funciona. I ens posem a gravar i acaba la toma, em mira i em diu... ¿Qué tal? Y ya tenía las dos soluciones. Dirle, perfecto, estás increíble, estelar, como brillas. O estás un pelín baja de afinación. Y mira, vaig optar per dir-li la veritat. La veritat és que Shakira canta superbé, eh? O sigui, era per matitzar, però li vaig dir, escolta'm, no, perquè jo crec que podries intentar estar massa a tono. I de cop es va quedar cada sèrie dos segons i ja va fer el clic. I a partir d'allà sempre em preguntava coses. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te pruebo otra con más aire? I jo, sí, prueba, tal.
2: També és el que esperen de vosaltres, no?
1: Jo crec que sí.
2: Hi ha un punt d'això de...
1: Que passa que, clar, una cosa és el perfil d'enginyer. Enginyer és com una prolongació de la màquina. Jo estic allà i... ¿Quieres otra toma? Otra toma. Però al moment que et pregunten com ho he hecho, estàs ja opinant com a...
2: I tant.
1: Seria una part de producció, també, no? Amb la qual és més...
0: Saps què passa, Roger? Que el que... O sigui, el que s'escolta en una gravació, després l'artista l'ha de defensar en directe.
1: Sí.
0: I vivim en un món, no sé si d'ultraproducció, no? Les màquines, l'enginyeria es pot arribar a tot arreu. No?
1: A tot arreu.
0: Clar, jo, aquesta qüestió, què? Com la treballem?
1: És molt interessant. També depèn de com plantegis el projecte. Hi ha projectes audiovisuals que el de menys és que l'artista t'estigui cantant en directe. Tu vas a veure un espectacle i t'és igual si aquella veu l'està fent en aquells moments o l'ha gravat el dia abans a casa seva. M'entens?
0: Sí, sí.
1: I en canvi no, hi ha artistes més indies o més que tu el que buscaràs és l'essència de l'artista i, evidentment, valoraràs que t'estigui cantant en directe. És com el cine. El cine ara és implantejable sense la pospo. El concepte aquest de, no, ara lo grabamos con un croma i després borrarem els fils i... Ja. No? Si busques un cine més independent, més d'autor, és que tot val, no?
0: A veure, és segurament el teu major èxit, no? El disc de la Shakira...
1: Home, sí. He fet moltes coses, però de la que més repercussió té, potser sí a nivell mundial.
0: Escoltem.

0: Les mujeres no lloren de Shakira, èxit descomunal, si gira planetària, 2 milions d'espectadors a Copacabana fa 4 dies, residències de no sé quants dies en un recinte aixecat per l'ocasió a Madrid, ara a la tardor, protagonista del nou Waka Waka perquè farà la cançó del Mundial. No t'aclapara la figura de Shakira?
1: Aviam, aclaparà. Amb 1,50 m, potser.
2: Hola!
1: No, és
0: broma. We love you, Shakira.
1: I tant que sí, no.
2: És una persona increïble,
0: Per, sí, tu has treballat colze a colze amb ella, molts anys, colze a colze, i a casa seva, a més.
2: Sí, ella tenia a casa seva i al costat com un estudi. Increïble. Petitet, tot blanc, volia tot blanc, els altaveus de blanc, totes les taules blanques. I clar, hem compartit moltíssims moments bons, dolents, d'intimitat, de tot moment, procés de la separació, doncs clar, va ser dur. I...
0: O sigui, us va agafar?
2: Bueno, va començar a treballar abans, però me'l vaig menjar tot, clar, i fins que ara ja està anat a viure a Miami i ja no hi treballo més, clar, no aniré a Miami a treballar amb ella.
0: Com n'és d'exigent, professionalment parlant?
2: Moltíssim.
0: Amb un exemple m'ho pots posar, això?
2: Pues que podem arribar a gravar 130 vegades una mateixa estrofa i aleshores, clar, vol escoltar les 130 tomes i valorar, a veure, d'aquesta toma vull aquesta paraula, d'aquesta altra vull aquesta, i fins que no estàs 100% convençuda no passem pàgina.
1: I fins i tot aquell àudio, no?, d'un àudio
2: que
1: et van enviar...
2: Ho sabeu tot?
1: De 15 minuts o una cosa
2: així. És l'àudio que m'han enviat més llarg que la vida per WhatsApp. 16 minuts d'àudio.
0: Però és que te'l va enviar de matinada, no?
2: Sí, jo la nit per sobre apago el mòbil i també per protegir-me d'aquestes coses, I al matí l'obro i... Què? I sí. Clar, ella era una mica automàtic, no? Allò anava pensant coses i anava molt... Ai, Roger, pues mira, en el minuto 2 quiero probarte, no sé què. I m'ho anava dient i, clar, jo estan aparant l'àudio, apuntant tot el que diu... I és com...
1: Déu-n'hi-do. Però i tu, a més, o sigui, tens com... Treballes amb la Shakira i amb aquests noms superenormes, però alhora també amb gent que comença, vull dir, ho fas una mica també de decisió de tu, treballo amb les grans estrelles, però també amb en Max Navarro, que ara està començant i sobretot...
2: Sí, mentre
1: es
2: paguin.
0: No, és això.
2: No, era broma. Que era broma.
1: No, però vull dir que...
2: Clar, perquè si m'agrada... Jo, per sort, crec que tinc la sort ara de poder decidir en què treballo i en què no. I si un projecte m'agrada, encara que sigui més de principiant, ostres, hi apostaré moltíssim. En el cas del Max no considero ni que sigui principiant, o sigui, està fent una cosa molt, molt maca. I això, m'encanta. No,
0: El teu somni segueix sent gravar amb Paul McCartney?
2: seria genial. Són coses ja... utòpiques, però sí, clar, és un artista, compositor increïble que ens ha canviat la vida a tots.
0: Quin serà el proper superèxit d'en Roger Rodés? Això es pot saber, es pot intuir, es pot olorar?
2: Ostres, no. I a vegades passa, que et penses que serà una cosa i de cop és una altra, no? Treballar amb un artista i dius, aquest serà el single i tal, i de cop no et passa res. O al revés, fas alguna cosa que dius, no, això no tal, i de cop, boom! No et sabria dir.
0: També és guai, això, no?
2: És genial.
1: Quin et va sorprendre? Hi ha algun single que diguis, uah, m'ha sorprès? O que et sorprengués en el seu moment de...
2: Mira, Tu cuerpo en braille és un tema que vam compondre amb el Nil Moliner i el Manu Guix, que ens anem de tant en tant a fer estatges a Planoles, que és la casa que té el Manu allà, i ens vam pondre junts sobre una idea del Nil a fer un tema, que és Tu cuerpo en braille. I el vam fer, nosaltres encantadíssims, emocionadíssims d'haver fet el tema, però va acabar sent número 1 a tota Espanya, i va ser com...
0: Roger Rodés, que a més va anar a Eurovisió amb aquesta cançó d'en Miqui Núñez. Roger, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la propera. Seguim el Tot és Comèdia.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: I per acabar, Clàudia, què fem, un cine?
2: Oh.
1: Ens agrada. Ja sabeu que ens agrada molt seguir les estrenes, les pel·lícules catalanes que arriben als cinemes, i la que podeu veure a partir de divendres d'aquesta setmana que entra, després de voltar per molts festivals, és té un punt especial. Es diu Dies d'estiu i de pluja.
3: Tot bé?
4: Tot bé.
5: Va, jo mai us he trobat a faltar.
6: Porto amb mi les coses que em vas dir.
3: Et passa alguna
6: cosa? El teu amor.
4: No.
5: A tu què et passa?
1: Dies d'estiu i de pluja és especial, entre d'altres coses...
7: Perquè està dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són 6 joves formats a la Pompeu Fabra. I aquí, en representació d'elles i ells...
1: L'Eva Picazo, que també és una de les actrius protagonistes. Com estàs, Eva?
8: Hola,
1: bon dia.
8: Molt bé.
1: Al costat dels teus companys, Werner o Werner?
8: Berner.
1: Berner, perquè és la primera vegada que sento aquest nom.
8: Sí. Berner.
1: I, home, l'altre no es queda curt, perquè és Uc.
8: Exacte.
1: Casals. Aquest és més històric català. Què? Tot bé? I no vull una resposta d'aquestes com la dels personatges, no? Que per ells tot està bé, tot i que els hi mires la cara i el comportament i com van evolucionant en aquest viatge a muntanya i dius, no, home, bé no esteu. Tu estàs bé? Esteu bé?
8: Estem bé, estem bé. Estem molt contentes d'estrenar per fi aquesta pel·lícula que fa 1000 anys que portem.
1: Això és literal.
5: Però és que quan la veu rodar?
8: El 2021, si no m'equivoco. Post-pandèmia, sí, sí, sí.
1: Era un treball de fi de curs?
8: Era un treball de final de grau, de comunicació audiovisual.
1: Fi de curs, no, fi de grau.
8: Sí, sí, i nosaltres ens vam flipar i la gent normalment fa curts, que és el més adient, no?, per amb els recursos que tens, però havíem vist que companyes nostres havien fet pel·lícules abans, com amb zero diners, i vam dir, buah, i si ho fem nosaltres també... I en aquell moment érem young and unafraid.
1: Jo no sé si fa 5 anys us imagineu que aniríeu al Festival de Màlaga, aniríeu al DA, al Festival d'Autor de Barcelona, a Àustria, que m'han dit que heu estat a Àustria presentant la pel·lícula.
8: Aquesta mateixa setmana.
1: Com ha anat,
8: sí, això? Home, estem flipant. No, o sigui, era el somni, no, realment. Clar. Àustria ha sigut com una sorpresa d'última hora, perquè dèiem, ai, trobarem estrena internacional, perquè, clar, és molt difícil moure una pel·li amb pocs recursos. I va ser molt guai perquè a Àustria ens van seleccionar en una secció on els joves eren adolescents.
3: Ai.
8: O sigui, en els joves eren adolescents, no, on els programadors eren adolescents.
1: Ah.
8: I llavors ens programaven gent de 16, 17, i això és com molt guai, no? Perquè vol dir com que la pel·li ha connectat amb el públic jove.
5: I què tal aquest públic jove? Què s'explica allò? Ara parlant d'Àustria.
8: Sí.
5: La rebuda? O sigui, què us deien?
8: La rebuda molt xula. Sí, bueno, o sigui, sobretot ens van dir que els encantava el final, que era la seva escena preferida. Suposo que els espectadors hauran de veure la pel·lícula per saber del que estic parlant.
5: I la cançó, no?
8: I la cançó...
1: Toques gràcies, o sigui, tothom amb el Shazam, casant-la,
8: Sí, clar, ens van dir, clar, jo no sabia aquesta cançó, però com que em va emocionar molt, i clar, em va semblar super random que fessin Shazam o Cas Gràcies d'Àustria.
1: I què fa aquesta pel·lícula? Aquesta cançó de la vostra pel·lícula? Perquè no és fàcil, no? Això va amb drets i potser l'artista no li interessa.
8: Mira, això va ser que nosaltres, quan la ideàvem, pensàvem molt en la gent que estimo, perquè crec que ha sigut una cançó com que... ha sigut bastant heavy, com per tothom li troba com un significat, sent com que parla d'ells, i sentíem que la lletra tenia alguna cosa com molt a veure amb la pel·lícula. I dèiem, és que seria genial, és que sí, però clar, no teníem diners, no? És que seria genial, i dèiem, però com ho fem? Algú coneix algú d'Oques Grasses? Algú, jo igual conec el bateria, jo una vegada vaig veure el cantant, i llavors vam dir, mira, escrivim a la... Hòstia, ara no sé si...
1: El management.
8: Sí.
1: Sí.
8: Bueno, el management, o els que els hi porten com les cançons... Ai, ara no ho sé. Bueno, que els hi vam escriure en plan de... Hola, podem tenir la gent que estimo? I van dir... Espera, que ho pregunto. Quants diners teniu nosaltres? No tenim diners. Va dir, bueno, els hi dic al grup. El grup diu que vale. I nosaltres, així de... O sigui, no.
1: O sigui, sessió gratuïta.
8: O sigui, Oques Grasses ens ha cedit gratuïtament aquesta cançó i estem eternament agraïdes. O sigui, era com el millor que ens podia passar, acabar amb aquesta cançó.
1: Escolta, ja han vist la pel·lícula... No ho sabem.
8: No ho sabem. Nosaltres hi vam passar el link i l'escena on havia d'anar la cançó i ens van dir que sí, nosaltres els hem convidat a l'estrena, tant de bo vinguin. Però no ho sé, perquè som gent molt ocupada.
5: I vosaltres
8: a l'Estadi Olímpic, home. Clar, total.
5: Un allò, jo per tu per mi.
8: Exacte, no? És el més probable que passi. Clar. Sí.
1: A veure, i de què va aquesta història? És una història d'amistat. Són tres amics de 20 i pocs que se'n van de vacances al poble de muntanya dels avis d'un d'ells. Es coneixen de tota la vida, però com si es coneixen de tota la vida, són tan amics, com és que no es diuen les coses?
8: És que jo penso que quan pensàvem en fer la pel·lícula era realment el que ens cridava molt l'atenció, que són aquestes amistats que, jo que sé, que fas al col·le, a l'esplai, com quan ets molt petit, on potser no tens l'acostum d'explicar-te les coses, no? Perquè ets com més petit, llavors vas creixent i la relació que heu construït doncs no va de passar-s'ho bé, de gaudir de la companyia de l'altre, però no de parlar de les coses realment importants. I llavors, quan atreveixes una època de la teva vida on realment les coses que t'estan passant et pesen, és molt difícil fer veure que no passa res, no? Però a vegades també és molt difícil
7: trencar una dinàmica, no?
8: Exacte, vull parlar amb gent que potser no he tingut el moment de parlar de les coses, no? I també crec que sobretot el protagonista, que és qui té com una problemàtica com amb més, més heavy, amb més, doncs és una persona que no ha tingut mai la necessitat de parlar dels sentiments, potser sempre com ha fugit d'ell, que és en plan, jo estic superbé, a mi no em passa res.
1: Sí, jo tiro.
8: Exacte, jo tiro i, bueno, hi ha una frase de la pel·li que a mi m'encanta, que crec que resumeix, és si no ho dius, no és veritat.
1: També és veritat que hi ha coses molt, molt íntimes, com per exemple les que li passen al personatge de Luke.
8: El Gerard.
1: Sí, que té a veure amb la sexualitat. Fa vergonya.
8: Sí, i en aquest cas fa vergonya sobretot perquè crec que... O sigui, amb ell també volíem presentar un personatge que viu envoltat de gent com que estan superacostumats a parlar com de sexe, com de festa i quan
1: jugues a lligar, no? Agafes l'aplicació, pim-pam, el Grindr,
8: sí,
1: vinga.
8: Exacte,
1: una altra,
8: sí.
1: Som-hi.
8: I que ell està com... es troba com molt conflictuat en aquest aspecte, és com, hòstia, a mi això no em surt o simplement no m'ha passat, i clar, és molt difícil com parlar d'això si tothom assumeix que jo sóc d'una manera i que jo estic vivint la meva vida d'una manera.
7: I projectar una imatge que a vegades és més còmoda que el que et passa per dins.
8: Exacte, sí, sí, absolutament.
1: I després el del tema, perquè entre els altres dos personatges hi ha hagut tema.
7: Et va sorprendre, eh?
1: A mi em va sorprendre perquè, clar, amb els meus amics, la colla de tota la vida, parlo de fa moltes dècades, i si hi havia parelles, les parelles es constituïen, duraven, però no hi havia aquell intercanvi poder que és més d'ara, tot i que també l'hi havia a l'època.
8: Sí.
1: Això com afecta, no? L'amistat.
8: Exacte.
1: Haver tingut un rollete, no?
8: Aquí està el tema. Això era un tema que nosaltres crec que en aquell moment estàvem vivint com aquesta manera com de relacionar-se, que era més nova, que ens havíem trobat a la universitat, que sobretot jo crec que potser es dona en àmbits com més artístics, no? Com, no sé, potser m'estic equivocant, però sí que hi ha gent que tinc amics que tenen com que es mouen en altres ambients i que sí que és en plan de què?
1: Com si tinguessin mentalitat més oberta, no?
8: No ho sé, simplement és com...
7: No, la quadrícula aquesta, no? Sí. Que a vegades doncs, la gent de teatre de la faràndula doncs, ja no la tens tant.
8: Exacte.
7: I potser van amb més predisposició.
8: Sí. I llavors com que veiem això de com que de cop era normal, com que tu de cop doncs, la teva relació no sigui ja no només amistosa, però que realment no sou parella, com que és una cosa del moment, i clar, això, vulguis o no, encara que sigui un ei, no passa res, afecta a
7: Home,
8: com ens relacionem.
7: Prou fluir.
8: Exacte, sí.
1: Què anava a dir? Això es va rodar molt a alta muntanya?
8: Això es va rodar a Santa Cruz de la Serós, allà a Jaca, a Huesca. I,
1: Pirineus, on...
8: El Pirineu Aragonès. Sí,
1: éreu
8: sí.
1: Muntanyencs, tot l'equip, o no?
8: No, realment no. No, ens vam haver de fer muntanyencs. O sigui, alguns sí, però no, realment no.
1: Luke, poder, no? Que és de Luke la Pobla de l'Illet.
8: Exacte, sí. Luke era muntanyenc, alguna de les directores era més muntanyenca, però la majoria eren bastant urbanites. Però, bueno, ens vam donar l'aventura.
7: Clar que sí.
8: Saps? O sigui... Sí, vam dormir en una casa de colònies, els menjars era com si fos com uns campaments, saps?
1: Col·lectiu Espurnes.
7: Clar, treballar en grup, com funciona això? O sigui, amb tantes mans hi han coses bones, coses dolentes, ens imaginem.
1: Sí.
7: És molt fàcil romantitzar-ho, però també hi deu haver alguna estira i arronsa o d'anar tots a una. A vegades potser és una mica complicat, no sé com va anar això.
8: Sí.
1: Cosa positiva i cosa negativa, de treballar a 12 mans.
8: Mira, positiva... que penso que estàvem en un moment on ningú tenia com la suficient confiança en si mateix com a cineasta, com per dir, jo encapçalo això, jo no necessito cap ajuda, saps? I ens venia molt de gust fer-ho com juntes i prendre totes les decisions juntes. El que passa que sí que és veritat que quan ets tantes persones, tardes més en decidir les coses, tot ha de passar com per més filtres.
1: Assemblea diària.
8: Exacte, una mica.
1: Però és viable en la indústria cinematogràfica treballar d'aquesta manera?
8: No sé, jo a dia d'avui no sé si la indústria està com preparada per sostenir un model així de col·lectiu, tot i que el cinema em sembla que és un acte supercol·lectiu, no? Una pel·lícula no la pots fer una sola persona.
1: Sí, sí.
8: També crec que potser és més difícil confiar en... Normalment es confia com en la visió d'algú que té una manera de fer cinema, una visió del món, i que potser confia en un col·lectiu de 6 persones és més complicat per la gent que ha de posar diners, suposo.
1: Els productors.
8: Sí.
1: De moment, aquesta pel·lícula, la primera del col·lectiu, s'estrena divendres al Cinema Girona de Barcelona, amb concert i tot.
8: De l'Eloi Sairac, que és un artista català que ens ha fet la banda sonora i que li vam demanar, per favor, que vingués a animar una mica la vetllada.
1: Molt bé, poques gràcies, ja veurem si es presenten.
8: Clar, sí. Tant de bo.
1: I no sé si l'Eva Picazo hi cantarà.

0: eres tú cantando.
1: Aquesta és una cançó que jo faig amb la Mels. La que està cantant ara mateix és la Mels.
0: Ens esperem. Fins que no surti l'Eva, no marxem. En qualsevol cas, que és una dona del Renaixement i també fas música.
1: Exacte, sí, sí.
0: T'atreviràs a cantar o no?
1: Qui sap, haurem de venir al cinema per descobrir si cantaré o no.
0: Estrena catalana de la setmana que ve, divendres, dies d'estiu i de pluja, amb el col·lectiu Espurnes, del que en forma part l'Eva Picazo. Gràcies, Eva.
1: Moltes gràcies.
0: I molta sort.
1: Gràcies. I mira com se te agita.
0: Doncs avui és un d'aquells dies per tenir cerquita a la ràdio, perquè avui el Barça podria guanyar la Lliga. Tenim el clàssic.
2: Oh, sí.
0: Oh. Oh, mira, aquí.
2: Mira tu.
0: Després et diuen que fas cultura i que no estàs al tanto del que passa
2: així,
0: en el món.
2: Així és.
0: I no passa res. Doncs això, no us perdeu avui el Què t'hi jugues, Barça.
2: Visca el Barça.
0: Fan un especial aquí al Toreschi que han esgotat totes les invitacions, que serà tota una festa.
2: Impressionant.
0: En qualsevol cas, ara la Gemma Alegria a l'hora 14 us ho explica fil per randa. Clàudia Arcarons, bona setmana.
2: Ens veiem.
0: Fins dissabte amb més Tot és Comèdia aquí a la cadena Sèries Catalunya, al control Jordi Orós i Dani Puntiprats. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Tot és comèdia. Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: L'equip de Miró Centre Auditiu us desitja una gran festa major. Que cada conversa, cada rialla i cada moment el pugueu viure amb tota la seva intensitat. Gaudiu-la de tot cor. Miró Centre Auditiu. A Lleida, escull el camí. T'acompanyem.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
3: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Real Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
4: Vinga, som-hi, doncs!
3: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
5: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: A tothom li agrada un 2x1.
7: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
8: No podràs rebutjar l'oferta.
3: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
9: La guerra d'Oriente próximo.
3: I aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena SER i SER Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: Fernández.
1: Una cosa són els antecedents.
0: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
2: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referent.

0: Dicho la ministra de Sanidad, lo dice la ministra después de que anoche el presidente canario, Fernando Clavijo, llegase a decir ante los medios que no autorizaba el fondeo, una decisión, recordamos, para la que su gobierno no tiene competencias.
1: El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra. Si ellos quieren violentar a la comunidad autónoma y a la voluntad de las instituciones canarias, lo van a hacer ellos del gobierno de España, pero no con nuestra complicidad. Insisto, serán responsables de lo que pueda ocurrir.
0: Esto decía Clavijo pasada la medianoche para después insinuar en La Sexta que había ratas en el barco que podían nadar hasta la costa.
1: Dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos pues reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad de los canarios.
0: El Ministerio de Sanidad desmiente, por supuesto, que haya ningún roedor en el barco, que ha pasado un control sanitario y que se encuentra en perfectas condiciones. A las 2:30 de la tarde le vamos a preguntar por todo esto al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que estará con nosotros en directo en Hora 14. Al presidente canario de Coalición Canaria, que gobierna en coalición con el Partido Popular, le acaba de contestar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
2: ¿Para qué sirve la política? No sirve para desinformar, tampoco sirve para alarmar. Es un orgullo ser español, porque España siempre cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo. Y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias.
0: Declaraciones de Sánchez desde Andalucía en plena campaña electoral. Allí también está hoy Núñez Feijóo, que no ha querido hacer, sin embargo, mención a las palabras de Clavijo de las últimas horas. A lo que sí ha dedicado Feijóo unos minutos en un mitin esta mañana es a criticar al gobierno por la infradotación que asegura tiene la Guardia Civil después de la muerte de dos agentes en una operación antidroga el pasado viernes.
3: El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos. Ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir.
4: En tu gobierno no haya ningún ministro ni ministra insensible al dolor ajeno al dolor de esos compañeros.
5: Haría bien Moreno Bonilla, no solo en trasladar como siempre que las culpas las tienen otros, haría bien en asumir su propia responsabilidad, porque es difícil saber por qué.
0: Escuchábamos a Núñez Feijóo, a Juan Manuel Moreno y a la candidata socialista, a Montero, hoy en Andalucía. Después ampliamos también la crónica de campaña.
6: Hora 14. Aida Bao.
0: Y en la redacción de informativos estamos pendientes de dos titulares más en el exterior, porque en Oriente Próximo, Irán ha amenazado esta mañana con consecuencias a los países que apoyen las sanciones que Estados Unidos quiera imponerles por el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Almudena Lopesino, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Aida. Sí, los iraníes establecen una especie de nuevo sistema jurídico, también de seguridad en esa zona del Golfo, en el estrecho de Hormuz. Amenazan, como dices, con bloquear el paso de los barcos de aquellos países que apoyen las sanciones de Estados Unidos a Teherán. Y esto sucede después de que Donald Trump haya dicho que volverían a escoltar a los cargueros, a los barcos, por esa zona, por el estrecho de Hormuz, si Irán no acepta su propuesta de paz, Aida.
0: Y también desde Oriente Próximo, Almudena, ha despegado ya esta mañana el español que fue detenido por Israel cuando se dirigía en una flotilla hacia la Franja de Gaza.
7: Saif Abu-Keshek ya está de camino a España, lo ha confirmado esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en sus redes sociales. En un vídeo difundido por la organización Global Sumud Flotilla.
8: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners. I want to thank everyone who mobilized.
7: Abu Keshek ha insistido en continuar las movilizaciones en apoyo a Gaza. Junto al español, recordamos, al español de origen palestino, también ha sido liberado el otro activista brasileño detenido cuando ambos iban a bordo de la flotilla.
0: Pues son los titulares de un domingo 10 de mayo en el que la cita del día, la cita deportiva del día, es un clásico en el que se puede decidir la Liga. Barça-Real Madrid a las 9 de la noche, hora menos en Canarias. Eloy Sánchez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Aida. Pues sí, el FC Barcelona podría proclamarse campeón de Liga si consigue empatar o ganar frente al Real Madrid, y lo hará sin novedades en la convocatoria, más allá de que Lamine Yamal en este caso seguirá recuperándose. Por su parte, el equipo de Arbeloa se la juega sin Kylian Mbappé, la gran novedad de la convocatoria. Tampoco viajarán con el equipo Ceballos, Carvajal y Valverde, aunque Courtois, eso sí, podría volver a los terrenos de juego. Todo lo podrán seguir a partir de las 9 de la noche en Carrusel Deportivo.
0: Esto en un día de lluvias repartidas tanto por la península como en las Islas Canarias. Beatriz Carmona, buenas tardes.
10: Buenas tardes, son 6 las comunidades que tienen activo el aviso amarillo por tormentas: Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, donde estará activo hasta las 6, en Aragón hasta las 7 y en Galicia hasta las 9. En otros puntos del país, como en Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, también hay nubes y lluvia. En cuanto a las temperaturas, hay una media de 15 grados con mínimas de 7 en zonas de Madrid, de 11 en Segovia, pero se llegan a máximas de 25 grados en Murcia y Almería.
0: Pues así empieza esta hora 14 en la SER con la vista puesta hoy en Tenerife. Recordamos, el barco afectado por el antivirus ya está fondeado en la isla de Tenerife desde esta madrugada y todo está transcurriendo con normalidad. 2:10, 1:10 en Canarias, empieza hora 14.
11: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
12: Bona tarda. Els 5 catalans que viatjaven a Londres, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus, ja volen cap a Madrid.
13: A las 6:30 llegó el buque, a las 7:30 Sanidad Exterior embarcó junto con los profesionales médicos que están en la embarcación para hacer una primera evaluación de los pasajeros y de la tripulación. Todos estaban asintomáticos. En torno a las 9:30 se ha empezado a desembarcar primero a los...
12: Són les explicacions de la ministra de Sanitat, Mònica García. La previsió és que els passatgers catalans arribin a la base militar d'Ardoz a primera hora de la tarda. Des d'allà seran traslladats fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on faran la quarantena. Tots són asintomàtics. Mentrestant, continuem pendents dels resultats de la PCR que se li ha practicat a la catalana ingressada a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb una de les víctimes d'antivirus. Educació reprendrà dijous la negociació amb els sindicats de professors.
14: Estem disposats a seure amb tothom. De fet, ho estem fent. I, de fet, aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats, doncs, que tenen representació aquí. Serà dijous.
12: La consellera Esther Niubó ha anunciat la convocatòria d'una mesa sectorial amb tots els sindicats, també amb l'USTEC, que dimarts tornarà a la vaga. I en esports, el Barça pot proclamar-se avui campió de la Lliga. A aquesta hora, però, la notícia és la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que el club ha confirmat en un comunicat fa un parell de minuts. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Puntí Prats al control. Escolteu l'hora 14.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Gemma Alegrí.
12: Els 5 catalans que anaven a bord de l'Ondius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus, ja són a l'avió camí de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran la quarantena. Han estat els primers en abandonar el vaixell. Marcos Ferrer, bona tarda.
15: Hola, Gemma, bona tarda.
12: Després que el creuer hagi fondejat aquest matí al port de Granadilla, a Tenerife, els passatgers catalans han estat traslladats al port i posteriorment a l'aeroport.
15: Sí, des de Sonar han l'airat pocs minuts abans de la 1 del migdia. Des que a 6:45 del matí ha arribat l'Ondius al port de Granadilla, un equip de professionals ha entrat al creuer per fer una última revisió mèdica als passatgers, que ha determinat que tots són asimptomàtics. Els catalans, juntament amb la resta d'espanyols, han estat els primers en abandonar el vaixell per anar fins a l'aeroport de Tenerife Sud. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot ha funcionat tal com tenien previst.
13: Lo que tenemos que hablar hoy es del éxito, del operativo, de que está todo funcionando bien, tal y como lo habíamos planeado, de que las personas salen con total seguridad, que hay una absoluta seguridad de que no va a haber ningún contacto con la población local. Como bien han visto, está todo asegurado.
15: El vol aterrarà a la base militar d'Ardoz de Madrid a primera hora de la tarda. Des d'allà, els passatgers seran traslladats fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on faran la quarantena en un trajecte que aproximadament durarà una hora.
12: I què passarà quan arribin a l'hospital?
15: Doncs que se'ls practicarà una PCR que es repetirà al cap de 7 dies. Els resultats de la prova es coneixeran al cap de 24 hores. En cas que aparegués algun positiu, se'ls traslladaria immediatament a la unitat d'aïllament. Si en surt algun, per cert, el comptador de la quarantena tornaria a zero.
12: Marcos, precisament sobre PCRs, també estem pendents del resultat de la prova que aquest dissabte se li ha practicat a una catalana que és asimptomàtica i que està ingressada a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb una de les víctimes d'antivirus.
15: Sí, uns resultats que des del Departament de Salut ja han confirmat que no sabrem com a mínim fins aquesta tarda o fins i tot demà, ja que les mostres s'envien a Madrid per analitzar i han de tornar. La dona hospitalitzada va ingressar i a l'Hospital Clínic de Barcelona es troba bé i, com deies, és asimptomàtica. El director assistencial del centre ja va insistir ahir que de moment es tracta només d'un contacte i no d'una pacient. Passarà la quarantena al clínic.
12: 2:20 gairebé un quart de tres de la tarda. Els dos activistes de la flotilla retinguts pel govern d'Israel arribaran aquesta tarda a l'aeroport del Prat després de 10 dies retinguts. Des de la Global Summit Flotilla consideren el seu alliberament com un triomf de la mobilització popular. Xavier Balló.
16: Està previst que arribi passades les 4 de la tarda en un vol des d'Egipte, on ha estat deportat per Israel en les darreres hores després de la pressió exercida pel Ministeri d'Afers Exteriors. Des d'Egipte, l'activista catalano-palestí Saïf Abu Kassek ha enviat un missatge d'agraïment per la mobilització ciutadana.
8: I'm sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear.
16: Assegurant que el seu patiment no és comparable al que saben que pateixen presoners palestins. Amb ell arribarà també l'altre activista, el brasiler Tiago Ávila, que va ser detingut en aigües internacionals per l'exèrcit d'Israel. Amnistia Internacional ha celebrat el seu alliberament i ha demanat que s'investiguin les denúncies de maltractament que han fet.
12: Ho dèiem a la portada, després de les polèmiques dels últims dies, la Conselleria d'Educació reprendrà la negociació amb els sindicats de professors la setmana que ve enmig, Xavi, de noves jornades de vaga que comencen dimarts.
16: La consellera convocarà la mesa sectorial on s'hi han de seure tots els sindicats, tant els que van signar l'acord, Comissions i UGT, com els que no ho han volgut fer, com USTEC o la UGT. Esther Niubó confia que aquesta reunió serveixi per reduir el clima de tensió i donar passos que acabin amb el malestar de molts docents, ho ha confirmat a
14: Veiem que aquest malestar encara és present, és veritat, i aquí doncs penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats doncs, que tenen representació aquí per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió.
16: Niubó considera que les 17 jornades de vaga convocades són desproporcionades en relació a l'esforç que el govern ja ha fet amb l'acord que hi ha sobre la taula i que ja millora algunes condicions econòmiques dels mestres. També s'ha referit a la infiltració dels Mossos en assemblees, assegurant que no tenia coneixement d'aquesta operació i que confia en el paper de la policia.
14: Evidentment no em toca a mi doncs, conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius, evidentment no ho sabia, no sabia, però això doncs, jo he de dir que he de confiar doncs, en la professionalitat evidentment del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit, doncs, entenc que tenen uns criteris professionals, que hi ha uns objectius darrere.
16: Mentrestant, el sindicat USTEC continua exigint explicacions per aquest cas i la reobertura immediata de les negociacions.
12: Passa un minut d'un quart de tres, avui avancem als esports. Avancem als esports perquè el Barça pot ser campió de Lliga si guanya aquesta nit el Clàssic davant d'un Real Madrid en crisi absoluta. És la primera vegada a la història que el Barça podria guanyar aquest trofeu davant l'etern rival al Camp Nou. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
12: Santi, la notícia a aquesta hora, però, és la mort del pare de Hansi Flick, de l'entrenador del Barça.
17: Sí, una llàstima, mort aquesta matinada. I el club ho ha explicat en un comunicat posant-se del costat del seu entrenador, que ara mateix està concentrat amb l'equip, que dirigirà aquesta nit el partit.
12: I serà,
17: Sí, hi serà, però lògicament és una mala notícia i ens posem del costat de Hansi Flick i li desitgem doncs, tota la força i tots els ànims del món també des de l'hora 14.
12: Santi, més enllà d'aquesta notícia, que com deies és evidentment trista, el Barça, ho dèiem, avui pot aconseguir una fita històrica.
17: Absolutament, és una fita històrica perquè seria la 29a Lliga del club, seria la segona de Hansi Flick, és una cosa que pocs entrenadors han aconseguit i per tant seria contra el Real Madrid. Mai s'ha aconseguit una Lliga matemàticament contra el Real Madrid. Una festa que pot ser molt grossa, molt important i que el Barça vol viure avui al Camp Nou a partir de les 9 de la nit.
12: Pel que fa a l'àmbit esportiu, Flick té disponibles gairebé tots els jugadors, a excepció de Lamine i Christensen. A la convocatòria d'avui torna, per exemple, Jules Koundé. Qui no ens hem d'esperar per aquest clàssic?
17: Joan García a la porteria, Jules Koundé al lateral dret, Cubarsí, Gerard Martín, parella central, amb Cancelo a l'esquerra, mig del camp per Gavi, Pedri i Dani Olmo, i al davant Rooney a la dreta, Fermín a l'esquerra i en punta Robert Lewandowski.
12: Santi, avui és un partit important, per això hem volgut demanar també l'última hora del Real Madrid, un Real Madrid que arriba al clàssic enmig de la polèmica per les discussions entre jugadors dins del mateix vestidor. Hi ha novetats importants a la convocatòria perquè no hi és Mbappé, torna a Courtois, Javier Herraez, què tal? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sin Mbappé, desde el club nos dicen que tienen unas molestias, que ayer no concluyó el entrenamiento, no viaja el futbolista francés, así que arriba Gonzalo y Vinicius, enganchando con ellos Bellingham. En el centro del campo veremos a Tchouaméni y Camavinga. Tchouaméni, protagonista de ese gravísimo incidente, Valverde en su domicilio, pero Tchouaméni sí viaja después de la multa, así lo cerró el club. Veremos al francés hoy como titular, y en la defensa la presencia de Trent Alexander-Arnold como lateral diestro, por izquierda Fran García, pareja de centrales veremos a Dinausen i a Rüdiger, i en la porteria vuelve el belga Thibaut Courtois.
12: Més enllà de la part esportiva, Marcos, tu has estat fa una estona pels voltants del Camp Nou. L'últim clàssic masculí a l'estadi es va jugar el 19 de març del 2023, és a dir, fa bastant temps. Quin era l'ambient avui?
15: Doncs bé, la gent té moltes ganes d'aquest partit, en especial els culers. Els seguidors del Barça saben que és un partit molt important i per això mateix els que aquest matí eren pels voltants del Camp Nou estaven molt emocionats.
19: Bueno, crec que s'ha d'aprofitar, 100%. O sigui, és una oportunitat que potser no torna a passar fins aquí moltíssim temps, així que s'ha d'anar per totes. Me la jugo, crec que un 3-1 seria bon resultat.
20: Els clàssics al final s'igualen des del principi, o sigui que pot passar qualsevol cosa.
21: 2-1.
22: Magic. Barça gonna smash them.
23: 5-0. 4-1, 4-2, again.
24: 2-1.
25: Jo crec que el Barça ha de guanyar i hem de sentenciar ja la Lliga. 3-1.
26: 4-2. Si guanyem serà tota una festa.
15: Els aficionats tenen tota mena de prediccions, però generalment, com sentíem, són molt positives.
12: Si avui el Barça guanya la Lliga, és a dir, no perd el partit contra el Madrid, la previsió, i veurem si això canvia després de la notícia de la mort del pare de Hansi Flick, és sortir demà als carrers de Barcelona per celebrar-ho amb una rua que ja té hora i recorregut. El que no podran fer aquesta vegada els culers és celebrar el títol a Canaletes, perquè la Rambla de Barcelona s'hi fan obres. Adrià Soldevila, explica'ns.
27: Sí, bona tarda. Canaletes està amb obres, les Rambles de Barcelona estan amb obres i, per tant, els aficionats del Barça no s'hi podran apropar. El que sí que s'hi van cap allà, doncs es trobaran en una plaça a Catalunya que no estarà encara preparada per demà, però en el cas que el Barça guanyi la Lliga, sí que aproparà l'autobús de campions aquest mateix dilluns. Aquesta nit veurem on van els aficionats del Barça. El més normal seria que s'apropessin a plaça Catalunya, però ja ho acabarem de veure, perquè és una, diguem-ne, una concentració espontània i ni l'Ajuntament de Barcelona ni el Barça s'hi posen en aquestes coses. Demà, rua preparada. Si el Barça, repetim, guanya la Lliga, sortirà del Camp Nou a les 5 de la tarda, es passejarà pels carrers de Barcelona fins a arribar a plaça Catalunya, i de plaça Catalunya pujarà per Passeig de Gràcia i tornarà cap al Camp Nou, on hi haurà el final de festa. Això sí, dins del final de festa, dins d'aquest final de festa, no hi haurà parlaments dins del Camp Nou ni gent al Camp Nou.
12: Santi, abans de deixar-te anar a preparar el partit, avui hi ha programació especial a l'antena de SER Catalunya. Què heu preparat?
17: Des de les 8 de la tarda, amb el Toreschi ple de gom a gom, festa per la Lliga, el que t'hi jugues Barça, fins que aguanti la nit. És molt a prop de plaça Catalunya, que és on és la celebració espontània dels Blaurana. Per tant, tothom al Toreschi a partir de les 8, a viure el que t'hi jugues Barça. I després, doncs, la nit és jove i nosaltres també. Per tant, fins que aguanti la nit, que t'hi jugues Barça, programació especial amb el Bermúdez, anirà passant el Cic, el Jordi, el Flac i tothom. Tothom, tots
12: Fantàstic.
17: Els membres de la redacció d'Esport anirà passant per aquest programa especial.
12: Santi, gràcies. Us escoltem a partir de les 8.
17: Fins ara.
12: Més coses més enllà dels esports, més enllà del Barça. El sector de botigues de segona mà va a l'alça a Catalunya, on ja hi ha més de 180 locals d'aquesta mena. Segons un estudi de l'empresa Humana, Barcelona és, atenció, una de les 7 ciutats d'Europa amb més botigues de roba de segona mà, Ferran Dalmau.
28: I la meitat són a Barcelona, que està entre les 7 ciutats europees amb més punts de venda de roba de segona mà, on també hi és Madrid. És una de les conclusions de l'informe d'Humana, que radiografia un sector a l'alça i cada vegada més prestigiat. Rafael Mas és el seu director de projectes.
29: La ropa de segunda mano se ha posicionado como la primera opción para mucha gente. Se ha quitado de encima prejuicios como, por ejemplo, aquello que dicen que es de pobres o que la ropa es fea. Y la ropa de segunda mano se ve cada vez más como una alternativa de distinción del resto, que és sostenible i, sobretot, econòmica.
28: Aquest canvi de tendència ha atret a nous perfils.
29: Hay personas concienciadas del impacto ambiental y social de la ropa. Hay otros que les motiva el aspecto económico, lo que tiene que ver con el ahorro. Y en cualquier caso, el rejuvenecimiento del público es un factor clave.
28: De fet, a les botigues Humana, els clients joves han passat de ser un 10% al 20% del total de la clientela.
12: 7 minuts i seran 2:45 de la tarda. Més d'un centenar de nens i nenes de 6a de primària d'escoles de Barcelona han fet un taller de reanimació cardiopulmonar a la 30a reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria. Es tracta, Marcos, d'una maniobra essencial que pot salvar vides.
15: Els alumnes de 6a de primària d'escoles de Barcelona han après aquesta tècnica de la mà de pediatres especialitzats. Els professionals defensen que és una tècnica essencial que tothom hauria de saber fer i per això han traslladat als nens i nenes com saber si una persona està o no conscient, com trucar als serveis d'emergència o com fer la maniobra correctament per reanimar la víctima.
1: Primer hem de saber si, què li està passant i li hem de preguntar si està bé.
2: Tinguin aquesta preparació incipient, no, en aquestes edats, jo trobo que és totalment imprescindible i molt important en els moments actuals, no, en els quals estem.
3: Ens va trucar una família que un nen va saber alertar els serveis d'emergències i va salvar la vida del seu avi que havia tingut un infart.
15: Són uns alumnes i dos pediatres de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. El ritme de cançons com La Macarena o Bob Esponja han après a assistir i a salvar vides.
12: Moment ara de fer un cop d'ull als successos. A Sant Cugat del Vallès, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per agredir un home sense sostre a Rubí. El detingut, acusat d'un delicte d'odi, va donar un cop de puny a la víctima.
15: L'home de 58 anys va denunciar l'agressió davant dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar a principis de mes, quan estava carregant el mòbil a fora d'un supermercat de Rubí. Després d'increpar-lo, l'agressor li va donar un cop de puny a la cara, deixant-lo estès a terra. Tot seguit va fugir del lloc amb cotxe sense auxiliar la víctima. Diversos testimonis van presenciar aquesta agressió i van alertar els Mossos d'Esquadra i una ambulància que va traslladar l'home a un centre mèdic. A l'agressor se li imputa un delicte d'odi per una agressió presumptament motivada per oporofòbia, és a dir, rebuig envers les persones desafavorides.
12: A les Garrigues, el conductor d'un tractor amb remolc ha mort en un accident de trànsit.
15: El tractor ha sortit de la via per causes que encara s'estan investigant i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle, un home de 79 anys, veí d'Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
12: I acabem a Cubelles, en un altre incident de trànsit, perquè un xoc entre dos cotxes ha deixat 8 ferits, un crític, 5 de greus i 2 de menys greus.
15: El xoc frontal ha estat a la C31 a Cubelles, al Garraf, cap a les 5 de la matinada. Quan s'ha rebut l'avís, el sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 10 ambulàncies per traslladar els afectats, la gran majoria joves, a 6 centres hospitalaris diferents.
12: Doncs un minut, la cultura i el temps.
11: Cadena SER. Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
4: Què passa en aquells 7 mesos? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
5: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
11: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: En cinema, 7 produccions catalanes competiran al Festival de Cannes a partir de dimarts que ve, en una edició en què el cinema català torna a guanyar protagonisme i projecció internacional. A Cannes es podrà veure el primer llargmetratge d'Aina Clotet, Viva, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que competirà per la Palma d'Or, Pau Puig.
1: També hi participaran dos joves cineastes sortits de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. Són Aina Callejón i Gerard Puig, que van passar pels micròfons del Tot és Comèdia de Ser Catalunya aquests últims dies. Callejón presenta el curtmetratge Tu, jo i la vaca, que explica la història d'una jove addicta al mòbil que ingressa a un centre de rehabilitació on treballen fent teràpia amb vaques.
2: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i bueno, és una oportunitat increïble, sobretot per, bueno, per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
1: Competirà a l'ESCINEF, la secció de curts produïts per les escoles de cinema de tot el món. La directora Carla Simón serà la presidenta del jurat. En el cas de Gerard Puig, no competirà directament al festival, però sí presentarà Desfici.
3: Papa, para amb la cama, please.
1: La història d'un jove que ha de cuidar el seu pare després que aquest pateixi un ictus.
4: Jo volia representar una mica també com a vegades, hosti, les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida, i tu pots fer-ho com la millor intenció del món, però hi ha molts factors com que poden entorpir una mica com aquestes dinàmiques.
1: La presència de la indústria audiovisual catalana també serà notable al mercat professional Marché du Film, amb més d'una setantena d'empreses i 150 professionals del sector.
0: Avui només ens queda la previsió del temps. En un dia molt més tranquil que ahir, tot i que, atenció, si ens escolteu des de Tarragona o des de Lleida. Núria Seró, bona tarda.
5: Moltes temperatures ara volten els 20 graus i alguna màxima inclús podrà fregar els 25. Hola, molt bona tarda. Les pròximes hores seguiran molt tranquil·les a les comarques de Girona, també a les de Barcelona, però atenció a les de Lleida i Tarragona, perquè esperem ruixats al llarg d'aquesta tarda que podran ser molt intensos, inclús anar acompanyats de tempesta. De fet, durant les últimes hores del dia, inclús aquests ruixats podrien arribar a la Catalunya central. Demà dilluns serà una jornada que començarà tranquil·la, amb sol, també amb algunes boirines a l'interior que s'aniran dissipant, i un cop més a partir de migdia esperem ruixats sobretot demà dilluns concentrats al Pirineu i també al Prepirineu.
0: Gràcies, Núria. Ho teniu tot a sercatalunya.com i a l'app de la cadena SER, seleccionant SER Catalunya com a emissora. Demà a la mateixa hora hi tornem, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
1: Us oferim una selecció dels millors moments del programa aquí a Catalunya.
2: Dijous paella, aquesta és la meva última paraula.
3: Dijous paella. Dijous paella, Gypsy Chef, Pablo Alberne, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
3: Doncs bé, avui ens vens a parlar de menjar a lo grande.
4: A la bèstia.
3: De bufets, perquè arran d'aquest creuer de l'antivirus pensàvem en... Clar, que estan menjant, i al final en aquests llocs es serveixen grans racions de menjar. I jo sempre tinc la mania de dir... A mi hi ha plats que sé fer i que em surten superbé, però a la que se m'ajunta massa gent a taula ja allò és un desastre.
4: Sí, lo del creuer aquest que quasi se convierte en viven.
3: Apa. No seràs tu un tremendista.
4: No, lo de los cruceros es... Bueno, a mi em passa una miqueta com el Poveda, que se'm trepitja el català amb el castellà i faig una mica ahí de... de
3: ja
4: coses
3: està
4: rares.
3: Bé, un algo.
4: Però bueno, bufets. Hòstia, lo dels bufets és una cosa como muy, muy, muy especial, porque el gran invento de esta época actual no es el fuego, no la rueda, es el bufet. O sea, eso es un inventazo de tres pares de narices. Dentro de todo esto, es que el buffet en sí mismo es un lugar donde tú entras ahí y entras pensando, oye, voy a comer algo, y de repente sales con un plato lleno de tres arroces, 12 langostinos, una montaña de sushi, 3 kilos de carnes variadas, un helado encima de un brownie, encima de una macedonia, que está encima de una tarta, de encima de otra tarta. Y la verdad es que no sabes por qué. Ah, bueno, y sales con un platito de algo verde también.
3: Para que no se ha dicho.
4: Bueno, pues no sabes por qué tampoco. Y dios, hostia, alguna cosa verd para que sigui como sa.
3: Claro, la cosa si tú acabas tot això.
4: Sí, sí. O sea, el buffet libre es el lugar donde perdemos el control por completo.
3: Treu el pitjor de tots nosaltres.
4: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Crec que és un test psicològic. Més que una... És un experiment social, un càsting d'ansietat, una competició silenciosa, una cursa contra un muntó de desconocidos. O sea, és una cosa com muy, muy, muy especial. Tú entras allí y sientes algo, o sea, no sientes nada, pero haces cosas que en otro entorno no harías, ¿no? Entonces tiene esta cosa como que bueno, que creo que es una cosa que ha de existir también, ¿no?
3: Tú nada más,
4: No, nada más entrar tú ya te metes en ambiente, porque ya ves al señor este haciendo malabares con 7 platos y con 20.000 cosas, un bol de alitas, algo que no se va a poder comer en la vida, y tú piensas, o sea, ¿estamos a punto de atravesar una hambruna? ¿Estamos en guerra? Hay algo que yo no sé y está pasando y no me estoy enterando. O sea, la gente de repente se encuentra poseída por una fuerza de otra dimensión que y empiezas a cargar comida como si no hubiera un mañana.
3: Que a més et posen plats petits,
4: sí,
3: perquè ja s'ho saben,
4: ja
3: i diuen que ho vegin ple abans.
4: I com es distribueix el buffet és també, hòstia, és un art, això. A l'arròs, les patates fregides, a les fritures amb molt de... O sea, al que tira, ¿no? Porque, hostia, las frituras es como que, bueno...
3: Clar, i això no funciona igual aquí a casa nostra, que, vulguis o no, també ens agrada un punt més de qualitat que no pas als Estats Units, per exemple. O...
4: Clar. És que és un termòmetre cultural, també, això, ¿no? I diu una miqueta de com és la societat donde està aquest buffet, ¿no? Americà, burro grande, ande o no ande. Allí tú vas a un supermercado y las leches son de 17 litros y medio. Las cuentan por galones, como la gasolina. O sea, es una cosa como muy loca. En el buffet pasa exactamente al mateix. Tenen de tot en quantitats totalment bojas y mengen de tot allà y son feliços allà. O sea, porque l'americà, pues, hostia, eso. Gran y bo, y americà, y molt gran, y més gran encara. Luego está, por ejemplo, el buffet en Japón, que también tiene éxito, pero son molt més...
3: No mesurats.
4: Sé. Sí, mesurats, i a part d'això, que hi ha bellesa a qualsevol cosa en Japó. Fan el xucu-xucu este del tren que passa el sushi i tal, i tu quedes allà, o sea, té algo més enllà del buffet de voy a entrar aquí, me voy a poner como el Kiko,
3: té
4: ¿no?
3: Té un punt exòtic, a més com que fa trenet, d'alguna manera controla l'ànsia, no? Perquè el trenet tu pots veure venir aquell maqui que vols agafar, però t'has d'esperar a que passi per davant teu i l'agafes.
4: I té un punt també, que ets al voltant d'aquest xucu-xucu, d'aquell trenecito, però la gent també té un espai reduït I no és això que tu agafes, sinó són porcions ja fetes del sushi, del que sigui, petitones, sí. I això doncs, bueno, fa una mica més de que et contiguis una mica.
3: Que no vol dir que tots els bufets siguin dolents.
4: No, en trobem de bons.
3: O sea, a Barcelona, per exemple?
4: Bueno, mira, jo a Barcelona sí que conec un bufet que no està malament. O sea, partim de la base que un bufet barato és impossible que sigui bo. Impossible. Doncs hauries de valorar si vols quantitat o qualitat.
3: Clar.
4: Si vols qualitat, el bufet no suele ser el millor lloc per trobar qualitat. N'hi ha de bons, però és més, molt més difícil, no? Hi ha un als baixos del... Com es diu aquest? Lo diré, està aquí al lado del, de Plaza Colón. El Soho House,
3: sí.
4: Debajo tiene un, hay un negocio, yo no recuerdo cómo se llama, y hacen un buffet de brunch. Uh-huh. Es una cosa un poco como posh, un poco subidita de qué cool soy que voy al buffet de brunch.
3: Sí.
4: Ya es juntar
3: no
4: dos,
3: había dos eso, cosas. No.
4: Pero tienen cosas que están buenas.
3: Vale.
4: Claro, cuando es bueno también normalmente suele ser una calidad que es intermedia. O sea, nunca, no hay nada nunca que sea terrible, pero tampoco hay nada que sea espectacular.
3: Consells per menjar en un buffet.
4: A primera tot, posa el freno, Magdaleno. O sea, no et deixis atrapar por el monstre del buffet i no agafis el primer que tal. I luego, sí, prova, fes mescles, però petites cosetes, no? Testa molt, però poc de cada cosa, no? I evita coses que pots menjar a un altre lloc, com a casa teva, com arròs blanc i coses d'estes, no mengis. I mira també que siguin coses que estan recién fetes, que siguin coses no recalentades, aunque és una cosa un poco difícil. Y quédate como un caza, como si fueras una ave de presa que está ahí esperando a que aparezca el señor con la bandejita y trae la cosa que está recién hecha, pum, ahí coges un poquito y vas haciendo esto. Luego también está el desayuno de buffet del hotel ese, o sea,
3: maravilloso.
4: La gente le gusta viajar porque normalmente en tu casa no tienes toda esa cantidad de cosas.
3: Claro, es que esto cobran, ¿eh?
4: ¿Cuál es el termómetro de un buen buffet de desayuno?
3: ¿Quién?
4: Hay dos que para mí son importantes. Todo lo que tiene que ver con pan y bollería y todo lo que tiene que ver con quesos y embutidos. Esto es determinante. Si te ponen un embutido de mierda, estás en un buffet de mierda. Y el, por desgracia, el, un porcentaje muy alto son,
3: yeah,
4: son...
3: Y el suc de taronja, després, també.
4: El suc de taronja, però crec que el suc de taronja ja tens molta més possibilitat de trobar algo més...
3: Més decent.
4: Més decent, sí.
3: Clar, tu has tingut restaurants, entens...
4: Sí.
3: Cuinar per molts és difícil.
4: A veure, quan treus de l'equació a l'amor o al gust per el que estàs fent, ja ahí ja la cosa cojea. Què passa? Quan estàs cocinant, imagínate el crucero de esta gente del chorravirus, que no sé com... No recuerdo,
3: antivirus.
4: El antivirus. Son 800. Hay uno que hace patatas, se pasa el puñetero día haciendo patatas. Ese señor ama cualquier cosa menos las patatas que está cocinando.
3: Ya. Yeah.
4: Doncs això, d'una manera o d'altra, pues, bueno, fa una mica de... De que no va bé la cosa, no? No comença bé. Doncs crec que el més difícil és posar-hi l'amor a això que estàs fent i com cuiner, pues, ostres, fa una mica de... Com, és una mica difícil.
3: Ja, ja,
4: és molt
3: ja,
4: impersonal,
3: ja.
4: No?
3: Clar.
4: És com...
3: Clar, si no li poses cara a la gent que està servint o que,
4: per
3: la qual estàs cuinant, és
4: complicat. I a vegades li poses cara a la gent i dius... Ostres.
3: A un peor, no? A un peor. T'has fet alguna cosa dolenta a vegades? I aquesta, no. Aquesta mística de dir... No. Segur, sí, que la... segur que ha sigut borde jo amb aquella persona i m'està escopint el plat.
4: No, és... a veure... Això
3: tampoc ho diries que... ara, clar.
4: No, hombre. No lo diria, però més allà de decirlo, no, creo que... A veure... Cabrones los hay en todas partes, ¿sabes? Entonces, en una cocina, pues, ojo, si te toca un cirujano cabrón, igual te corta un... donde no toca, ¿sabes? Tú has firmado ya que ahí no pasa nada, que la culpa es tuya, entonces...
3: Tirabillas, ¿no?
4: Hay, a ver los hilos, pero yo no he presenciado ninguno.
3: Que per si de cas no està de més i no està malament, ni que sigui per humanitat tractar bé les persones que t'estan servint. Tu ens volies venir avui amb una recepta, amb una proposta per cuinar per moltes persones.
4: A ver, si quieres cocinar para mucha gente, al primer de todo es que sigui efectiu y que montes el menor desastre posible també, això és molt important. I jo crec que l'arròs en una paella és la millor solució. Això i un bol gegant d'amanida. Mm-hmm. Això són les dues coses que jo et dic que això funciona sí o sí.
3: Que quan tinguis molts convidats a casa, no et diguis
4: sí,
3: cap allà.
4: Compres un de llonsis, un foc d'aquests de paella, lo pones ahí en la terracita o si no, debajo de la campana, porque lo puedes poner, y fas un arroz en paella. Per fer un arroz en paella bo, et donaré un truc de l'envendruc. És, si agafes arroz de sushi, tens l'arròs, que a mi m'agrada, que és perfecte. Aguanta molt, és un gra petit, però que agafa molt bé el gust, i l'arròs de sushi és un arròs perfecte. Esa varietat que diuen de sushi, però que, bueno, són moltes varietats, però que té unes característiques molt, molt específiques i que funciona de la letxa. Aquest és un trucasso, eh?
3: Però interessant, molt interessant. I sense haver-lo de... Li has de passar aigua, l'has d'esbandir abans o no cal?
4: No li facis això perquè part de l'almidó que porta l'arròs és el que fa després que el suc quedi com trabat i quedi una mica així com més espesset i després fa el sucarrat.
3: Meravellós. Tot això que acabem de descobrir, proveu de fer l'arròs a la marinera, la paella, sí, amb arròs de sushi.
4: I una altra cosa. Barreja el brou de peix i el brou de pollastre.
3: Ah.
4: Aquesta barreja és espectacular. Mai tindrà gust a peix. Si tienes problema con el pescado, no tengas problema con esto.
3: Doncs, escolta'm, proveu a casa, ja sabeu. Aquest consell del Gypsy Chef, moltíssimes gràcies.
4: I ojo con los bufets, eh? Que los carga el diablo.
3: T'esperem aviat. Que vagi bé. Adéu.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Obrim el racó de pensar dels dimecres amb el Miqui Puig, amb la Núria Casas i avui hi hem afegit també la Rosa Badia. Què tal? Com
5: Hola,
3: esteu?
5: Hola, què tal? Hòstia, molt bé.
6: Això és pressió total, eh? Rosa Badia, eh?
5: No, no, pressió per mi.
6: Amb Rosa Badia. Porto... Ja sabeu que els meus pensaments són dispersos, per això em teniu aquí, sóc com el personatge, no? Mm-hmm. L'Asperger d'aquesta casa. M'he plantejat molt l'envair intimitats. Mm-hmm. Vale? I us poso un context. A partir de quants missatges directes a la bústia d'Instagram podríem començar a parlar que estàs envaint la meva intimitat? A partir de quants missatges diem-me que vols que et faci una col·laboració per una causa perduda, respecte per totes les causes perdudes, em comences a envair. A quin moment, quan el teu missatge et posa un text, podríem dir, amb 1.400 caràcters, dient-te del que has de dir en un vídeo que tu vols que em facis, envaeixes la meva intimitat. Si aquesta és la quarta vegada que jo no et contesto, hi hauria d'haver-hi un missatge implícit de no m'interessa el que em diguis. Aviam, jo les causes perdudes, us en demanen moltes, de causes perdudes o no?
3: Alguna.
6: Alguna, eh? Mm. I clar, jo és que no m'hi veig. Jo no he sigut salvador mai de res. Si ja tinc feina per mi mateix, saps? De salvar-me a mi mateix, aquest tipus de coses a mi em fan, com t'ho diria, em fan molta angúnia.
5: La que em fa més ràbia és la del Dia de la Dona. Perdona. Eh? La que em fa més ràbia de les causes és el Dia de la Dona, perquè sempre va implícit que ho has de fer gratuït. En el meu cas, he tingut la fortuna de que sempre se m'ha pagat. Però precisament si reivindico el Dia de la Dona, em pagues.
6: Treballadora. El Dia de la Dona, treballadora, es diu.
5: Per això mateix.
6: No, jo t'estic dient que aquestes coses on tu col·labores. A casa meva donem cèntims a ONGs, jo tota la vida he estat treballant per ONGs, ara col·laboro amb els Vinyataires Lliures, que són un col·lectiu de vinyataires que no tenen gaire
3: que
6: visibilitat.
3: Una cosa són coses que tu et creguis. Exacte. I que per voluntat pròpia facis, com la Rosa Badia capitanejant el Camp Nen Sense Joguina any rere any.
6: Ho sabia que té una cosa que encara no l'hem explicat?
3: Ho saps, no, que el Miqui té el primer objecte pel
6: Tenim una samarreta dels Sencillos sense obrir, de l'any 92, que un company me l'ha regalada perquè la portarem al Cap Nen Sense Joguina.
5: Primer objecte que tenim, doncs, al Cap Nen Sense Joguina 2027.
3: Molt bé,
5: fantàstic. Gràcies.
6: I jo us deia això, no?, d'aquests d'això, i llavors, quan ja no poden més, em tira enrere quan em diuen tots els famosos, o suposats famosos, que ells han contactat, perquè mai és veritat que siguin els que realment faran aquest vídeo, i allà quan em tiro enrere. La darrera violació d'intimitat va ser diumenge, vale? Jo estava a casa tranquil·lament al sofà i un músic decideix fer una història pels seus seguidors d'Instagram on es queixa del colonialisme cultural. Ojo al dato. Es dirigeix a mi, amb un vídeo amb actitud paternalista, dient que la meva opinió en un podcast li fa cringe.
7: Aviam, vaig tenir... Es diu cringe.
6: Me da igual, per mi és cringe, perquè vaig tenir que mirar què era cringe. O sigui, em parles de colonialisme cultural i t'expresses amb el terme cringe, en anglès, a part, un tio que toca jazz, un tio que toca jazz.
5: Lamentable.
6: Bueno, aquí el gran tema és que el vídeo a mi em va rebadejar molt perquè el to era paternalista total, un tio més jove que jo. Aquí ja començaríem a tenir l'edatisme. L'edat, l'altre dia el vídeo del Serrat el vau veure, el del senyor.
7: Sí, està genial.
6: Respecte total.
7: O sigui, estarà amb el José Luis Sastre parlant de...
6: Això va ser meravellós, perquè hem de començar, no una jerarquia, però hi ha una saviesa que és pels anys que tens. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, totes les coses. Bueno, el tio resulta que em va començar a parlar amb aquest paternalista en un vídeo i evidentment per privat no vaig contestar mai a les xarxes, no vaig entrar en el bif que en diuen, coneixent-lo li vaig dir què t'ha passat, és que hauríem de quedar per parlar, no hem de parlar de res, t'has dirigit a mi, has envaït la meva intimitat un diumenge al vespre que estic tranquil·lament veient el Jeff Ross a Netflix, un stand-up que em flipa, i m'has fotut en l'aire al dia.
3: Ja.
6: Que això també és una altra
5: cosa. Home, Miqui, doncs no te l'ha de fotre, perdona.
3: Sí, sí. No, però és veritat xarxes...
5: No, hauria d'agradar.
3: Aquesta invasió la té, que no té hora. No té hora? Sí, sí.
6: No, però això de massa sensible, mira, t'ho diré molt clarament, em toca els collons.
5: Per què?
6: Perquè jo
5: tampoc puc... és dolent, però
6: no,
5: ho ets.
6: No, però jo... Sí, però puc ser el que vulgui.
5: Sí.
6: Aquest tipus de coses, que això ara entrarem en una altra cosa que a mi m'encanta, que és les comparacions físiques.
5: Home.
6: No, no, sí. Aquí te n'explicaré unes quantes que em flipen. En tinc una molt guardada fa molt temps, Eurovisió, que és aquesta cosa que reuneix gent que no té ni puta idea de música a parlar de música, vale? Un seguidor els lleva i diu, mira, i què van dir amb una emissora d'aquestes comercials, Ràdio Cunyat o una d'aquestes, que un d'ells, un d'esports, el Miqui Puig austríac. Flipo, miro qui és el Miqui Puig austríac i quina casualitat que no és perquè com cantés com el Miqui Puig. Com era aquest senyor? Grassonet i amb barba. Clar, això a mi em va emprenyar i vaig contestar cagada per xarxes en aquest cap d'esports, dient-li, tio, t'has passat. Diu, només era una comparació física.
5: Home, però...
6: No.
5: Cap d'esports és bastant lamentable.
6: No,
5: vull
6: bueno,
5: dir que qui
6: clar.
5: queda retratat és ell,
6: home,
5: que
6: clar.
5: fa un periodisme, i ja que parles amb claredat, de merda.
6: De merda. I clar, i aquí és on dius, què li he de dir d'ell? Que sembla l'Steve Urkel.
5: Però si es retrata
6: que ell. Sembla l'Steve Urkel. Cara que s'ha operat els ulls, sembla l'Steve Urkel quan és guapo.
5: Ui,
6: és aquí, és. Us en recordeu quan l'Steve Urkel era guapo i tal i qual? I aquí és una mica com t'ho diria. Tornem allò de l'edatisme. No. No em citis, no em veeixis la meva intimitat d'aquestes coses. L'altre dia vinc de dinar i un company em diu, Miqui, d'on vens? Mira, vinc de dinar i tal i que qual. I un, sense d'això, diu, ja es nota. I es toca la panxa així. Hi van haver-hi dos segons de silenci.
3: Algú amb qui no tenies cap nivell de confiança.
6: un ràndom assentat en una terrassa. I em giro i li dic, parlem de les teves dents que no tens. Oh, clar, com has de contestar?
5: Però això ja és una educació que potser ha perdut fa temps, no?
3: Sí, sí, però és veritat que arriba un punt en què
5: és sorprenent aquests exemples que estàs donant.
6: Sí, però...
3: Si hem de jugar a ser ofensius, te gano, no?
6: I ara que veig molt roast, hòstia, ràpid, parlem de les teves dents. Jo dic, ai, perdona, t'invito a alguna cosa. No m'invitis a res. L'única invitació que vull és que no em tornis a parlar mai més.
5: Això t'ho compro.
6: Mai
5: ara, a mi, jo sóc del club, que em parlin, tant si és bo com si és malament, però
6: no,
5: que em parlin.
6: No, ho sento.
5: No?
6: No, respecte.
5: A mi sí.
6: La paraula respecte no m'agrada, però
5: mira,
6: parlaríem d'educació. I llavors hi ha una altra que també que m'inveeix molt la intimitat, que és que tots els grassos amb barbeta i ulleres són Miqui Puig. Tenim un company a la feina que és com tu, clavat com tu. Ens podem fer una foto per enviar-li. T'ensenyen una foto del company i faig el capri. Saps què els dic? Quan em diuen s'assembla a tu, dic molt! Doncs recordeu que el Capri deia molt, que cridaven molt per poder dir no pot ser que els agradi tant, allò? Doncs això. No, tio, jo no vull que tinguis cap amic. Pot ser que facis aquesta broma, tal i qual.
3: Però a més, moltes vegades potser és fins i tot des de la innocència més pura.
6: Totalment.
3: És a dir, no hi ha cap malícia al darrere del comentari.
6: Sí, però no hi ha cap malícia, Marina, però... No m'ho expliquis.
3: No,
6: perquè
3: clar.
6: Perquè tu no saps quina relació...
3: Però que a vegades comentaris fets des de la innocència més pura, i ara et posaré un exemple contrari, jo em caracteritzo per ser prima, a vegades inclús massa prima.
6: Sí, clar.
3: I jo he tingut comentaris
6: innocents
3: a la reacció de... Ostres...
6: Estàs molt seca, eh?
3: Cada dia estàs més seca. tu què saps si jo exacte. Tinc un problema, si no, si estic més seca per alguna raó
6: o no? És que aquí
3: és no?
6: on te vaig jo, d'aquesta invasió d'intimitat, que la gent, el primer que diu, se li passa pel cap. Anja, això s'acaba amb una hòstia. Sí, ho sento, ara sembla política incorrecta, però hi ha gent que són una mica com animals, que no entenen res més que el cop al morro, m'entens o no?
7: Una bufetada a temps, al teatre, exacte, a la Villarroel.
6: Que saps que això... I l'altre dia, un també graciós em diu, et veig molt tranquil i més filosòfic que quan era jove, i em poso un nom random també, ara he de buscar aquest nom, que és, resulta que era el personatge de Jod Goodman, el gran Lebowski.
3: Home!
6: Vale? Que em compari amb Jod Goodman per gras, ole. Que em compari de John Goodman per talentós, ja em faria molta il·lusió, ja em faria molta il·lusió. Però no, tio, no em comparis.
3: Era estètic.
6: Sí, un altre cop tornem amb l'estètica per les ulleres, perquè estàs gras, i aquesta us encantarà. Un dia rebo un missatge de telèfon d'un senyor indignadíssim, sobre, què deia això exactament? Si no t'interessa el que jo escric, només falta que ho diguis, però no em bloquegis. I aquí és on entra tota aquesta gent que té el teu telèfon per feina i que es permet la llibertat d'enviar-te merda, d'enviar-te basura, de començar-te a enviar spams, d'explicar-te les seves coses. Evidentment que el bloqueges. Si tu has tingut el meu telèfon perquè en un moment donat em vas obrir la porta o vas fer-me la promoció de lo que sigui, no et dona dret a envair. I aquesta és una invasió d'intimitat. Jo, per exemple, la gent amb la que treballo ha de saber que a partir de les 10 del vespre ningú pot enviar missatges de feina.
3: Preneu nota, companys.
6: Sí o no?
7: I abans i tot, eh?
6: Sí.
7: I abans i tot, sí. Déu, ets molt permissiu, Miqui?
6: Bueno, mira, perquè vaig a dormir tard, saps? Perquè vaig a dormir tard. Però aquesta invasió d'intimitat...
3: Perquè encara que tu no el responguis, si el veus, és veritat el que dèiem abans al principi, de quan tu estaves veient aquella sèrie tan tranquil·lament, si t'entra, el llegeixes, encara que no el contestis, et pot alterar el teu estat d'ànim d'aquell moment, ni que sigui perquè et poses a pensar en...
6: La Núria Casas, que és la Margaret Thatcher de Badalona, que és la dona... És la dona de Hielo, no? Dona de Hielo.
3: De Hierro, de Hierro. De Hierro.
6: No, però ella és de Hielo, perquè recorda que es baralla amb tots els veïns, recorda que ella té una sensibilitat d'això.
3: M'agrada Miqui... molt això de la Margaret Thatcher de Badalona.
7: No, és que acabo de flipar, però, Miqui, perdona, quan tu
6: no
7: parles...
6: Per físic, no per físic,
7: No? No doncs mira, gràcies. No sé, gràcies o no gràcies, no sé què dir-te
6: no
7: en aquest
6: físic,
7: cas.
6: No per físic.
7: Però ara que parles del físic, jo aquí hi ha una altra cosa que encara em fa més ràbia, que no és les comparatives que et fan els altres, sinó les comparatives que es fa un mateix. En conec una que va dient que és la Kate Middleton. Que
6: sembla, no!
7: Saps? Aquesta gent que ella mateixa es diu...
8: Estima estupenda.
7: La Kate Middleton, a la Sandra Bullock. Dius, però de debò, què et passa pel cap per dir-me
6: això? És molt amiga teva?
7: Era.
3: Fins ara, fins avui sí.
6: Fins avui mateix.
7: A les 19. Amigues i conocides.
6: Jo al final només dic que ja només vull actuar amb qui m'estimo. Vale?
7: I que s'estima.
6: No,
7: perquè si diu això no s'estima.
6: No, i estones, jo sé que ells tampoc ho volen fer amb mi, que això també és una altra cosa. Hem de tenir molt clar quan arriba a aquest punt de on arriba. Però vaig reflexionar molt això de que quan... No, per exemple, ara que arriba per il·lusions, que arriba un company que fa promoció, ell ho sap, el Jonathan, tu quan envies el segon mail i no t'han contestat d'un artista, t'ha de quedar clar que no t'interessa aquest artista. Si tu m'envies 6 mails amb el link d'un grup de merda de quarta divisió visió que no té cap interès, has d'entendre que hi ha un llenguatge no implícit. Jo ara sempre dic que quan vulguis la meva opinió val 100 euros. Oi que una opinió professional d'un metge val 100 euros?
3: Sí, sí.
6: Doncs a partir d'ara, quan vulguis la meva opinió...
3: Programes experts a demanar opinions gratis. Sí, sí.
8: En cultura es dona molt, a més, això de demanar-te col·laboracions gratis.
3: Des d'aquí trenco una llança per això, per la gent que piquem pedra, que piquen pedra amb la producció.
6: Totalment.
3: I que truquen a portes i que segueixen trucant encara que hi hagi ghosting a l'altra banda. Perquè a vegades s'ha de seguir fent i s'ha de seguir insistint, sí, sí. Sobretot quan es tracta d'institucions, perquè això també passa, eh? Sí, una cosa és amb algú individualment que digui, mira, això no m'interessa, passo de tu.
6: Però, Marina, però jo...
3: I l'altre és el ghosting institucional
6: que es fa. Jo et deia que
3: el
6: meu modus operandi sempre és rebo el mail, gràcies, m'ho escolto. Si jo et dic gràcies, m'ho escolto, ja ho he rebut, ja t'he contestat. Però la quarta vegada... Això sí,
3: això sí.
6: Aviam, vols que t'ho digui, la veritat?
7: T'ho compro, però després, quan es facin promocions...
6: No m'aixequis el dit.
7: Tu, o qui sigui, no et venguis aleshores i siguis més amable que mai quan durant mesos has passat de mi perquè eres noticiable.
6: Benvingut, això.
7: No, això també ho dic. Perquè, mira, Marina, aquesta setmana has tingut el Jordi Évole. Jo puc estar més o menys d'acord amb ell, però aquest senyor es posa en jardineig perquè el truquen informativament, ell considera que està en el deure de respondre, i no estava en promoció.
3: No, vaja, no. En el deure o en la voluntat, perquè la potser voluntat. És un espai on te sent còmode, no on hi hem conversat amb ell una
7: altra vegada. Podria dir que em fot mandra a parlar,
3: però un moment,
7: i no
3: és que aquí hi ha una cosa...
7: No ho dic perquè m'agrada també aquest perfil de gent.
3: Que està bé poder, exacte, tenir converses més enllà de quan s'està fent una promoció
7: d'aquí
3: coses.
7: Exacte,
4: totalment
7: d'acord,
4: totalment d'acord.
3: Em fan veure, una, que aquí ens encaixa a la perfecció una frase dels Manel, tan bo és insistir com saber-se retirar.
4: Home, totalment d'acord, totalment d'acord. Avui m'he pensat això, home, que envair intimitats no t'ho han de fer-ho, ni nosaltres hem de fer d'altri.
3: Ara seguim, amb el racó de pensar i us convido a quedar-vos i a participar de la conversa, si voleu, però és que ara arriba a l'Aquí Catalunya el gran Joan Miquel Oliver.
9: Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel.
10: Joan Miquel Oliver, mallorquí, de Sóller.
9: I sa nit ocultava els avions.
10: Els seus universos són els d'Antoni Afont, és el compositor, el lletrista i també guitarrista de la banda tan aclamada en la seva gira de retorn.
9: Demà pots, nen, no fars princeses, oh yeah.
10: Gira finalitzada l'any passat abans de tornar a posar el grup a hivernar.
9: I t'estim i ja volia fer un rigui. T'estim, crec que això és més un bo.
10: 1.150 condons, milers de milions de microones, els seus cosmos i oceans redunden en la seva carrera en solitari i unes cançons que ressegueixen el paisatge mallorquí, també a Ruïsos, el seu últim disc i que presenta demà dijous en concert a Barcelona, a la Sala Apolo. Els Ruïsos són residus, restes, però d'elles, de notes d'àudio incompletes, n'ha fet l'àlbum, el 12è en solitari i desvestit de teclats. Segons ell, un exercici de sinceritat i amb protagonisme per la bateria, el baix i la guitarra. Ah, i una flauta travessera.
3: Joan Miquel Oliver, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Bé, ara just estàvem a la conversa parlant de persones que fan promoció, tu vens a fer promoció del teu nou disc i ja està bé, i agraïm que hi siguis.
11: M'he quedat molt impressionat amb que en Miqui dona de marge fins a les 10 de la nit perquè li escriguin per feina. Jo a la meva parella, bé, depèn del dia de la setmana, jo a la meva parella el divendres li dic a les 6.
4: Ja pleguem, eh?
11: Ja has de plegar. Divendres a les 6 fins dilluns, migdia, però ja és el marge adequat.
3: Perquè a tu et deu passar, hi ha persones que deuen tenir el teu telèfon per qüestions que no són només personals i que t'envaeixen l'espai. A tu t'envaeixen molt l'espai?
11: Bueno, i gent que t'escriu per Instagram i això, no? I t'envien coses. Bueno, jo de vegades ni tan sols contest, la veritat. Però si ells se prenen la llibertat de poder-te escriure sense haver-te demanat permís, tu també has de poder no contestar. I gent s'enfada, perquè no els hi contestes. I llavors si els hi contestes, els escolta, quan tingui temps m'ho llegiré o tal, després s'enfaden si els dius que no, no saps molt bé com...
4: Hem perdut aquell moment que es pensen que el fan ha de ser immediat, que abans no era així.
11: Sí, i si encara és un fan o algú que li agrada la teva música, doncs sí que m'agrada despatxar tot això, però si són coses per interès o per el que sigui, és que arriba un punt en què facis el que facis, s'enfaden. Si no contestes, s'enfaden. Si contestes que t'ho he girat, s'enfaden. Si els dius que no t'interessa o que no et va bé, també s'enfaden. I dic, bueno, pues no puc fer res.
3: Cantar i fer cançons.
7: I escriure. Perquè és que jo sóc molt fan d'en Joan Miquel en la versió escriure.
3: Escriure, no cançons, sinó...
7: Jo, el que em va enamorar de tu, i perdona, és El misteri de l'amor. Perquè
11: ostres,
7: va ser un llibre que me'n recordo que estava pensat tal com Raja, no?
11: Sí,
7: sense punts,
11: sí.
7: Sense coma, sense pensar en la sintaxi, però vaig al·lucinar. O sigui, és que és un artista de 360,
11: Moltes gràcies.
3: Ara que parlem d'escriure, en aquest nou disc, tu t'has esforçat per començar a l'inrevés, és a dir, els acords, la guitarra, veus? Abans que les lletres.
11: Sí, és una cosa que jo sempre començo amb les paraules, no? Vaig pel carrer, on sigui, i començo a fer jocs de paraules, inventar frases, ritmes, o sigui, i vaig caminant i vaig fent la lletra com a arrepejada, sense melodia.
4: Saps això que acabes d'explicar ara? Qui ho explicava? En Wu-Tang Clan, els de hip-hop.
11: Ah,
4: que
11: deien
4: que ells ho feien, sortien a caminar i feien les lletres caminant, que és el ritme del 120, no? Més o
11: sí,
4: menys.
11: Sí, més o menys, sí. Ah. I clar, i llavors, una vegada que tens la lletra, comença a rimar una mica, després ja sí que vaig a la guitarra i faig cosetes. Però aquest disc l'he fet a l'inrevés.
3: I el resultat canvia? L'ordre dels ingredients altera el producte?
11: Jo crec que sí, perquè la meva música jo sempre li he donat molta importància a la lletra. És a dir, jo tinc cançons de dos acords i dius, i en tinc prou perquè la lletra ja té el que té, no? I sempre que havia volgut fer lletres damunt cançons més elaborades, amunt músiques més elaborades, me resulta molt difícil, perquè després fer s'encaix és molt complicat i me resulta més fàcil començar per la lletra. Però tenia en el telèfon com a 200 apunts, perquè el vaig ficar en l'ordinador de trossos de guitarra i tal, i vaig pensar, vinga, no siguis cafre. Seu-te aquí, tria el que t'agrada i fes esforç d'escriure aquí damunt, no?
3: Però això vol dir que les lletres estan menys currades aquesta vegada?
11: No, estan molt més currades perquè m'ha costat molt més fer-les. Però m'he posat a fer feina i crec que estan en el nivell habitual meu de quan ho feia d'altra manera.
3: I tot això ho tenies en restes, roïssos. De notes d'àudio de WhatsApp. Tu havies anat...
11: Bueno, no, tinc la gravadora del mòbil i quan estic tocant i una cosa m'agrada, me poso el mòbil i ho graf. Clar, si això ho vas fent, el dia que te decideixes a mirar que tens, en tens 200, que és el que m'ha passat a mi, saps?
3: I en quins moments t'inspires? Hi ha moments més proclius per tu? A dir, ostres, sembla que estic al llit just abans d'agafar el son, em ve una lletra de cançó,
11: bueno,
3: o
11: sí,
3: quan estic assegut al lavabo, o quan, és que no ho sé.
11: Això és una putada, saps? O sigui, si escrius estàs 24 hores de guàrdia. Jo fa molts anys em vaig presentar a un concurs de poesia, que vaig perdre, per no entrar en detalls.
6: Ben fet.
11: I una dona del jurat va dir, figurava que era escriptora, va dir, jo vaig haver de deixar d'escriure perquè no podia dormir. I jo la vaig dir, a mi em passa el mateix i he deixat de dormir, saps? O sigui, i te'n vas a dormir, també aquella frase, doncs, escolta, agafes la llibreta i potser les fosques l'apuntes, no? Pluja brutal d'estiu, brollen els
3: arrons, robes-te's en balcons a fils. T'ha passat que estàs composant o que acabes de fer una cançó, l'escoltes i dius, això fa més per Antònia Font?
11: És un tema complicat, aquesta. Perquè és veritat que jo escric molt per Antònia Font. Més que per Antònia Font, per en Pau. O sigui, en Pau de Bon té un instrument...
6: Has dit la clau.
11: Sí.
6: La clau. Pau de Bon.
11: Clar.
6: Jo sento a Joan Miquel i a Joan Miquel i sento a Antònia i sento a Pau. Pau és el que dius tu, té un instrument diferent, no?
11: Clar, i tant, molt diferent i molt millor, no ens hem d'enganyar. Ho puc reconèixer obertament, perquè és una obvietat. I jo he escrit, igual que un fa un concert per violí, doncs jo he escrit per aquell instrument que et sabeu d'en Pau de Bon, no?